0: Sabeu que hi ha molta cua d'espera. Es veu que moltes botigues estan explicant que no donen a l'abast perquè aquest any hi ha moltíssima demanda. Per això mateix nosaltres el que hem fet és enviar en Miquel Giol a passejar. L'hem enviat concretament a la botiga Milar del carrer Francesc Cambó, a Barcelona. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Amb qui estàs?
1: Mira, estic amb en Jordi Kral, que és un dels venedors d'aquesta botiga d'aquí, que ara, de fet, estàvem parlant d'aquesta crisi de venedors, no, d'instal·ladors. Molts aires condicionats. Vosaltres ara mateix, com aneu d'aires condicionats, Jordi?
2: Hola, bon dia, primer de tot. Home, el que és aires d'instal·lació convencionals, les màquines sí que en tenim. L'únic que no tenim són dates per fer les instal·lacions. Estem donant 15 dies, 3 setmanes de... carència, no? Que no hi ha forats. I el que són els aires portàtils, que això sí que no queda res, des de fa ja uns dies que ja res, ni un, ni hi ha previsió de que entrin.
1: Què és el que us demanen els clients i què és el que els heu de dir en aquests casos? Perquè em comentaves que havíeu de donar dates, per exemple, fins a la segona quinzena d'agost, o dates que van tan enllà.
2: Sí, així és. Bueno, pues, els clients tenen dues opcions, o esperar o no, o sigui, però clar, depèn, si han de marxar fora molts cops, doncs no es fa, i si no han de marxar fora, doncs prefereixen esperar i ja tindrà el que és l'aire per aquest estiu, per el que quedi, més ja pels anys vinents o no, això ja cadascú és lliure de decidir què vol fer en el moment que estem.
1: Perquè un dels grans problemes amb tot plegat és precisament que hi ha una crisi, podríem dir, així d'instal·ladors, no? Que els aires condicionats arriben, però el que falta és gent per instal·lar-lo, no? Falten molts o com, quina és la situació, ben bé, en la que us trobeu?
2: Bueno, no és que sí que falten instal·ladors, però la qüestió és que hi ha hagut un boom massa fort en un espai curt de temps. Llavors, els instal·ladors donen pel que donen. Durant l'any sí que no hi ha problema. És ara que durant l'estiu doncs, la gent se'n recorda que fa calor. No és el millor moment per instal·lar els aires. El millor moment per instal·lar els aires és durant l'any. Perquè és quan ja... Quan, si un instal·lador s'ha d'estar mitja hora més per mirar-se bé una instal·lació, ho fa, perquè no té pressa.
0: Doncs escolta, Miquel, moltíssimes gràcies, molt ben explicat. Dóna-li les gràcies també a en Jordi i Caral, perquè heu estat tots molt clars, així que gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i seguim amb més Racó de Pensar.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat.

0: 9:35 del matí. Ara és el moment del desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents, amb uns personatges que no toquen, podríem dir, ni quarts ni hores. El que, això és, Iolanda, jo dic un titular i a partir d'aquí passen coses.
1: Sí, exacte. Sóc el Fèlix, encantat de conèixer-te. Com estem?
0: Anem amb la notícia. El Suprem obre la porta a incloure el castellà en la retolació de les escoles públiques de Catalunya.
1: Que jo, quan he vist aquest titular, a mi aquestes coses m'emocionen, d'obra.
0: Ah, sí, t'emocionen? No sabia que t'emocionessin coses
1: perquè,
0: com aquesta.
1: Sí, perquè em fan pensar en les vegades que he tingut molts problemes per solucionar la meva vida, no? I sempre acabo solucionant el menys important de tots. I aleshores m'estiro al llit i penso, tu, Fènix, et burro? I la resposta és sí. Però després veig que un país com Espanya, amb una crisi de l'habitatge com no s'havia vist mai, una crisi climàtica que sembla treta de la pel·lícula Ice Age, el de gel, que per cert, si no l'heu vist, boníssima, jo sé, que fa molta gràcia, i una crisi econòmica que arrosseguem des del 2008, i veure que la justícia, el que més li preocupa és que no hi hagi un cartell que posi Escuela Marista, a mi és algo que em posa la pell de gallina.
0: Sabigueu que aquí en el desinformatiu sempre tenim línies obertes i em diuen que crec que tenim una trucada precisament per parlar d'aquest tema. Sí, bon dia, amb qui parlo?
2: Hola, buenos días, ¿se me oye?
0: Sí.
2: Me llamo Borja.
0: Hola, Borja, sí, ¿per què truca vostè?
2: Mira, estaba escuchando la COPE y bueno, me he metido un porrazo con el mini que he sintonizado Ser Cataluña de golpe, y he escuchado esto de los rótulos y digo, ¿cómo? Digo, no puede ser, he llamado a Mari, mi mujer, y le he dicho, sintoniza Ser Cataluña, cariño, y me ha dicho, ¿y cómo lo hago? Digo, no lo sé, entra en el coche, estámpate contra un muro, que a mí me ha funcionado. Home. Y no sé si lo habrá conseguido.
0: Pero escolti, potser la seva dona s'ha fet mal.
2: Nada, solo llamaba para decirle que muchas gracias, de verdad.
0: Gracias ¿por qué?
2: Mire, usted no sabe el dolor que hemos sufrido en mi familia por no poder escolarizar nuestros niños en Cataluña.
0: Vaja.
2: Precisamente por esto, porque no lo encontrábamos.
0: ¿Cómo que no lo trobaban?
2: No, yo me acuerdo de ir con mi exmujer, que ahora es mi amante.
0: Vaja.
2: Bueno, esto sí se puede cortar mejor.
0: No estamos en directo,
2: De ir andando por Cataluña y decirle, oye, este edificio con este patio gigante, sus porterías de fútbol, sus canastas, ¿no será una escuela? Y yo me acuerdo que mi mujer me miró y me dijo, ¿pero qué dices, Borja? Y digo, yo creo que sí. Digo, bueno, vamos a ver ese rótulo. Y de acuerdo que mi mujer me dijo, ¿ves cómo no? ¿Ves que aquí pone Ecola? Y digo, no sé si Ecola o pegamento, pero es que yo aquí no entiendo nada, ¿sabes?
0: Però perdoni, La ignorància, vostès d'on són?
2: De Badajoz.
0: Ja, i aleshores què més els dones si està retolat en català?
2: Claro, es que, ¿ves? Ese es el problema, la falta como de empatía con el pueblo llano, yeah. La cantidad de niños analfabetos que tenéis por ahí sueltos, todo por no querer ser empáticos. Es que es muy triste, la verdad, se me rompe el corazón, yeah. A usted no.
0: No, la veritat que és que a mi no se'm trenca el cor.
2: Me parece...
0: No, empatia en tinc, però crec que només està dient ximpleries. Miri, claro. Borja, el deixo, d'acord, que tenim més feina, més trucades, em sembla.
1: A mi no em miri d'aquesta manera, Laura, perquè si dic el que penso sobre aquest tema, et quedes sense programa.
0: Bueno, Fènix, crec que no cal que digui res. Moltes gràcies. Tinc una altra notícia per explicar-vos, i és que Vinícius Júnior s'ha fet una operació a la cara, concretament al mentó, i les xarxes se n'han fet ressòs.
1: A veure, jo no estic per parlar de cara, però si els oients no han vist la foto, recomano que parin ara mateix el cotxe i busquin una foto, perquè el resultat ha quedat com... que sembla com el doble del famós, però que nota que no és l'autèntic. O sigui, ell mateix ha quedat de tal manera que no sembla Vinícius Júnior. És molt difícil, això, eh?
0: També t'he de dir que crec que no és el primer cop, i sabreu tots i em donareu la raó, crec, que un famós supera la cara per veure's més jove, més atractiu, però acaben que no es veuen ni més joves ni més atractius. La cara els canvia completament, també.
1: Silvestre Stallone, el autor de la gran frase «No me siento las piernas». El que no et sent és la cara, Silvestre, que tens la cara com si tinguessis paperes cròniques, col·lega. Com que jo sabia, soc la Maria Lluïsa, per cert, com que sabia que avui parlaríem d'això, us he portat un top 3 d'operacions que m'han semblat, bueno, segons el meu criteri, no?, esperpèntiques.
0: A veure,
1: I porto imatges, eh?
0: Bueno, pots explicar quins són aquests tres?
1: Mira, anem de cara a barraca. La primera, Mickey Rourke.
0: Ah, mira, tenim imatges,
1: Tenim imatges, recomano als oients que després ho vegin per YouTube. L'actor, exbuixador i guionista estatunidenc, per culpa de les hòsties que ha rebut i de les operacions, ha quedat així.
3: Bueno, a mi el que em sembla és que sembla un Muppet una miqueta, no?
0: Sí.
1: Després, el segon que he portat és una model que es diu... no la trobo.
0: Vaja, no la tenim.
1: Es diu Donatella Versace, una dissenyadora de moda,
0: home,
1: que
0: sí.
1: De jove es veia així,
0: sí.
1: No sé si ho podem veure, rossa, molt bufona, però de gran per culpa de les operacions sembla una tertuliana de Sálvame.
0: Bueno, molt bé.
1: Una miqueta, oi que sí?
0: Tampoc t'he deixat. L'última.
1: I l'última.
4: hi ha gent que supera per semblar dibuixos animats.
0: Sí.
4: I el 2015 una persona que es deia, que es diu model, no, no es diu model, es diu Pixie Fox, i era model, es va gastar 115.000 euros en una quinzena d'operacions, entre elles l'extracció de 6 costelles per aconseguir assemblar-se a Jessica Rabbit. I aquest va ser el resultat.
0: Déu-n'hi-do.
3: Que pels que no ho estigueu veient, oient, és com si haguessin apretat molt fort de l'estómac aquesta noia i tota la grasa i els òrgans anessin anat als pits. És horrible, la imatge.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest repàs, però dir-vos ara també que ens ha cridat l'atenció una notícia, això és real, eh? Una vaca ha entrat dins d'un bar de Ribes de Freser i s'ha convertit en una clienta més. Això ha passat al bar Gusi. L'animal va accedir a l'establiment per la porta principal i puc saludar ara mateix el propietari del bar, és en David, David Torrecillas. Bon dia, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia, doncs pues molt bé.
0: Hem vist aquestes imatges, s'han fet molt virals. Què va passar exactament? Explica'ns-ho per qui no ho hagi vist.
5: Bueno, pues, hi ha una explotació agrària que és veïna de l'establiment i normalment pues, van passant els animals d'una banda del riu cap a l'altra perquè tenen diferents camps perquè mengin i això ha passat tota la vida. Vull dir que tota la vida han passat les vaques per allà davant i tal, però mai havíem tingut... Mai havia entrat cap vaca ni cap toro a dintre de l'establiment.
0: I què hi va fer, per això,
5: aquest dilluns? I aquest dilluns pues, va passar això, que el toro va quedar un pèl arrasegat de lo que era la manada, diguéssim, i es va anar desviant, i tots incrèduls, i es va ficar dintre. Va entrar per la porta principal.
0: Déu-n'hi-do. Però, i què? Però sí, va estar així uns 20 segons, crec, en total.
5: Sí.
0: Vosaltres
5: sí.
0: Què fèieu? Tu on eres? Perquè, clar, entenc que també va
5: jo
0: ser com
5: estava
0: intens,
5: ben
0: això.
5: Bé. Estava ben bé davant de la porta del bar. Però clar, jo vaig veure que l'animal es dirigia cap a nosaltres, però vaig pensar que, bueno, que mai vaig arribar a pensar que entraria dintre del local. Em vaig pensar que en un moment es giraria i tornaria a agafar el seu camí. Però no, va anar entrant, i al final es va fotre dintre. Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bé, entenc que, vull dir, això va quedar més com una anècdota, no ha passat absolutament res, no li vol donar tampoc menjar ni res, eh?
5: No, res.
3: Bon dia, jo sóc el Fènix, que sóc un personatge d'aquí del programa. Escolta una cosa, hi ha un restaurant que quan demanes un entrecot o un xuletón abans de cuinar-lo, et porten la peça a la taula perquè la veguis. Bueno, el típic, no? Que a mi et fot un discurs que a mi, que si la maduració, que si la infiltració, que si la vaca ha escoltat Mozart, jo què m'importa, no? De vegades li diria jo el que vull és que me'l faci ja a la graella. La meva pregunta és, li agrada la idea que quan algú et demani la peça de carn, fer entre la vaca i fer-li la broma, així li va bé o està massa crua?
5: Home, doncs sí, està molt bé aquesta broma.
3: Gràcies.
5: Però potser massa crua, no?
3: Bueno, potser sí, és que ara em dedico a l'humor, saps? I vaig practicant els recollits.
0: David Torrecillas, moltíssimes gràcies del Bargus i de Ribes de Freser. Una abraçada.
5: A vosaltres.
0: I tanqueu la porta, a veure si no tornen a entrar
5: sí,
0: més
5: sí, vaques. Sí. A l'hivern no la tanquem, eh?
0: Molt bé. 2 minutets i arribem a 9:45 del matí. Ja sabeu que estem sortejant entrades per anar a PortAventura. Per tant, ara és aquell moment que si teniu el telèfon al costat, doncs millor que millor, apunteu-vos 93-344-1411, 93-344-1411, i si truqueu, us emporteu aquesta entrada doble per anar a PortAventura al parc d'atraccions. Iolanda, tu ets molt fan dels parcs d'atraccions en general. Espera, que no et sentim ara digues.
6: PortAventura ho ha passat fatal. Jo sóc la típica que acompanya les meves amistats i aguanto les bosses i estic allà pensant per què he vingut si ja sé que no m'agrada.
0: Meravellós. Doncs 93-344-1411, si truqueu us l'emporteu. Iolanda, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Ens veiem la setmana que ve.
6: Fins la setmana que ve.

0: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: El 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
3: I arribarem a les 10 un dia més amb en Joan Solís Socarrats. Què tal? Bon dia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
3: En Joan és psicòleg de formació, divulgador, ja el coneixeu a l'Aquí Catalunya. Sempre ve les seves reflexions amb els seus jocs, amb les seves maneres de fer-nos pensar i arribar més enllà. Coneixen-se, la setmana passada ens vam conèixer nosaltres mateixos, una mica millor, amb uns exercicis que vas plantejar. Avui vens amb una cosa diferent.
4: Sí.
3: Va.
4: Cada setmana una cosa diferent.
3: Cada setmana una cosa diferent. Avui, per on comencem avui, a veure?
4: Vull començar amb una història. Vale. Que molta gent ja coneix, que és la del conte de Nadal. No sé si et sona, l'Ebenezer Scrooge, que és com el personatge principal, com un vell carret, perquè viu una casa superatotinada i que porta molt de temps sent un àvar, que recapta diners i no els gasta mai. No sé si et sona.
3: Em sona, i després hi ha uns fantasmes.
4: Ah, exacte.
3: Vale.
4: Es troba a la nit de Nadal, completament sol, menjant allò, escudell i carnolla, a casa, amb un pijama que està ben desgastat, no? I de cop i volta li apareix una petita flama, un fantasma, i que és el fantasma del seu passat. I l'agafa, se l'emporta, viatgen, i el porta a reviure moments de la seva infància. I ell veu allà pues, que, en quin moment pues, es va convertir en un garrepa, no? Perquè ell no sempre ha sigut així. De fet, va tenir un amor, no?, que va acabar abandonant pel tema del negoci. També és una persona que ho ha passat malament, perquè els seus pares va morir. Bueno, i al final el porta a fer tot un recorregut pel seu passat i li mostra en plan tot això. Després torna un altre cop a casa seva i se li presenta el fantasma del Nadal present. I aquest fantasma el que fa és se l'emporta a fer un tour per les cases del poble on viu i li mostra com estan visquent el Nadal
3: a
4: altres
3: nit,
4: famílies.
3: Exacte.
4: La mateixa nit. Llavors se l'emporta, per exemple, a casa un dels seus treballadors, que és un dels seus treballadors. Bueno, és pobre com una rata, però té tota la família allà a la taula i comparteixen i regalen coses i riuen. Amb el poc que tenen, doncs van fer. Però també se l'emporta a casa d'un dels seus familiars i veuen com parlen d'ell, no? I com hi ha un familiar que encara el defensa i li diu, home, potser el podríem convidar. I la resta, no, perquè és molt garrepa. I tot el dia està pensant en si qui ha pagat això i qui, saps, com fer el trick-out de vacances. I és, home, no el volem més. I per últim, ve el fantasma del futur. I i se l'emporta el dia de la seva mort i com l'enterren. I li mostra quanta gent ha vingut a veure el funeral. Spoiler, 0 persones.
3: Bueno, clar.
4: Llavors, després de tota aquesta experiència mística, l'endemà l'Scrooge pues, decideix fer les coses diferent. I canvia molt la seva actitud d'avariciós i canvia. I comença pues, a fer regals als seus familiars, també comença a tractar molt millor el seu treballador i es veu com una persona molt més agraïda.
3: Home, és que havent vist el que veu, saps què vull dir? Bé, crec que tots ho faríem, no? Aquest exercici de dir ui, potser ens està escapant de les mans.
4: Exacte. De fet, ja has tret el tema i és per què creus que explico aquesta història o per què realment és després d'aquestes tres experiències que ell decideix canviar.
3: Bueno, perquè et veus a tu mateix, imagino, i clar, no t'agrada, o sigui, a ningú li agradaria, em poso la seva pell en aquest exemple concret, a ningú li agradaria arribar a l'últim dels seus dies sol i havent-te donat, perquè sempre penso que crec que tothom és conscient, o almenys al final, l'últim dels seus dies, acaba sent conscient i fer una mica de recapitulació de la teva vida, i crec que entens on ets, com has arribat, qui et falta i qui tens, no? Mm-hmm. Llavors crec que veient això, a qui li agradaria, a qui li pot agradar acabar així?
4: I creus que això és una cosa que ja no li havien fet notar al llarg de la seva vida? Sí, estic segur que al llarg de la seva vida els seus familiars li havien dit, tio, vigila, no? Això, o el seu... El
3: que passa que no ho vols veure, no? O bueno, no ho vols veure, o t'és igual.
4: No sé.
3: Ja.
4: Perquè estic segur que moltes d'aquestes coses les podem transportar a la nostra vida, de coses que sabem, allò com tu, amb aquesta cara, crec que ja sé certes coses, però...
3: Tot i així tires endavant, no? Mm. Pot haver-hi errors o t'han fet notar coses de dir, i això no ens agrada, no? I tot i així, per què ho fas?
4: Exacte.
3: Uf, però aquí, això...
4: O per què costa tant canviar, potser la pregunta seria.
3: També.
4: Perquè tot i saber-ho, no ho canvio, saps? Perquè tot i saber que fumar és dolent, no ho canvio.
3: Perquè és còmode, no?, a vegades, penso.
4: La idea d'aquest exercici, i com l'he fet servir jo amb les persones amb qui he treballat, ha sigut que aquesta història, si et planteges ben bé quin és el motor de canvi, al final és aquesta por. De dir, veure el futur, veure el que m'he perdut, veure el que m'estic perdent.
3: Clar.
4: I ho veus en els tres eixos temporals. Ho veus en el passat, en totes les coses que ja t'has perdut. Ho veus en el present, en com t'està afectant, i també ho projectes cap al futur i dius, si aquesta situació es manté, què pot significar això a la meva vida? I quan veus el dolor com en aquests tres eixos, és quasi bé inevitable ignorar-lo. I ho dic perquè moltes vegades ho hem d'entendre, els humans tenim un biaix cap a les coses negatives. Uh-huh. Vale? I jo no sóc gens fan d'utilitzar el dolor o el càstig com a motor de canvi a llarg termini. Perquè no té sentit. No té cap sentit. Perquè pateixes moltíssim.
3: Clar.
4: És molt millor buscar una energia que cremi de forma neta, com la, jo què sé, voler ajudar els altres. O... Perquè això pot ser una ambició, pot tirar de motor, però crema d'una forma molt més sostenible i sense tant de residu, saps? Sense ser tan tòxic. En canvi, la por pues, crema amb el ressentiment.
3: I que s'acaba explotant d'alguna manera, no? Al final.
4: Ho acabes pagant.
3: Sí, jo crec que sí.
4: Però a vegades, quan estem en una situació en què estem prou malament com per queixar-nos, com per veure que falla alguna cosa, però prou còmodes com per no canviar-les, et mous en un limbo bastant desagradable en què... O sigui, l'aigua la tinc al coll, no la tinc al nas. A la que pugi al nas, ja em preocuparé.
3: Ja em preocuparé.
4: Clar, però pots viure eternament amb l'aigua al coll.
3: Sí, és veritat.
4: Perquè mentre moguis els braços i les cames, pues, afogar-te no t'afogues.
3: Clar.
4: Però potser estaria millor tenir l'aigua als turmells. Uh-huh. No amb tota la vida, no dic de... Va, construïm una vida en què no patim mai més. No és l'objectiu. Perquè sempre han de passar coses dolentes a la vida, perquè és part de la vida. Però sí que és veritat que mentre no entri l'aigua al nas, pues, potser no em preocupo. Llavors aquest exercici a vegades serveix per posar-te psicològicament l'aigua al nas i dir, vale, què faria diferent en aquest cas?
3: També et diré una cosa, si tu et donessin l'oportunitat, això més d'una vegada, si tu que ho havies jugat o jo, com ho he parlat amb amics, de dir, si poguessis triar entre viatjar al futur o al passat, és a dir, no? Què preferiries? Poder veure com seràs, com arribes això, dia d'avui, si segueix la teva vida, on seràs? O tornar enrere per canviar coses que creus que et vas equivocar, saps? Què preferiries? Modificar o només observar què vindrà de tu? Jo no sé què triaria, també et diré, perquè m'agòbia, o sigui, crec que penso, el futur. Jo d'entrada diria, el futur, és així, m'asseguro, a veure com estic, tal i qual. Però també em fa vertigen veure el futur, perquè...
4: Jo cap al passat aniria.
3: Tu cap al passat.
4: Perquè si tornaria a viure més.
3: També. Quin pal, també, tornar enrere amb algunes coses.
4: Ah, no, jo pagaria per tirar enrere 3 hores, eh?
3: Ah, sí, bueno, 3 hores, vale.
4: No, vull dir, que encara que fossin 20 minuts de tornar a viure 20 minuts de la meva vida, doncs és fantàstic.
3: No,
4: sí, sempre tiraria enrere.
3: I canviaries coses, també.
4: Canviaria coses sabent que segurament potser acaben en un lloc pitjor o millor. És que és com... És independent. No crec que sigui la part important de la pregunta, saps?
3: Ja. Yeah.
4: Com de dir, bueno, hem vingut a aprendre, llavors tinc més temps per aprendre i aprendre més coses. Potser és més xulo per mi anar al passat que al futur. El futur és com més de... Vull guanyar la loteria.
3: Ja, yeah, sí. A veure quin és el número. Ja està.
4: No, això seria el passat, però dir... M'ha tocat, en plan, que, com de resoldre l'ansiós que tinc a dins de dir, m'haurà anat bé o malament? En plan, com resoldre aquest dubte.
3: Ja. Yeah.
4: Que també, si sigués anar malament, llavors, com torno enrere, sapient que el futur serà dolent.
3: Bueno, total, que llavors això. És perquè canviem, perquè ens costa tant canviar i totes aquestes...
4: No, jo diria que aquí és... Ficar-te psicològicament en una situació que també podries arribar en un tocar a fondo, saps?
3: Sí.
4: No sóc gens fan de que la gent toqui a fondo, perquè al final tocar a fondo està molt bé en algunes situacions en què la gent surt disparada i fa coses meravelloses, però també hi ha molta gent que toca a fondo i s'enfonsa i punt.
3: Clar.
4: O sigui, no romantitzem la idea de tocar a fondo. Ah, exacte. Però psicològicament, imaginar-te l'escenari en què toques a fondo potser és similar a tocar-lo ara sense haver-lo tocat. Llavors això et posa només en alerta i en piles sense passar per la part de convertir-te en una màquina ansiosa de merda, sinó que només fer-ho servir com a com fer el pont a un cotxe. Saps? No tinc les claus del cotxe, però li puc fotre el pont, arrencar-lo, i després el cotxe ja tirarà sense haver fet el pont. Tirarà perquè l'he arrencat. Deus utilitzar aquestes arrencades artificials, a mi a vegades em va bé, com per sortir d'aquest estat de limbo, de benestar.
3: I com ho fas?
4: Jo aquí el que proposo és que cadascú agafi una d'aquestes coses que creu que està pagant, un preu massa elevat, com per exemple pot ser, jo què sé, crec que sóc massa mandroso, crec que sóc massa garrepa, crec que sóc massa algo que estan jutjant de si mateixos com a massa. I aquí, que ningú es fiqui en els masses dels altres. Que cadascú decideixi el seu. ¿Vale? Perquè el malestar serà psicològic i serà subjectiu de cada persona. Jo puc veure una persona que està treballant 20 hores al dia i dir, jo estic disposat a pagar això, sí o no? Doncs pues no. Doncs pues el meu, no és el seu. En el moment en què jo vulgui determinar quines són les hores concretes que s'han de treballar com una veritat absoluta, no ens posarem mai d'acord. Llavors, que cadascú es colia seu. I que faci una mica l'exercici de Dickens. De dir, si ara em transportessin al passat i em diguessin, quin ha sigut el cost de mantenir aquesta actitud en el passat. I fes una llista de les coses que t'has perdut, els plans que t'has perdut, els projectes que tenies ganes de tirar endavant i al final vas abandonar, pel tema aquest de la mandra, imagina't, eh? Ah, vale, vale, i tens una llista de coses. I ara, en el present, què t'està costant? O què estàs sacrificant que no t'agradaria sacrificar? I fas una llista, també. I dius, vale, i ara en el futur, si continuo, saps? Sostenint aquesta crisi, què em pot costar? Però no ho facis des de la por extrema de, oh, merda, sóc un desgraciat, que estic perdent. No, no, no, no. Des de la consciència, des de la tranquil·litat de dir, bueno, posem-ho sobre la taula. I després, quan ho miris, decideix si és un preu que estàs disposat a pagar o no.
3: Vale.
4: T'he sentit?
3: Sí, t'estava pensant, o sigui, fent mentalment l'exercici ja, eh? Jo penso, una cosa que em passa a mi, i ja, mira, m'ho obro aquí amb tots els oients, és, jo sé que em preocupo molt, em preocupo excessivament, massa, per coses a vegades que, o sigui, anticipo massa escenaris que no passaran, perquè molts no apareixen mai, però la por a que puguin donar-se i que em pugui anar malament, pugui sortir malament alguna cosa, em fa ser excessivament...
4: preocupada, no?
3: Sí. Llavors, en aquest sentit, penso, clar, això, si tornés al passat, penso, d'on em ve? Doncs segurament del que he vist a casa, segurament del que potser jo he patit a l'escola perquè pensava dir, ostres, vull treure bones notes perquè vull tal, no sé què, per tant, he d'estudiar més, per tant, m'he sacrificat, que també està bé. Llavors, el que volia, la reflexió que volia fer és, no sé, més enllà de conèixer d'on em ve això, que crec que potser ara ja ho podria identificar una mica d'on em ve, clar, canviar-ho, penso, bueno, però també està bé, perquè per mi aquesta sobrepreocupació, és veritat que potser a vegades és massa, però aquesta sobrepreocupació també em fa ser potser més atenta o més... més no ho sé, vull dir que més opcions sobre la taula per si passen coses, saps?
4: Aquí crec que hi ha com molts melons que es poden obrir per separat. Un és que entendre la causa del teu, de com ets ara no canvia, que de cop i volta siguis diferent. Yeah. Jo puc entendre perfectament perquè tinc por als llocs foscos, perquè de petit vaig tenir un episodi traumàtic, però això no fa que no tingui por ara. Llavors, hi ha una part molt interessant en arribar a la conclusió de per què crec que sóc així, vale? Però no fa que canvis.
3: Clar.
4: I és una de les trampes de la psicologia moderna, jo crec que és sobreexplicar un tema que queda bastant clar, en plan, vale, això és un trauma. No passa, o sigui, no vull simplificar ni fer-ho més gran. Simplement, vale, ho puc entendre. I ara estàs hiperreactiva o hipervigilant o no sé què.
3: Clar.
4: Però no significa que per entendre-ho més o millor, com més pàgines jo llegeixi de trauma, de cop i volta jo canvi. Perquè tu, clar, segueixes tan condicionada. Si jo mai enrampar quan era petit amb un fil elèctric 20 vegades, jo ara segueixo tenint por al fil elèctric.
3: Per molt que ara puguis llegir i que et puguin dir no pateix, no torna a passar,
4: sí,
3: no tindràs
4: que diguin,
3: mal...
4: El fil elèctric ara està desconnectat i tu ja, sí, molt bé.
3: Clar.
4: Ja hi ficarà la mà una altra. I encara que l'agafis un cop i no te'n rampis, un sol cop, no l'has arreglat res, saps? Llavors és... Vale, però és un treball en el present. Encara que les causes siguin al passat, el treball està en el present.
3: Clar.
4: Això per començar. I l'altre és entendre que sí, òbviament, t'estava protegint en aquell moment, però ara la funció aquesta has de decidir si et segueix valent la pena o no. Perquè en aquell passat potser t'estava ajudant a complaure els meus pares perquè t'havia de treure bones notes, jo què sé, el que fos, no em castigaven tant o em jutjaven de forma positiva. Però ara en present, si ho segueixo arrossegant, jo he de decidir si em segueix funcionant com m'estava arreglant aquella situació, o estic pagant un preu massa alt. I aquí el més bonic és que cadascú ha de decidir. Perquè jo us podria dir, no, jo crec que en la meva opinió estàs pagant un preu massa alt. Piqui, vale, molt bé, fantàstic. De què em serveix a mi això?
3: Clar.
4: Llavors, l'única mètrica jo crec que és que cadascú decideixi si el que està patint és massa o massa poc. Perquè tu pots decidir anar a córrer una marató i patiràs.
3: Sí, sí.
4: Però estàs decidint patir d'aquella manera perquè ho estàs decidint tu. I ningú em diu, oh, és que no va valdre la pena.
3: No, clar, ho vas decidir activament, et venia de gust, ho vas decidir pels motius que fossin.
4: I pateixes que flipes.
3: Clar.
4: L'altre és, estic patint, m'agradaria no fer-ho.
3: Clar.
4: I aquí és on cadascú hauria de decidir, vale, fins a aquest punt.
3: Que suposo que aquí és quan apareixen pues, els diferents senyals d'alarma. És a dir, si jo ara, per exemple, m'invento, l'excés de preocupació em fes perdre pes, perdre cabell, canviar, tenir, no dormir les hores que em toquen, que em sortissin ulleres, aquests suposo que són ja els senyals més evidents, que potser no cal arribar aquí també, però serien com aquests senyals que diguis, ostres, doncs potser estic pagant el preu massa alt, no?
4: Clar. Però aquestes, sí, aquestes senyals són quasi ben universals en tothom.
3: Clar.
4: No seran específiques de tu. Veuràs en la teva vida, però no seran específiques. L'altre és dir, jo què sé, un esportista d'èlit, un dels olimpiades, pues, és com, per mi és un boig. Perquè el que estan sacrificant per arribar a, potser, només potser, a 10 segons de glòria, per mi no val la pena. Per mi.
3: Clar, clar.
4: Però si jo intentés convèncer aquesta persona que està sacrificant massa, em miraria amb cara de dit Cris. Si tu em dius, vull ser la millor locutora de ràdio del món, sí, segurament perdràs cabell i segurament perdràs... És que és veritat.
3: Sí, no, clar, clar, perquè implica desgast. Sí. Molt bé, doncs amb això, aquest és l'exercici que proposes també a casa que ens en portem, eh?
4: Sí, mireu, mireu la pel·lícula també, que és preciosa, la d'animació, que val molt la pena.
3: Que bé. Joan Soler Socarrats, moltíssimes gràcies. Són les 8:37 minuts del matí i em plau saludar al meu costat en Jaume Duc. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Conseller d'Unió Europea i Acció Exterior. Benvingut a l'Aquí Catalunya.
5: Moltíssimes gràcies.
3: Aquesta setmana el govern ha presentat el programa Catalunya Casa Palestina. M'agradaria començar per aquí. Ho fa per reforçar aquesta acollida, la cooperació amb Palestina, tant a Catalunya com sobre el terreny. Una iniciativa que dura 3 anys, que compta amb 1,5 milió d'euros per fer-se possible. I jo volia saber per què Palestina és un país prioritari en aquesta cooperació catalana.
5: Doncs perquè Palestina, des de fa uns quants anys, és un país, és un territori que té unes necessitats molt especials, produïdes pel conflicte, i que també s'han agreujat en aquests últims 2 anys, doncs, pels atacs reiterats per la guerra oberta per Israel contra el territori de Gaza, però també en relació amb l'ocupació de Cisjordània. Per tant, és un país en el que la gent continua patint molt, que no surtin tant en els mitjans de comunicació aquestes últimes setmanes, no vol dir que la situació sigui molt millor del que era fa un parell de mesos, i per tant es necessita un ajut humanitari més intens del que ja s'havia anat donant durant molts anys. I Catalunya i el govern de Catalunya doncs, vol contribuir a aquest ajut, com molts altres països, com moltes organitzacions internacionals amb les quals col·laborem. I efectivament aquest programa Catalunya Casa Palestina, el que vol d'alguna manera és coordinar millor les accions que es duen a terme, enfortir, consolidar aquesta cooperació i sobretot posar en marxa programes que permetin que persones, palestins, palestines puguin venir cap a Catalunya en casos concrets, o bé per poder continuar els seus estudis, o bé per temes de salut, o bé moltes vegades poder simplement doncs, per protegir-se de les conseqüències de la seva feina en matèria de defensa dels drets humans.
3: Clar, aquesta setmana el govern ha aprovat aquesta aportació de 800.000 euros també a l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins, precisament, per reforçar aquesta assistència. Jo volia saber si el govern ha rebut mai pressions per això, per donar ajuts a la UNRWA.
5: No, el govern no rep cap tipus de pressió ni a favor ni en contra, i a més, si les rebés, que no és el cas, doncs no tindria el més mínim efecte. La cooperació amb la UNRWA és una cooperació que també es va establir en el seu moment, es va establir en el seu moment, no és d'ara, no és dels últims mesos. UNRWA és una agència oficial de les Nacions Unides, és l'agència que s'ocupa de prestar ajut humanitari, insisteixo amb la paraula humanitari, a la població de Palestina. El govern de Catalunya ja va dedicar, efectivament, al voltant dels 800.000 euros l'any passat. Aquest any hem augmentat una mica, és 1 milió, i són diners que s'utilitzen perquè els camps de refugiats palestins puguin continuar funcionant i perquè es prestin fonamentalment serveis de tipus sanitari, que, òbviament, són essencials.
3: De fet, l'any 72, Nacions Unides va aprovar aquesta resolució que instava els països més desenvolupats a destinar el 0,7% del PIB a la cooperació i desenvolupament per erradicar la fam al món. Ara parlem d'això, de la fam, també. Si no vaig errada, els pressupostos de la Generalitat d'aquest any, aquest pressupost, aquest percentatge, és del 0,3%, que encara som lluny, però hem de dir que no estem malament, perquè és veritat que Catalunya és un dels actors de cooperació descentralitzats, crec, que més aporta, que més destina a la cooperació. Quina estratègia hi ha al darrere d'això? I com es vol posicionar Catalunya al món en aquesta cooperació?
5: El govern de Catalunya està compromès amb aquesta autoobligació que van acceptar molts governs de molts països d'arribar a dedicar el 0,7% del seu pressupost a temes de cooperació l'any 2030. És veritat que encara estem lluny, vostè acaba de citar la xifra d'aquest any, 0,3, però també és veritat que aquest any gairebé hem doblat la xifra de diners que aniran destinats a la cooperació. Estem parlant d'uns 85 milions d'euros. Podria semblar molts diners, però si tenim en compte que estem parlant d'un pressupost global de la Generalitat al voltant 50.000 milions d'euros, doncs em penso que dedicar 85 milions com a, diguem-ne, política de solidaritat internacional, ens ho podem permetre. I, a més, efectivament, aquest és un pas endavant important per aquest objectiu, que és l'objectiu d'arribar al 0,7% al 2030. I, malauradament, tal com va el món, veient les guerres que s'obren aquí i allà, veient com, efectivament, està augmentant una altra vegada la fam a molts territoris, fonamentalment a l'Àfrica, veient com les conseqüències de la guerra d'Iran poden encara agreujar més això, veient com el canvi climàtic també està obligant a molta gent a deixar, diguem-ne, els seus països d'origen, doncs aquesta cooperació, des de molts punts de vista, des del punt de vista de la solidaritat, però també des del punt de vista de la pròpia justícia i de la pròpia lògica per intentar que el món sigui un món més ordenat i sigui un món més pacífic, doncs segurament és molt més necessària, malauradament, és més necessària que fa un parell d'anys.
3: Ha seguit el Mundial, vostè? No li preguntaré per futbol, però l'ha seguit.
5: No m'agrada molt el futbol, però el Mundial sí que l'he seguit, perquè al final no deixa de ser també un espectacle geopolític, no només esportiu.
3: Aquí és on anava, exactament aquí és on anava, perquè sempre, evidentment, també té la seva lectura política. Tenim d'una banda Israel, que obertament es va posicionar a favor de l'Argentina, tenim Palestina, que també es va mostrar favorable o a favor d'Espanya. De fet, explicàvem l'altre dia a La Vanguardia que 2.000 palestins ho van estar seguint, la final, van celebrar el gol de Ferran Torres i justament al cap de 3 minuts van saber que havien assassinat els colons israelians a dos palestins i van suspendre la celebració, no? Vull, perquè també ens fem la idea de el que aquí potser tot és festa, la realitat del món és una altra.
5: És molt més complicada.
3: I jo el que li volia preguntar és en quina situació estem ara respecte a Israel, o sigui Catalunya ara mateix?
5: Bé, el govern de Catalunya, com vostè sap, té un mandat del Parlament de Catalunya, que fa que, per exemple, doncs, estigui prohibit tenir acords de

0: prohibit tenir acords de qualsevol tipus, acords comercials, en aquest cas concret, o contractes amb empreses d'Israel, i això, òbviament, s'està respectant. El govern de Catalunya va prestar ajut quan va caldre i quan se li va demanar als membres de les dues flotilles que van intentar arribar a Gaza aquests últims mesos, i el govern de Catalunya doncs, és perfectament solidari de les decisions que va prendre en el seu moment al govern d'Espanya, de prohibir, per exemple, l'arribada de vaixells que portin municions o que portin material militar destinat a Israel, i una sèrie de mesures que, penso, en les properes setmanes s'haurien de completar amb decisions a nivell de la Unió Europea. No oblidem que la política comercial a Catalunya, la política comercial espanyola, en el fons és la política comercial de la Unió Europea, de tots els europeus. I aquí estem esperant i corre pressa que la Unió Europea prengui en primer lloc una decisió per prohibir la importació de productes que vinguin de territoris ocupats pels colons israelians, i a mig termini també pensem que el que s'hauria de fer és suspendre l'acord de comerç entre Israel i la Unió Europea.
1: Que de fet ja sé que, depèn d'empresa això, però el govern sí que és veritat que el maig de l'any passat va tancar l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa davant aquesta nova ofensiva d'Israel a Gaza. Entenc llavors que no hi ha previsió de canvis i que ara mateix la posició del govern és ferma amb això, eh?
0: El que ens agradaria és que hi hagués canvis a Israel. I mentre no hi hagi canvis a Israel, doncs la política nostra continuarà sent la mateixa, que a més és una política, insisteixo, molt alineada amb la política del govern espanyol i molt alineada cada vegada més amb més països de la Unió Europea.
1: I després també m'agradaria tocar el tema de l'extrema dreta i el racisme, perquè justament l'altre dia explicàvem també que l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia ha detectat més de 40.000 continguts d'odi a xarxes socials el mes de juny. I durant el Mundial de Futbol, que ara en parlàvem, es va detectar una presència significativa de missatges racistes i islamòfobs contra seleccions i jugadors, i molt en concret contra Lamine Yamal. Tot això em porta a preguntar-li per també com la immigració també està sent aquest objecte, no?, que agafa l'extrema dreta per fer les seves polítiques. Veient Europa, veient també les grans potències, cap on estan ara pels seus governs, quina opinió té vostè, com ho veu el govern, i si hi ha preocupació per aquest gir que està fent Europa cap aquí?
0: Sí, hi ha molta preocupació. És un gir que ja fa anys que s'està produint i que és veritat que en alguns països s'ha estat intensificant molt recentment, i aquí, malauradament, quan un veu les enquestes, doncs també se n'adona que nosaltres no, vull dir, que no som una excepció, que no ens estem estalviant aquest gir, malauradament. Un gir produït segurament per moltes causes que tenen a veure doncs amb l'evolució que segueix el món, amb la complexitat dels problemes als quals ens enfrontem, però també, efectivament, aquesta feina terrible que fan les xarxes socials, moltes vegades amb un suport implícit o explícit, o d'algunes plataformes o d'alguns tecno-oligarques, com diuen ara, de països tercers. És veritat també que les xarxes socials s'han convertit en un dels elements de la guerra híbrida, i que moltes vegades també s'utilitzen des de fora per intentar modificar posicions o per crear enfrontaments de tipus social. I tot això ens ha de preocupar, perquè això vol dir que tots els governs, i per tant també el govern de Catalunya, doncs hem de responsabilitzar amb tot el que és la defensa de la democràcia, la defensa dels valors, la defensa dels drets humans, recordar coses que potser fa anys no eren òbvies i no eren necessàries perquè eren òbvies de ser recordades, i en canvi ara sí. I aquesta és una feina que pertany a molts altres sectors de la societat, començant pels mitjans de comunicació i acabant per la societat civil organitzada, però aquí els governs també tenim molt a dir, i el govern de Catalunya es pren molt seriosament aquest tema. Penso que es veu en tota les nostres polítiques, també en les polítiques socials, i es veu també en els nostres pronunciaments al Parlament de Catalunya i fora del Parlament també.
1: Per tant, creu que el creixement de l'extrema dreta és el principal desafiament que té ara mateix Europa?
0: És un dels desafiaments, no és l'únic. Malauradament, vivim en un món en el qual ara els desafiaments són múltiples. La Unió Europea s'ha d'adaptar a un món diferent, que ja no és un món que estigui, diguem-ne, organitzat de la mateixa manera que fins fa molt poc. Hi ha països que no respecten el dret internacional, que ni tan sols respecten el dret internacional humanitari, que busquen debilitar el multilateralisme, que busquen deixar de banda organismes internacionals com les

0: mateixes Nacions Unides o com l'Organització Mundial de la Salut o com l'Organització Mundial del Comerç. Tot això, òbviament, complica les coses. Veiem també que és un món en el qual Europa necessita enfortir-se molt ràpidament des de molts punts de vista, des de la seguretat i la defensa, per descomptat, però també des del punt de vista de la competitivitat, competitivitat davant dels Estats Units, competitivitat davant de la Xina. Tot això s'ha de fer al mateix temps, però efectivament sense oblidar que no només hi ha riscos externs, sinó que també hi ha riscos interns. Hi ha aquest augment de l'extrema dreta i, per tant, aquest augment de la xenofòbia, del racisme i aquesta polarització excessiva, són un repte intern de primer ordre.
1: I m'agradaria també preguntar-li, perquè aquesta setmana hem explicat que el Regne Unit, Andy Burnham, del Partit Laborista, ha pres possessió com a primer ministre britànic, setè primer ministre en 10 anys, i crida l'atenció que aquest home, socialdemòcrata, representa un partit que defensa polítiques d'immigració més conservadores. Com ho veu vostè, això?
0: Hi ha un gir en les polítiques d'immigració en molts països, perquè la situació, insisteixo, és diferent a la que era abans. Jo crec que aquí el més important és saber què és el que nosaltres volem fer. I aquí em sembla que el missatge és molt clar. D'una banda, la immigració és necessària. A Catalunya, la resta d'Espanya, necessitem que arribi gent de fora, per moltes raons, entre altres perquè la nostra economia funciona i, per tant, calen més persones que vinguin a treballar i que vinguin a ajudar a tirar el país endavant. Segon, que quan parlem de la immigració no parlem d'una manera general, estem parlant de persones concretes. La immigració són persones, i són persones amb els mateixos drets que nosaltres i, per tant, també haurien de ser persones amb les mateixes obligacions que nosaltres. I això passa per polítiques d'integració des de molts punts de vista, i aquesta també és una responsabilitat, en aquest cas compartida, del govern de Catalunya. S'han de fer les coses bé, s'ha d'aconseguir que la immigració, que les persones que immigren arribin fonamentalment de manera legal, per camins legals, i també, i aquí tornem al tema de la cooperació, però també al tema de les inversions i al tema de la política comercial, s'han de fer tots els esforços necessaris per donar aquesta gent també, o per respectar en aquestes persones, un dret molt important que nosaltres tenim, que és el dret de quedar-nos a casa, és a dir, el dret de poder tenir una vida digna en el nostre país sense tenir l'obligació de marxar.
1: Ara que mencionem acords també comercials, el govern ha viatjat a la Xina, ha anat al Japó, a Corea del Sud, i demà se'n va cap al Vietnam. Per què l'Àsia?
0: Doncs perquè en aquest moment és una de les regions més dinàmiques del món, des de molts punts de vista, també des del punt de vista econòmic, des del punt de vista tecnològic, perquè el món en aquest moment el que ens indica és que és necessari diversificar. És molt important poder tenir obertes vies de comerç i vies de cooperació econòmica amb diferents llocs del món. És molt important, evidentment, el mercat interior europeu, és molt important la nostra relació comercial amb els Estats Units, que esperem que l'administració americana no torni a complicar en els propers dies. És molt important tot el que puguem fer amb Mercosur i amb altres acords comercials que ha obert la Unió Europea, i dins d'aquest marc, doncs, lògicament, també la presència i l'activitat econòmica, comercial, també cultural, també social, en països asiàtics, començant pel Japó, continuant per la Xina, i efectivament, doncs, també, per exemple, el Vietnam. Tot això, a més, forma part d'una estratègia que va aprovar en el seu dia el govern de Catalunya, que és l'estratègia Àsia, i que ens indica i que ens orienta precisament en la manera d'anar millorant les nostres posicions, la nostra presència, la presència de les nostres empreses, de les nostres universitats, els acords tecnològics dels nostres centres de recerca en països d'Àsia i, en aquest cas concret, del sud-est asiàtic.
1: Ara seguim parlant del sud-est asiàtic, però ara, com el mencionava, a Donald Trump, que va a cop de tuit, que va de sobte anunciant aquí que si aranzels, aquesta batalla que té amb Espanya. Vostè com ho veu, això? Realment, clar, és veritat que és una amenaça, perquè sí que és veritat que, com deia vostè molt bé, els Estats Units, evidentment, aquestes relacions afecten l'economia catalana també. Que aquest senyor vagi a base d'anuncis que ara sí, que ara no, no sé, vostès també des del govern de Catalunya, com ho viuen i quines mesures prenen davant d'això?
0: Com ho vivim? Al principi amb sorpresa, perquè quan tot això va començar era difícil d'entendre com un país tan important i tan seriós des de molts punts de vista com és com són els Estats Units d'Amèrica, pogués entrar en una etapa tan complexa, però sobretot tan imprevisible. Jo crec que aquí la paraula és aquesta, no? És molt difícil preveure què és el que decidirà o no decidirà el president dels Estats Units.
1: És un perill, doncs?
0: És un perill en funció de les decisions que es puguin prendre. I en aquests moments, efectivament, doncs sembla ser que hi ha una nova discussió a Washington sobre possibles noves mesures de retorsió comercial, perquè al final estem parlant d'això, aquests famosos arancels. Jo espero que això no es produeixi, en tot cas espero, i penso que aquí estem perfectament alineats també amb la resta de la Unió Europea, que es respectin els acords als quals es va arribar fa poc més d'un any entre els Estats Units i la Unió Europea, que són acords que fixen un marc que dona previsibilitat al comerç entre les dues potències comercials més importants del món.
1: I ara que tornem al Vietnam, perquè és veritat que és un país que dins del sud global s'ha sabut també fer fort amb la seva política exterior, de fet per no dependre precisament de les potències com són els Estats Units i la Xina. Què pot aprendre Catalunya del Vietnam?
0: Es pot aprendre de tots els països del món, d'alguns més i d'altres menys. El Vietnam és un país que té un règim polític diferent al nostre, però és un país que des del punt de vista del que és l'economia està funcionant molt bé, està creixent per sobre del 6% anual, és un país que s'està projectant molt bé de cara a l'exterior, és un país que aprofita molt bé la seva situació geogràfica i fins i tot doncs, la seva proximitat territorial geogràfica amb la Xina. És un país amb una mà d'obra qualificada important i és un país que s'ha obert a la resta del món. Per tant, és un país interessant, és un país que, com vostè diu, té també un acord de cooperació comercial i econòmica amb la Unió Europea. Això facilita molt les coses. Ja hi ha empreses catalanes que treballen al Vietnam, també hi ha moltes empreses catalanes que comencen a exportar o a importar del Vietnam i, per tant, doncs, és un territori en el qual hem d'augmentar i consolidar la nostra presència. No és l'únic, però és un entre altres.
1: I perdoni la pregunta, però i Catalunya què pot aportar al Vietnam? I saber-se què aprenen ells de nosaltres?
0: Doncs si augmenta el flux comercial entre el Vietnam i Catalunya, això és positiu tant pel Vietnam com per Catalunya. A part, moltes vegades al darrere del comerç ve la resta. Al darrere del comerç venen doncs, cooperacions de tipus universitari, de tipus tecnològic, intercanvis d'estudiants, intercanvis culturals. El Vietnam és un país molt interessant, és un país que ja és una destinació turística de molta gent, però segurament continua va ser un país bastant desconegut i, per tant, doncs, efectivament, si som capaços d'augmentar la nostra relació, diguem-ne, econòmica, segur que després ve tota la resta.
1: I l'Ina va preguntar també si Catalunya ha de ser potència tecnològica dins d'Espanya, perquè, clar, penso que l'Àsia és precisament no, un dels puntals en tot el que seria el món tecnològic. Va cap aquí també, la idea és aquesta?
0: Catalunya ja és una potència tecnològica a Espanya i Catalunya és una de les primeres potències tecnològiques del sud d'Europa. I això ho notem contínuament en els viatges que fem a l'exterior i en les nostres relacions amb tercers països, amb la gent que ens visita, la gent que s'interessa pels nostres hubs tecnològics, els governants de diferents països que volen visitar el Barcelona Computing Center, Supercomputing Center, el BCC. Ho vam veure encara fa uns mesos, van venir diversos caps d'estat d'Amèrica Llatina en aquesta conferència progressista que va tenir lloc a Barcelona. Gairebé tothom va demanar visitar instal·lacions i infraestructures tecnològiques de Catalunya. Per tant, això que ens ho indiquen de fora, doncs també ens ho hem de creure des de dins i, efectivament, és segurament una de les targes de visita, de les cartes de presentació més importants que té Catalunya de cara a la resta del món.
1: I el govern de la Generalitat compta amb una xarxa de 21 delegacions a l'exterior, té previst ampliar-les a 24 seus aquesta legislatura. De fet, les que s'han d'obrir ja anunciades pel govern són les de la Xina, justament, el Canadà i la Mediterrània Oriental, amb seu en aquest cas a Jordània, i el govern també té previst traslladar la seu de Tunis cap a Rabat, cap al Marroc. per què el Marroc és un soci estratègic per Catalunya. És veritat que ja vam parlar que justament teníem a Pedro Sánchez d'Algèria, ja hem explicat també d'on venia aquest conflicte d'Algèria-Marroc, què va passar, quin va ser aquest gir en la política espanyola, però en el cas de Catalunya, per què a Catalunya li interessa tenir aquesta seu i aquesta relació amb el Marroc?
0: Perquè aquesta relació ja existeix i cada vegada és més intensa. El Marroc no deixa de ser un país veí. El Marroc és un país en el qual ja hi ha una presència catalana molt important des de molts punts de vista, també des del punt de vista empresarial i econòmic. El Marroc és un país que està creixent molt, també econòmicament, és un país que s'està desenvolupant molt ràpidament, és un país que també està agafant una importància geoestratègica molt gran respecte a la que podia tenir fa uns pocs anys, i per tant és un país en el qual s'hi ha de ser, i de fet ja hi som. Per què hem decidit traslladar la delegació que cobreix aquesta zona del nord d'Àfrica de Tunis al Marroc? Doncs perquè la nostra relació amb el Marroc és molt més intensa que no pas amb Tunis, que a més és un país, diguem-ne, que cada vegada és una miqueta més difícil a l'hora de treballar i de cooperar amb ells. I això és el que fem. I no oblidem tampoc que a Catalunya hi viu gairebé un quart de milió de persones d'origen marroquí. Moltes d'elles ja són espanyols, ja són catalans, però tenen aquest origen, i per tant doncs això també d'alguna manera influeix en aquesta decisió d'estar més presents al Marroc.
1: I l'última pregunta que li volia fer a Veneçuela. No sé ara mateix en quina situació està, quines les ajudes que s'han pogut facilitar i quina és la situació ara mateix que tenim amb aquest país.
0: Bé, la situació a Veneçuela és molt dolenta. De fet, ja no era gaire bona abans del terratrèmol i per tant, per descomptat, ara ho és molt més. Veneçuela ara està passant de la fase en la qual tothom hi és i tothom s'ocupa i tothom es preocupa, a la fase en la qual moltes vegades aquests països es queden molt sols davant de situacions que òbviament no s'han solucionat i que requereixen molta inversió, molts diners i molt d'ajut. I aquí és on el govern de Catalunya també vol dir la seva. Com vostè sap, el govern va ser solidari des del primer moment, es van enviar bombers, es van enviar metges forenses, es va enviar material, diverses entitats, també fins i tot doncs, les pròpies associacions de veneçolans presents a Catalunya van contribuir, com ho va fer una part important de la societat catalana, però ara estem en aquesta segona fase. I en aquesta segona fase el que fa el govern català a través de la seva Agència Catalana de Cooperació és, via convenis, permetre a organitzacions no governamentals fer feines d'acompanyament, de reconstrucció, per exemple, en el tema de la potabilització de l'aigua, que és l'últim element que hem activat aquests últims dies. I probablement en les properes setmanes doncs, continuarem en la mateixa línia, és a dir, ajudant aquelles ONGs, aquelles organitzacions internacionals que estan presents a Veneçuela a disposar dels mitjans necessaris per ajudar a fer aquesta feina de reconstrucció del país, però també de reconstrucció de la societat i dels elements bàsics de vida de molts milers de veneçolans i veneçolanes.
1: Per tant, això, Catalunya llavors té l'objectiu de mantenir-se en contacte a terreny, sigui enviant ajuda o sigui donant ajuda a les entitats que ja hi són, de moment, fins que sigui necessari.
0: Mentre sigui necessari i mentre nosaltres puguem, efectivament ho continuarem fent.
1: Jaume Duch, conseller, moltíssimes gràcies per ser aquí a Catalunya.
0: A vostès, molt bon dia a tothom.
1: Que vagi molt bé.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Passa un minutet de 9:15 del matí. Puc saludar d'una banda, primer tot, en Joan Serra, cap d'informatius d'aquesta casa. Bon dia, Joan.
3: Molt bon dia, Laura.
1: I aquí a l'estudi avui ens acompanya, molt contenta que hi sigui, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana.
4: Bon dia,
1: què
4: bon
1: tal?
4: Dia. Bé, molt bé, molt
1: benvingut.
4: Bé. Gràcies, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: El mateix diem. Anava a començar, bé, m'agradaria començar, evidentment parlem de l'amnistia, parlem de finançament, però avui el tema del dia, com comprendrà, és el partit d'ahir d'Espanya contra Argentina, no sé si el va veure, si se n'alegra d'aquesta victòria d'Espanya.
4: Bueno, el Barça va guanyar, no? Els jugadors del Barça van guanyar i està bé que estigui així. I a l'Argentina també hi havia la història del Barça, vull dir que hi havia la història del futur. El futur va guanyar la història. No sé si això sempre és bo o no, diguem-ne, els historiadors. La història ens agrada i, per tant, tenim un vincle molt especial amb Messi. Però vaja, també tot el nostre apreci pel Lamine Yamal, pel Ferran Torres, pel Pau Cubarsí, pel Olmo i companyia.
1: No, és que si realment un Mundial marca de la Masia, vull dir que és el que diu. És el que diu.
4: Bueno, és que la marca aquesta del Barça de la Masia realment és un èxit colossal a nivell mundial, no? A les proves ens rematem, no sé.
1: Entrem en matèria i començo preguntant-li per la llei d'amnistia. Li voldria preguntar què n'espera ara del Tribunal Suprem, perquè de moment ja han dit que no mourà fitxa a l'espera del que faci el Constitucional amb els recursos d'empara. Vostè què n'espera d'aquest Suprem?
4: Doncs recordeu que va haver-hi una reforma del Codi Penal que va eliminar els delictes pels quals vam ser condemnats i tot i així es va mantenir la pena. És l'únic país del món, l'únic moment de la història humana en què es manté una pena sense que hi hagi un delicte. Això no passa enlloc. Per tant, gaire sorpreses ja no hi ha marge perquè ens sorprenguin molt, diguem-ne. I recordeu que es va aprovar una llei i que es neguen sistemàticament a aplicar-la, que és la llei d'amnistia. Per tant, no només és la qüestió de la llei d'amnistia, sinó també de la reforma del Codi Penal. Per tant, què passarà? Doncs no ho sap ningú del cert. El que sembla evident és que cada vegada tenen menys marge per fer més coses rares, diguem-ne, no? Però, bueno, ho anirem veient. En tot cas, també em sembla que aquí hi ha una qüestió de matís, que és que crec que el Suprem ha dit que no farà ara, però ho ha dit referint-se a l'ordre de detenció, no respecte a altres qüestions. Per tant, ja veurem, és un món complex i és una partida que, sens dubte, és una batalla que, sens dubte, acabarem guanyant.
1: Ara deia aquestes coses rares. Entenc que dins d'aquestes coses rares hi hauria aquesta possibilitat d'elevar la qüestió, una qüestió prejudicial al TJUE, de nou, aquest Suprem? Sí. Ho creu, això, que podria ser una d'aquestes escenaris?
4: Tot pot ser, perquè si hi ha una pena sense que hi hagi un delicte, imagini si pot ser la resta. Clar que pot ser. I les prospeccions generals, que estan prohibidíssimes per la filosofia del dret, com a mínim, des del segle XVIII. I, en canvi, doncs, aquí continuen passant coses estrambòtiques. Fixi's la contradicció tremenda de que algú digui que es pot presentar una prejudicial quan resulta que el judici es va fer el 2019 i, per tant, com que el pre hauria de ser abans del judici, no té cap sentit que el 2026 es faci una cosa pre d'una cosa que ja es va fer el 2019. Per tant, hi ha més contradicció respecte al sentit comú, gairebé és impossible.
1: I després d'escoltar el tribunal, què poden fer des de la política? Vostès.
4: Doncs constatar que cada vegada que hi ha una justícia justa, doncs tenim raó.
1: I això què vol dir? Què faran?
4: Doncs insistir en aquesta raó i continuar defensant el nostre país a tot arreu i defensar-lo per tots els àmbits i de totes les maneres, i això també vol dir doncs defensar-lo des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista del model de finançament, de l'eliminació del deute fla que no hauria d'existir, des de la defensa del consorci d'inversions que hauria de permetre resoldre aquest dèficit terrible, aquest úlcera oberta des de fa dècades de les inversions que no arriben al nostre país. Per tant, totes aquestes coses, perquè al final serem mesurats per la utilitat del nostre servei a Catalunya.
1: I totes aquestes accions que deia ara, serien una... hi hauria la possibilitat de fer-se amb una estratègia compartida amb Junts?
4: I tant. No, jo sempre ho defenso. Sempre. I sempre ho intentem. I ho continuarem intentant. I amb això som inassequibles a qualsevol desmoralització, diguem-ne. Per tant, escolti, nosaltres ho hem intentat, ho intentem i ho seguirem intentant. Intentarem convèncer a Junts de que el millor que pot fer és ser útil. Perquè quan no ets útil, quan mai ets útil, quan no ets útil per res, doncs llavors pot passar, pot arribar a passar que alguns dels teus votants acabin votant a qualsevol inútil, sí? Per tant, és millor ser útil.
3: Per entendre quin marge de maniobra hi ha, perquè vostès, per exemple, puguin doncs, fer un recorregut en Junts en aquesta matèria, en la matèria antirepressiva. Vostè ha parlat en els últims dies amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE?
4: Sí, amb tothom, amb tots ells, sí.
3: I què li ha comentat, si és que han parlat?
4: Bueno, doncs parlem de moltes coses, però al mateix temps també ells volen que siguem discrets. Per tant, sí, hem parlat, no només amb el Carles Puigdemont, sinó amb molts dels seus companys, diguem-ne, i crec que la nostra feina és parlar amb tothom, però al mateix temps també hem de ser respectuosos quan ells diuen, bueno, però escolta, no cal anar-ho explicant, diguem-ne. Bueno, doncs si ho volen explicar, que ho expliquin, jo no hi tinc cap inconvenient, ans al contrari, tinc tot l'interès del món en que aquesta col·laboració sigui el més explícita possible, el més clara possible, el més constant possible, amb Junts, però també amb d'altres formacions polítiques, i sempre, sempre, sempre aprofitem per dir que no només amb partits polítics, sinó també amb agents econòmics i socials, amb entitats de tota mena, etcètera, etcètera. Per tant, la nostra voluntat de construir grans majories polítiques, socials, culturals, en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit educatiu, la nostra voluntat hi és tota. No sempre ens en sortim, no sempre l'encertem, no ho sé, en l'àmbit educatiu és evident que no sempre l'hem encertada, però que la voluntat hi és, segur que sí, i amb Junts en particular, també, clar.
3: Vostè va ser divendres a Madrid i va fer una conferència. Si em permet l'expressió, jo li vaig escoltar un discurs molt desacomplexat. Vostè, evidentment, va parlar de l'amnistia, va parlar de finançament, va parlar també del FLA, i també es va referir als pressupostos generals de l'Estat. I en alguns d'aquests missatges, implícitament, hi havia alguna referència a Junts. Vostè què n'espera de Junts en relació, per exemple, a la tramitació del finançament?
4: Primer, celebro que li semblés desacomplexat, diguem-ne. Segon, no sé si les referències eren implícites o al contrari, eren. Jo crec que eren molt explícites.
3: Molt bé.
4: Jo el que espero és que tots els demòcrates, tots els partits de tradició democràtica, doncs votin conjuntament en la defensa de la democràcia i, per tant, i del benestar de la nostra societat. I, per tant, escolta, si podem eliminar 17.000 milions d'euros de deute, doncs els hem d'eliminar, perquè és molt millor que els catalans i les catalanes no deguin 17.000 milions que deguin 17.000 milions, i això ho entén tothom. I, per tant, com que ho entén tothom, espero que tothom estigui a l'alçada. El mateix passa amb el Consorci d'Inversions. És molt millor que els diners que van amb una partida pressupostària vagin directament als comptes del govern de Catalunya, perquè sigui el govern de Catalunya qui implementi aquella inversió, atenent que el govern espanyol molt sovint ha demostrat que no ho sap fer o que no ho vol fer.
3: Amb les últimes dades que es van conèixer divendres, per
4: terrorífiques,
3: exemple.
4: Monstruoses, és a dir, que un país que porta el 19% del PIB o gairebé el 20% del PIB i gairebé el 18% o el 17% de la població, és igual, efectes pràctics, rebi el 8% de la inversió, no té cap sentit, no té cap sentit ni per Catalunya, ni de fet no té cap sentit per cap govern espanyol, perquè en el fons es fan mal ells mateixos, perquè a base d'intentar estrangular la nostra economia, en el fons també estrangulen la seva capacitat fiscal, els seus ingressos de futur, etcètera, etcètera. Curiosament, malgrat aquesta asfíxia, que es pot mesurar, per exemple, en el fet de que en els últims 50 anys l'Estat no ha construït ni un quilòmetre de ferrocarril convencional a Catalunya, 0 quilòmetres de ferrocarril convencional a Catalunya en mig segle, doncs, curiosament, deia, malgrat aquesta asfíxia, doncs el PIB català no para de créixer, amb defectes, perquè les nostres famílies pateixen, i pateixen cada dia més, però el nostre PIB és l'únic que aguanta, l'únic de tot l'Estat que aguanta.
3: Per tornar al finançament, entenc de les seves paraules que vostè espera que després del Consell de Política Fiscal i Financera, quan arribi el moment de la tramitació parlamentària, Junts permetrà aquesta tramitació parlamentària del finançament?
4: Jo espero que sí, pel bé de tothom, diguem-ne, no pel meu, sinó pel bé de Junts i del bé de Catalunya, diguem-ne. És a dir, nosaltres som responsables, Esquerra Republicana és responsable d'allò que fa Esquerra Republicana, no d'allò que fan els altres. Si els altres s'ho volen carregar, o volen tombar, o ho volen desfer, o triturar, o, doncs serà la responsabilitat dels que ho facin. Ara, jo crec que és molt millor per Catalunya i per ells mateixos que això tiri endavant.
3: Per continuar amb el finançament, i per centrar-nos en el que sí que depèn d'Esquerra Republicana. Per exemple, la qüestió de l'IRPF. Com s'ha de tramitar en el Congrés? Ha de ser una esmena via la llei del finançament? Això s'ha de presentar en solitari per Esquerra? S'ha de fer conjuntament amb el PSOE? Com s'ha de fer?
4: Això, jo crec que ho hem explicat milers de vegades, però està superbé poder-ho tornar a explicar avui aquí, perquè és un tema realment molt rellevant. Esquerra Republicana vol resoldre la qüestió de la gestió de l'IRPF. És a dir, vol que l'IRPF es controli, es gestioni, es faci des de Catalunya. Llavors, Esquerra Republicana crec que encertadament, crec que amb tota la raó del món, creu que la millor manera de vehicular això és a través d'una esmena en el model de finançament. I per què és aquesta la millor manera? Doncs perquè en el model de finançament tothom hi surt guanyant, ningú hi surt perdent, encara que és possible que hi votin en contra, perquè el món és així. És a dir, el PP és capaç de votar en contra d'allò que va bé pels hospitals o per les escoles d'on sigui, sí? És capaç d'autofer-se mal i de fer mal a la seva societat, perquè és evident que si poses 21.000 o 22.000 milions en els hospitals i les escoles, és millor pels hospitals i les escoles. És molt millor. És molt millor 22.000 que zero. Per tant, però el PP s'ho pot carregar. Sí, s'ho pot carregar. Esperem que ho intenti sol, diguem-ne. Esperem que no trobi gaires aliats. Esperem que en aquest cas, doncs, Junts no se li acudeixi votar al costat del PP i de Vox en contra dels hospitals i de les escoles, etc etc. Llavors, com que tothom hi surt guanyant en el model de finançament, el fet de tramitar l'IRPF a través d'una esmena en aquest model de finançament és la millor finestra d'oportunitat perquè tothom, que és imprescindible que ho voti, tothom ho voti, que tothom que ho ha de votar ho acabi votant. Si nosaltres presentéssim aquesta esmena per una altra via, amb una altra cosa, amb un altre lloc, en algun lloc en el que els altres no hi guanyen res, doncs podria ser que els altres diguessin, home, però si jo no hi guanyo res, per què t'ho haig de votar? En canvi, si ho fem en aquell àmbit en el qual tots hi guanyen, penseu que el País Valencià, per exemple, ell tot solet i guanya 3.700 gairebé milions d'euros. Bueno, però escolti, esperem que tothom ajudi a que això vagi bé.
3: Ha de ser un acord previ amb el PSOE.
4: Bueno, és evident, si els vots del PSOE són tan imprescindibles com els vots de Sumar o de Podemos o de Compromís o de Unigar.
3: Jo li deia perquè en aquesta qüestió fins ara doncs, no ha estat possible.
4: Bueno, és que el PSOE fa moltes coses malament, sí, sí. És un partit carregat de casos de corrupció, és un partit molt sovint ineficient en la seva gestió, que no se n'acaba de sortir en moltes qüestions que són rellevants. Afortunadament existeix Esquerra Republicana i la millor alternativa pels votants socialistes és votar Esquerra Republicana, sens dubte. Això és, tots hi estem d'acord.
1: Per tant, si al final de la legislatura a Catalunya la Generalitat no recapta aquest IRPF, considerarà que ha sigut un fracàs aquest pacte amb els socialistes?
4: Depèn de com vagi, diguem-ne, si ho tomba Junts i el PP i Vox, doncs no serà culpa dels socialistes. Si ho tomben els socialistes, doncs serà culpa dels socialistes, clar, depèn, no ho sé. I en tot cas, escolti, hi ha acords que són molt importants. L'acord respecte al model de finançament és molt important perquè aporta 4.700 milions d'euros. És millor 4.700 milions o zero? Doncs és millor 4.700. Per tant, escolti, això és bo? Sí, és bo. Eliminar 17.000 milions de deute del FLA és bo? Sí, és bo, perquè estic segur que vostè i tots els la bona gent que treballa en aquesta emissora de ràdio entén perfectament que és millor no deure 17.000 milions que deure'ls. Bueno, doncs això és bo. Esperem que d'aquestes coses n'hi hagi tantes com sigui possible.
1: Vostè defensa que es puguin negociar aquests pressupostos generals de l'Estat. La setmana passada PP, Vox, Junts vam tombar la senda de dèficit, que és aquest pas previ per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat que Sánchez vol aprovar. Ens referim a aquesta capacitat de dèficit al qual podrà aspirar la Generalitat. Junts va votar-hi en contra perquè diu que Catalunya en surt perjudicada per aquest repartiment del marge de dèficit, i Esquerra hi va votar a favor perquè creuen que rebutjar-la perjudica precisament a Catalunya. Entenen el vot de Junts o creuen que és un error polític?
4: No, jo entenc, suposo que gairebé tothom, o almenys ho intento, i per tant entenc el raonament, no? Ells diuen, escolta, és millor poder-se endeutar més que poder-se endeutar menys. D'acord, està bé. Ja ho entenc, ja està bé. Ara, el que és millor és que no et calgui endeutar-te. Per això és tan important el model de finançament, perquè amb un bon model de finançament no et cal dèficit, no? Per tant, escolti, és com dir, bueno, aquí hi ha una ferida oberta, surt una sangada i nosaltres el que volem és tenir marge per comprar dues tirites. D'acord, millor dues tirites que una, ja ho entenc. Però l'objectiu fonamental és aturar l'hemorràgia, no? Que deixi de sortir sang, no comprar tirites. Però bueno, escolti, no passa res, i des d'aquí la nostra bona voluntat per entendre'ns amb tothom, també amb Junts, amb els socialistes, i insistim en demanar-los i en ajudar-los tant com puguem a que conformin, que formin part d'una mateixa majoria, que és una majoria imprescindible per poder aprovar totes aquestes coses. És a dir, les bralles aquestes constants de Junts, socialistes, dels d'aquí, no serveixen de res, és que no serveixen de res. I per tant, jo què sé, si podem ajudar-los a que deixin de brallar-se tot el dia i podem ajudar-los que pensin en Catalunya en lloc de pensar en les seves bralles, doncs els ajudarem tant com podrem. Per això, no vull, ara no vull ni criticar-los, ni renyar-los, ni posar-los en evidència, perquè no serviria de res. És a dir, seria molt divertit, eh? I sortien uns titulars esplèndids. Junqueras, no sé què, Diuda... No sé, però no estem aquí per fer titulars esplèndids ni per posar el dit a l'ull, el del costat, sinó que estem aquí per treballar per Catalunya.
3: Però aquests pressupostos generals de l'Estat, amb poca possibilitat de que surtin aprovats, no seran segurament un argument electoral per a Pedro Sánchez?
4: Doncs jo espero que si volen fer uns pressupostos els vulguin fer de veritat. Uh-huh. Ara, escolti, l'experiència també ens ensenya que molt sovint les coses no les fan de veritat. Això és cert. I per tant hem d'estar preparats perquè només sigui una campanya publicitària. Bueno, doncs si el PSOE fa una campanya publicitària, doncs evidenciem-ho, denunciem-ho, diguem-ho. Si això és una catxa, si van de farol, si això és una broma de mal gust, doncs, escolta, veiem l'aposta. Vinga, som-hi, va. Voleu fer-ho? Va, vinga, demostreu-ho. Poseu les partides, vinc, saps? I aquesta és la millor manera de respondre.
3: Quina serà la condició d'Esquerra, els pressupostos?
4: Hòstia, seran moltes, depèn de les que siguin viables en cada moment.
3: Vostè ja sap que sempre n'hi ha alguna que és més estrella.
4: Caurem en aquest error, perquè no hi caiem mai, diguem-ne, espero. I ara tampoc. Perquè si ara jo li digués, no, perquè és que la nostra condició és 483... els altres ja sabrien que el màxim que aconseguirem és 483. Uh-huh. I escolta, no estic aquí per 483, estic aquí per 1.722, diguem-ne, sí? Per tant, no anirem dient una xifra concreta ni direm per què. Perquè els hi dones pistes als altres, i perquè si tu dius 483, els altres la propera vegada, en lloc de 483, et donaran 482 i et diran, home, però si no, és molt poca la diferència, saps? I la següent entrevista que fem en aquesta casa ens direu, home, però si veu dir 483 i ara us donen una mica menys, perquè no ho acceptem? Bueno, però escolti, no estem aquí per negociar amb el Partit Socialista o amb el govern espanyol a través dels micròfons de la cadena SER, encara que són uns micròfons simpatiquíssims.
3: I com que en farem moltes entrevistes, tindrem temps
4: Exacte.
3: De preguntar-ho.
4: Llavors, escolti, no cal posar-los-hi fàcil, perquè si de veritat això és una catxa, si això és un van de farol, si això és una broma de mal gust, doncs no els hi posem fàcil. Al contrari, aprofitem per collar-los de veritat i dir, ah, sí, voleu d'allò, vinga, som-hi. Doncs, Catalunya, què teniu pensat? Què li oferiu? Què? I llavors, per cert, diguin el que diguin, nosaltres direm, molt més. Perquè és la nostra feina és defensar Catalunya, la nostra feina és defensar les famílies d'aquest país. Per tant, deixeu-nos defensar-les amb totes les eines que tinguem al nostre abast.
1: Eleccions a l'horitzó, sabem que Esquerra ha celebrat el seu congrés. Jo li volia preguntar si, bàsicament això, si el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
4: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
1: Per on ha de passar el futur de Gabriel Rufián dins d'Esquerra?
4: Doncs pot ser el portaveu d'Esquerra i el cap de llista d'Esquerra.
3: Han parlat de les condicions per ser-ho?
4: Però les condicions és les que marca la militància d'Esquerra Republicana, que és que Esquerra Republicana és un partit independentista, republicà, d'esquerres, progressista, simpàtic, honest, i bueno, pues aquestes són les condicions.
3: Em semblava pertinent la pregunta perquè el propi Rufián havia dit que havia de tenir una sèrie de condicions per tornar-se a presentar.
4: Ah, però és que, no sé, són aquestes. Esquerra Republicana és un partit independentista, per tant, treballa per la independència de Catalunya. Esquerra Republicana és un partit republicà, per tant, treballa per que hi hagi una república. Esquerra Republicana és un partit simpàtic, per tant, treballa per contestar amb la màxima simpatia, rigor i les entrevistes que ens fan. Esquerra Republicana és un partit de l'àmbit de la socialdemocràcia en un sentit ampli i inclusiu. Doncs aquests són els nostres projectes, ja està.
3: Vostè s'han assegut per parlar, vostè i Gabriel Rufián?
4: Bueno, parlem molt sovint, clar.
3: I d'aquesta qüestió?
4: Parlem de totes les qüestions, sí, però hi ha qüestions que són evidents, no? Vull dir que Esquerra Republicana és un partit independentista republicà i d'esquerres és una evidència, diguem. No vull dir que en podem parlar tantes vegades com vulgueu, també aquí, diguem. Però continuarà sent igual d'evident després d'haver-ne parlat que abans de parlar-ne.
3: Per tant, aquesta és una carpeta tancada. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions.
4: Per meva, sí. Per meva, sens dubte.
1: M'agradaria obrir un altre meló, que és l'Aliança Catalana, el seu creixement, que perjudica de forma clara a Junts, però també interpel·la a Esquerra.
4: Bueno, hi ha diverses maneres d'aproximar-se a aquesta qüestió. La primera, per Esquerra Republicana, Aliança Catalana, és la setena segona opció. Això vol dir que els, la gent que vota Esquerra Republicana, quan els hi preguntes, però escolti, si no poguessis votar Esquerra Republicana perquè fos impossible, a qui votaries? Doncs la primera segona opció dels votants d'Esquerra Republicana és el Partit Socialista, la segona és Junts, la tercera la CUP, la quarta els Comuns, la cinquena ningú, la sisena no ho saben, la setena Aliança Catalana. Per tant, ens agafa lluny, afortunadament.
1: Però entén que hi hagi votants independentistes que facin el pas cap a aquest partit?
4: Només s'entén en la mesura en què Junts doncs, ha decidit no ser útil en moltes qüestions i, per tant, els hi aplana el camí, diguem-ne. Però estic convençut que en la mesura que Junts decideixi tornar a ser un partit útil, implicat, que resol qüestions, que arriba a acords, que pacta a favor del nostre país, els seus votants també ho sabran apreciar. Llavors, una reflexió de fons. Aliança Catalana és un partit que té com a referència a Donald Trump. Aliança Catalana parla bé de Donald Trump i parla bé de tots els aliats del Donald Trump. I el Donald Trump és la persona que posa aranzels contra els pagesos catalans. Per tant, Aliança Catalana va contra els pagesos catalans. I el Donald Trump és el que posa aranzels contra la indústria catalana, contra la indústria de l'automòbil i contra totes les indústries del nostre país. Per tant, Aliança Catalana aplaudeix en algú que va en contra dels treballadors i de les fàbriques i de les indústries d'aquest país. I Aliança Catalana aplaudeix a Donald Trump, que és el que provoca l'encariment del preu del petroli, de la gasolina, de totes les energies, i per tant empobreix a totes les famílies d'aquest país i redueix la competitivitat de les empreses d'aquest país i afecta els sous d'aquest... Bueno, per tant, que un ciutadà o ciutadana de Catalunya voti Aliança Catalana és evident que és un error des de tots els punts de vista, perquè sobretot es fa mal a ell mateix, perquè vota a qui aplaudeix, a qui fa mal a la nostra economia i a la nostra societat.
3: Deixi'm preguntar-li per carpetes parlamentàries. El Parlament ha d'afrontar la regulació de la compra especulativa d'habitatge. Vostès, Esquerra, s'hi senten còmodes amb l'actual redactat d'aquesta proposta?
4: La qüestió de l'habitatge és una qüestió importantíssima i si vostè m'ho permet, intentaré abordar-la amb dos o tres elements que crec que són molt rellevants. Primer, si hi ha molta més demanda que oferta, aquí hi ha una solució que s'ha d'implementar, que és que s'ha d'incrementar l'oferta. Per tant, s'ha de construir. És que... Ara, on s'ha de construir? Aquesta és una qüestió molt rellevant, perquè, és clar, hi ha districtes de Barcelona o barris de l'Hospitalet, o de Badalona, o de Santa Coloma de Gramenet, que resulta que tenen més densitat que Calcuta. Per tant, bueno, pues no, hem de construir, sí, però no hem de construir allà on la densitat ja està desbordada. Per tant, s'ha de construir en algun altre lloc. Quin és l'inconvenient de construir en algun altre lloc? L'inconvenient és que el transport públic no funciona. Perquè si el transport públic funcionés, la gent podria viure a 20 o 30 quilòmetres de distància i anar a treballar a on convingués.
3: Vostès ara, van posar la banya en la línia orbital.
4: I per tant, nosaltres, no només amb això, sinó amb tota la reforma i el manteniment de totes les línies de l'R1, de l'R2, de l'R3, i hem aconseguit que s'hagin invertit ja 3.600 milions d'euros, que són els que permeten, per exemple, el soterrament de Montcada, el soterrament de Sant Feliu de Llobregat, els que estan permetent el desdoblament de l'R3, camí de Vic, però en el seu pas pel Vallès Oriental, els que estan permetent arreglar l'R1 que va cap a Matà, són els que han permès arreglar una part, almenys, dels túnels del Garraf de l'R2 Sud, són els que han permès arreglar el túnel de Rubí, que és la connexió de l'R8 i la sortida de mercaderies del port de Barcelona i del port de Tarragona. Tot això ho ha mobilitzat Esquerra Republicana i els acords d'Esquerra Republicana, i això ja s'ha invertit. Ah, imagines que això no hagués arribat. Imagines que nosaltres haguéssim optat, com fan tots els altres, per dir, ah, és culpa del d'allà, no, és culpa del... Pues això, no, així no solucionem res. Per tant, Esquerra Republicana què fa? S'espavila perquè aquests diners arribin i perquè aquests diners s'inverteixin. I aquests ja s'han invertit. Això no és, no, no és demà. No, no, aquests ja estan invertits. El túnel de Rubí ja està arreglat.
3: Sí? Deixeu insistir-hi, però si vostès diguem, estan còmodes amb el text de que ha de regular la compra especulativa, el que
4: nosaltres
3: ara s'entrem de seu parlament.
4: Nosaltres som molt ambiciosos i els texts sempre ens queden petits si no se solucionen les qüestions centrals, que són aquestes que li dic. S'ha de construir, s'ha de millorar el transport públic, perquè si no, no ho solucionarem mai. Fer veure que no cal transport públic per resoldre el tema de l'habitatge és un disbarat, no serveix de res, només provocarà més frustració. Per tant, escolti, nosaltres som sempre molt més ambiciosos, sobretot perquè som molt més rigorosos. Per tant, escolti, estem disposats a ajudar amb tot, però estaria bé que algun dia algú estigui disposat a ajudar-nos a nosaltres, perquè som nosaltres els que tenim la recepta de veritat. I aquesta recepta que jo li estic exposant és tan evident, és tan evident, que apel·la tant al sentit comú de tothom que ens escolta, que és impossible que algú que ens estigui escoltant en aquest moment digui, pues escolta, això que està dient Oriol Junqueras no és veritat, perquè no cal construir cap pis. Ja no s'ho creu ningú. No és veritat que calgui millorar els trens. No és veritat, perquè sí que cal millorar els trens. Per tant, escolti, estem apel·lant a coses que apel·len al sentit comú de tothom. Llavors, estaria bé que els altres partits polítics sintonitzessin una mica millor amb la societat, sí? De la mateixa manera que els oients de la cadena SER, quan sintonitzen l'emissora i procuren sintonitzar-la el millor possible per sentir-vos, pues, escolti, la resta de partits polítics, si us plau, que sintonitzin amb aquesta realitat.
3: Aquest estiu hi haurà la possibilitat que hi hagi un traspàs de competències perquè els Mossos puguin assumir la seguretat en ports i aeroports?
4: Hauria de passar, és a dir, això està pactat i, per tant, hauria de passar, sí.
3: I passarà.
4: Però doncs nosaltres batallarem perquè passi i insistirem cada dia perquè passi, i tothom ha de saber que si no passa és perquè el Partit Socialista no vol que passi, malgrat que ho ha pactat. Per tant, escolti, els votants del Partit Socialista i tothom que estigui a l'entorn del Partit Socialista, que no deixi de dir-los-hi cada dia. Perquè no és un favor que ens fa a nosaltres. No, és un favor que li fa a Catalunya. Per tant, escolti, si us plau, que els votants del Partit Socialista i tot l'entorn del Partit Socialista apreti el Partit Socialista perquè compleixi els seus compromisos.
3: Deixi'm fer-li una pregunta vinculada a l'actualitat, perquè avui al matí hi ha un relleu al govern, un canvi a la Conselleria de Drets Socials, amb l'entrada com a conseller de Raúl Moreno, que era el número 2 fins ara a la conselleria, i deixa aquestes funcions Mònica Martínez Bravo. Tenien constància d'aquest canvi? No sé quina valoració en fa.
4: Tenim constància, però al mateix temps som discrets.
1: I a mi m'agradaria acabar amb una última pregunta. Vostè està inhabilitat fins al 2031, de fet, ho recordeu fa uns dies, tampoc pot exercir a la universitat.
4: Exacte.
1: En cas de fer-se efectiva aquesta amnistia, per on passa el seu futur polític? Li agradaria tornar a presentar-se com a president de la Generalitat?
4: Passa per tot arreu. Jo estic aquí per lluitar pel meu país. Jo he anat a la presó pel meu país. Jo, per tant, escolti, jo lluitaré tot i intentaré ser el més útil possible a tot arreu. I, evidentment, dependrà de les meves companyes i dels meus companys, si em fan confiança, si no em fan confiança, només faltaria. Segur que tenim molta gent preparada, però és evident que jo en tinc moltes ganes de lluitar sempre, sempre.
1: I una última valoració, reflexió final, com veu l'independentisme avui?
4: Doncs que necessitem convèncer els que encara no estan convençuts de que som útils. L'hem d'ajudar a resoldre els problemes que tenen plantejats cada dia en forma d'habitatge, de trens, d'economia, de sous, del que sigui, perquè és la millor manera de convèncer-los de que ens facin confiança en tota la resta. I de convèncer-los que la millor manera d'afrontar de veritat, de resoldre definitivament molts dels reptes que té plantejats el nostre país, és disposant de totes les eines, de tots els recursos i de totes les competències. I això es diu independència. Per tant, escolti, jo intentaré convèncer a tothom i espero que els que diuen que ho són, doncs no vagin desanimant a la societat.
1: Oriol Junqueras, president d'Esquerra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Aquí Catalunya avui.
4: Ha estat un plaer, gràcies.
1: Joan Serra, cap d'Informatius, també gràcies a tu.
3: Un plaer.
1: Uns anuncis i de seguida obrim el Racó de Pensar.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Arribarem a les 10 parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia. Arnau Font, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, què tal?
1: Com estàs? Tot bé?
5: Tot bé.
1: Que bé. L'Arnau és creador de contingut en català sobre intel·ligència artificial. Ens acompanya aquest estiu els dimarts per parlar-nos de tot allò que ha vingut per transformar-nos la vida i esperem que també per fer-la més fàcil. Els seguidors de l'Arnau Font a xarxes sabreu perfectament que una de les seves debilitats és aquesta.
5: Mira, el carril de la dreta és com que no existeix. Vull dir, tots pel mig i per l'esquerra.
1: Aquest és l'Arnau conduint, emprenyat, perquè hi ha pesats que circulen lent pel carril que no toca. Però dir-te això, Arnau, si d'alguna cosa ets prou expert, és de conduir cotxes intel·ligents. No sé si més intel·ligents que persones són aquests cotxes que condueixes.
6: Més intel·ligents... Bueno, de fet, jo crec que sí, que som més intel·ligents que persones. Vull dir, vaig tenir l'ocasió de provar fa pocs dies un cotxe autònom per Sabadell, i és que, sincerament, em va deixar sense paraules.
1: Per què?
6: Primer, perquè com és capaç un cotxe de conduir amb naturalitat, respectant les normes, estan pendent de tot l'entorn, dels stops, del cedir el pas... Ho feia amb una naturalitat que a mi em va deixar, doncs això, una mica sense paraules. Va ser un recorregut per Sabadell, en aquest cas, perquè ja et dic, són proves molt controlades encara, però és molt millor que persones.
1: Que fort. Escolta, i el teu paper quin és davant d'això? Si tu estàs allà assegut al seient del conductor i tu mires.
6: Clar, ara mateix estem parlant de conducció autònoma supervisada, que és com una mica un oxímoron, no? Bàsicament el cotxe, entre cometes, condueix sol, però tu ets el responsable en tot moment, perquè tu has d'estar pendent, doncs, de, aviam, si realment la màquina doncs, fa el que no ha de fer, doncs tu has d'agafar el volant o apretar els pedals o controlar el cotxe. Aleshores... Sí, és una conducció autònoma supervisada. Això el que tenim aquí, a Europa...
1: Això t'anava a dir, perquè crec que altres llocs del món això està més desenvolupat i han arribat més lluny.
6: Exacte, a la Xina i també als Estats Units. Els Estats Units tenen una companyia molt famosa que es diu Waymo. Us ho he dit bé. Bàsicament també són cotxes autònoms, el que passa que són taxis, volia dir, amb un munt de sensors, que aquests sí que no van amb cap conductor, no hi ha ningú que els supervisi, el responsable és l'empresa, aleshores simplement és un taxi que tu demanes per l'aplicació i de sobte t'arriba un cotxe
1: sol,
6: buit, tu t'hi puges i et porta. I també a mi em va petar el cap quan el vaig provar.
1: Que entenc que aquests, per això, tot està automatitzat, o sigui, tot està digitalitzat, vull dir que deus entrar amb el mateix mòbil perquè se t'obri la porta, dic, perquè clar, no tens ningú allà per dir res.
6: Exacte, hi ha una pantalleta que et diu, oh, benvingut, welcome, Arnau. Tu li dones començar la conducció i vinga.
1: I si tens qualsevol problema, hi ha algun... Perdó, parlar d'això, preguntar, però penso... Clar, si hi ha problemes, aquí avises.
6: Sí, hi ha un botó que pots contactar com amb uns operadors...
1: Una persona, o és un robot, també.
6: En el meu cas, va ser una persona.
1: Vale, confiat
6: ja en això. Ja em semblaria ja robot assistint al robot.
1: I què anava a dir? Aquests cotxes ens els hem d'imaginar també que arribaran aquí a Espanya en algun moment, això... Anem cap aquí? Vull dir, també ens hem d'imaginar aquests cotxes circulant entre nosaltres?
6: Anem cap aquí. De fet, la conducció aquesta autònoma supervisada, en aquest cas de la companyia de Tesla, ja s'ha aprovat a 5 països europeus. Vull dir, si aneu a Holanda, Dinamarca, Estònia, no recordo quin més, ja us podeu trobar cotxes circulant amb un conductor, però veureu que el conductor doncs, està amb les mans doncs, a on sigui, però no està conduint. I els taxis també a Londres... Waymo, aquesta mateixa companyia dels Estats Units, ja està operant, o si no està operant ho farà d'aquí molt poc, per tant ja podem trobar taxis autònoms a Londres. Justament fa uns dies la mateixa Waymo va registrar empresa a Espanya i Portugal i França, vull dir, també no està confirmat que arribin cap aquí, però anem en aquesta direcció, vull dir, de fet aquí la DGT compta amb un marc especial de proves per cotxes autònoms, vull dir, a nivell estatal estan molt, molt ficats en aquesta tecnologia.
1: I la sensació de seguretat la tens? Perquè penso, ostres, jo si pugeixo en un cotxe així, dic, si estic sola, és com, estic aquí sola amb una màquina que em porta.
6: Els 5 minuts abans estava cagat de por, perdó de l'expressió, però realment a la que t'hi puges i passen 2 minuts i comences a veure la decisió, el control, de que no dubta... Doncs em vaig quedar molt tranquil. De fet, en aquest taxi vam començar a posar música, vam començar a ballar dintre de les possibilitats legals amb el cinturó i tot plegat, no? Però te n'oblides ràpid que està conduint un robot.
1: A l'experiència que vas fer als Estats Units, que vas provar un d'aquests cotxes, com va ser? I això, interactuaves tu amb el vehicle? Tu li podies parlar i també et responia doncs, com per respondre al groc o al xat GPT aquí?
6: No, el Waymo no ho tenia, en aquest cas. Va ser ja farà un parell d'anys. El demanaves per l'aplicació, ja et dic, pujaves, sortia el teu nom, li tornaves a començar, i quan arribaves, doncs et deia, pues, goodbye, thank you. I marxaves, i el cotxe, doncs, veies que anava tirant.
1: I llavors creus que aquest sistema eliminarà llocs de feina? Perquè, clar, ens hem d'imaginar que segurament el que necessitarem potser llavors seran tècnics, enginyers, que et reparin aquests cotxes.
6: Sí, de fet, ja de per si el cotxe elèctric requereix menys manteniment, aleshores aquí també hi ha un debat de com tot l'ecosistema de tècnics evolucionarà, però en el sentit dels cotxes autònoms, personalment crec que 100% anem en aquesta direcció, de que el transport acabarà automatitzat. Ja tenim el metro, des de fa molts anys.
1: És veritat.
6: aviat, bueno, han començat, crec, línies de bus amb proves.
1: Sí, també.
6: A Madrid també n'hi ha alguna. Ara mateix són proves, són línies curtes, però d'aquí pocs anys, 100% segur, doncs, que tindrem taxis autònoms, busos autònoms, camions autònoms. Aleshores, doncs, crec que anem en aquesta direcció.
1: Déu-n'hi-do. I, per tant, s'ha acabat el carnet de conduir. O sigui, d'aquí uns anyets...
6: Ah, això espero que no.
1: Ara hi ha els temes de que la gent diu, ostres, el carnet de conduir, hi ha molta cua, que costa molt treure's el carnet. Potser d'aquí uns anys ningú es troba el carnet perquè ja no cal, entre cometes.
6: Jo suposo que per aquest escenari encara queda molt de temps, no? Mm-hmm. Però sí, 100%. A la que surti un cotxe comercial sense volant, que pugui ser autònom i que pugui portar algú sense carnet, això també li pot solucionar la vida a molta gent amb problemes de mobilitat o que no té la possibilitat de treure's el carnet.
1: Sí, sí.
6: I clar, obre un munt de possibilitats.
1: I això. Que penso que inclús, més veritat que ha fet la llei feta la trampa, perquè penses, d'entrada un cotxe autònom que, per tant, llegeix les senyals i, per tant, pensa serà més segur perquè complirà amb tot el que serien les normes i les lleis vigents, també pensa segur que hi haurà qui desenvolupa un hack, un truc, per hackejar el cotxe, per canviar-lo i poder, m'invento, una carretera de 120, posar el cotxe a 150. És a dir, que també suposo que s'haurà de desenvolupar també tot un sistema per protegir-te d'aquests atacs d'aquest mateix hacker del cotxe.
6: Aquí, per sort, les regulacions europees ens protegeixen moltíssim. Per això la conducció, en aquest cas autònoma de Tesla, està costant tant de que arribi a Europa, perquè estan fent proves, verificacions, de que no es passi de la velocitat quan toqui, etc. Aleshores, en aquest sentit, estem molt protegits. De fet, va haver-hi un hack fa poc a un cotxe de Tesla europeu, precisament per activar-li la conducció autònoma, quan no es pot. Però Tesla ràpidament ho va veure i l'ha capat.
1: Mal.
6: L'ha capat, però de per vida, perquè en el país d'aquest usuari ja ha sortit la conducció autònoma i li han dit, no, tu ja no ho pots fer servir.
1: I en qualsevol moment tu pots prémer el fre per dir i controles el cotxe? O sigui, sí. Tu pots dir al cotxe, ei, para de ser autònom, ara vull conduir jo.
6: Tècnicament ara és com una ajuda a la conducció. Aleshores, tu en el moment en què gires el volant o apretes el fre, es desconnecta el sistema i prens tu el control immediatament.
1: Vale. Que l'Arnau també, per qui no ho sàpiga, és el creador de Wattly Technologies SL, que és una aplicació dissenyada precisament per propietaris de vehicles elèctrics, especialment de la marca Tesla, que coneixes molt bé, també els vídeos que podeu trobar, @senyorfont, ho veureu. I el que fa és això, connectar, podríem dir, aquest ecosistema del cotxe amb totes les eines tecnològiques actuals. Exactament, aquesta empresa què fa? Com ho traduiríem això per qui ens estigui escoltant?
6: És bàsicament una aplicació que es connecta al cotxe i li extreu absolutament totes les dades de conducció, càrregues, patrons, i te les digereix i te les mostra com a tu, a l'usuari. Aleshores, doncs, des d'aquí doncs, pots tenir un seguiment de les teves càrregues, dels costos, del manteniment, pots veure el teu estil de conducció, per on has anat, per on no has anat, pots compartir amb la comunitat doncs, comentaris, carregadors... És tot un ecosistema al voltant de ara mateix Tesla. La intenció doncs, és anar-ho ampliant a altres marques, però el que passa és que tenim la sort de que en aquest cas la marca de Tesla ens proporciona aquest accés als seus cotxes de forma segura, evidentment, vull dir, has de complir uns estrictes estàndards de seguretat, però bàsicament estem en aquest camí.
1: Que tu ets un ferm defensor, això del cotxe elèctric, ja fa temps que en tens.
6: Sí.
1: Què et va portar per això a fer el pas, a canviar-te un vehicle així?
6: Com que m'agrada moltíssim la tecnologia, el cotxe elèctric per mi és com un ordinador amb rodes.
1: Clar, vas dir, no puc estar amb les mans i puc estar donant ordres.
6: Exacte. I també perquè volia trencar molts mites. Jo no tinc garatge, jo no puc carregar a casa, no tinc cap problema amb això.
1: I has fet viatges llargs, crec, també, amb aquest cotxe.
6: Sí, de fet, fa unes setmanes vaig anar a Holanda, també, 1.500 quilòmetres, anar, 1.500 quilòmetres, tornar.
1: I aquella por que tenen alguns de dir, és que no hi ha carregadors a tot arreu, no sé si fer un viatge llarg, perquè potser no trobo per carregar el cotxe. Què, està preparada Espanya? Sortir d'Espanya, imagino que en aquests països potser més que aquí.
6: Mira, creues la Jonquera
1: sí?
6: I a totes les àrees de servei et trobaràs una quantitat enorme de carregadors per tot arreu. A Espanya sí que està una miqueta més limitat, però de totes maneres també m'he mogut per aquí i la veritat és que cap problema. Vull dir, van sortir, recordo, fa un parell d'anys unes imatges d'un carregador allà a direcció València. Oh, que hi havia cotxes fent cua. Bueno, doncs era un pont d'agost. A la gasolinera també a la benzinera també hi havia cotxes fent cua. No passa res, un dia puntual. Sí que li falta molt camí a la infraestructura de càrrega per evolucionar, però vaja.
1: Però és que això anirà a millor. I què anava a dir, acabant, com hem començat escoltant-te, queixar-te d'alguns conductors...
6: Aneu per la dreta, sisplau.
1: El cotxe autònom, creus que això ho corregirà?
6: Sí.
1: Serà millor. va per sabrà la dreta. On, sabrà quin carril ha d'agafar.
6: El cotxe autònom va per la dreta, ho he comprovat personalment.
1: Arnau Font, moltíssimes gràcies.
6: A tu, que vagi molt bé.
1: I ara us quedeu amb les reflexions de l'humorista Oye Sherman, amb en Josep Lluís Merlos, que ens explicarà per què agafar la P7 és un esport d'alt risc, i en Roger Salvans i el Litus, que hi posaran cinema i música. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí. Que vagi bé. Carmen Zapata, comissionada de nit, benvinguda a l'Aquí Catalunya.
7: Gràcies.
1: Fa 2 anys Barcelona va tenir per primer cop a l'Estat la figura del comissionat de nit, més conegut com a, o col·loquialment coneguda com l'alcaldessa de nit. De què s'encarrega aquesta figura? Què fa?
7: Bona pregunta. Bueno, sobretot de tenir una mirada pel que fa a la ciutat en aquestes hores en les que sembla que no passa res, però passen moltes coses, i moltes coses són des d'activitat, activitat de lleure, cultural, a manteniment de la ciutat, logística, mobilitat, o sigui, totes aquestes coses necessiten una mirada que fins... No és que fins ara no l'hagi tingut, perquè, òbviament, s'han gestionat moltes coses de nit a la ciutat, però sí una mirada més específica per intentar i també per conciliar els interessos i els hàbits de tothom a la ciutat, del que vol sortir i vol gaudir de les hores més fosques, diguem, de la nit, i per aquell que vol descansar. I tot això hauria de ser compatible en una ciutat com Barcelona.
1: I és compatible, aquest descans dels veïns i la vida nocturna, la festa, el carrer?
7: Ho ha de ser, perquè, de fet, fins i tot les pròpies plataformes de veïns i les associacions de veïns ens diuen jo sóc una veïna

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: El veritable repte de la meva feina és com fem compatibles tots aquests usos dins d'una mateixa ciutat.
2: I com es fa compatible? Això és parlant amb els veïns, parlant, entenc, amb els locals, amb els restauradors...
1: Amb tothom.
2: Perquè, clar,
1: sí,
2: hi ha molts actors aquí a posar
1: actors
2: en equilibri.
1: Exacte, sí. Tenim el Consell Plenari de la Nit, que és on s'ajunten totes les veus que representen la ciutat, i aquí tenim les plataformes de veïns, les entitats de joves, de gent gran, de col·lectius LGTBI, tenim també els grups municipals, a l'Ajuntament, gerents, personal tècnic, i aquí és on es prenen mesures per intentar que aquestes dues velocitats i aquests diferents usos de la ciutat siguin compatibles. I després és fent accions, no?, que impactin sobre aquesta convivència. I no és només una cosa, són moltes coses. Tu vas afegint capes, no?, per intentar reduir l'impacte que tenen algunes activitats en el descans dels veïns.
2: Sobre aquests descans dels veïns, de fet, una de les mesures de moltes que s'han anat aplicant en els últims anys o en aquest govern tenia a veure precisament, per exemple, amb les rutes alcohòliques. No?
1: Exacte.
2: Això és una cosa que ja no es pot fer. O sigui,
1: no.
2: Barcelona ja no es poden fer aquests correbars o pub crawls.
1: Exacte.
2: Que es deien. Tot això ja no es pot per precisament respectar aquest descans dels veïns i també la convivència de tothom. En què s'ha reconvertit per això? És a dir, ara mateix quina és la preocupació vostra? Què és el que ara mateix potser us ocupa més temps o dir, ostres, això hi hem de posar remei també ara?
1: Doncs la concentració de persones a l'espai públic. O sigui, el que vam veure a la pandèmia va haver-hi com una corrent, algunes persones que pensaven que tancant l'oci nocturn s'acabaven els problemes, l'oci regulat em refereixo, s'acabaven els problemes a l'espai públic de concentració de persones. Res més lluny d'això, vull dir, de fet aquesta figura de la governança nocturna va sorgir de la taula per una nit cívica i segura i això es va crear arrel de tots els problemes que es generaven en la postpandèmia quan la gent no tenia on anar i s'ajuntava a l'espai públic. Tenim molts quilòmetres de costa, o sigui, el que hem de fer és regular aquest oci i el que hem de fer sobretot a mi hi ha una cosa que em preocupa especialment i és la responsabilitat individual. Com no som conscients de l'impacte que nosaltres generem en el nostre entorn. O sigui, segur que hi ha moltes persones que es poden queixar a casa seva perquè tenen una terrassa i la gent crida o fa soroll, però en canvi, no sé si aquestes mateixes persones, quan seuen en una terrassa, són conscients de que han de baixar el to de veu. És un exemple, portar-lo una mica extrem, però crec que la responsabilitat individual també és un factor determinant en fer que aquesta convivència sigui possible.
2: I quan hi ha persones que diuen a vegades, potser li han arribat aquestes frases de és que a Madrid les terrasses obren fins més tard, és que allà es pot fer festa fins més tard al carrer, a Barcelona no. Què respon vostè davant d'això?
1: Jo suposo que aquí no hi ha només un motiu. Si el que conegui Madrid sap com són les amplades dels carrers. Madrid té pocs barris que s'assemblin a Ciutat Vella, per exemple. Llavors, la complexitat que té una ciutat i la complexitat que té una altra és molt diferent i s'ha d'abordar de manera diferent. Aquí, els horaris dels bars musicals, de les discoteques o de les terrasses són molt similars a Madrid. I vull pensar que la gent de Madrid, els veïns, també volen dormir i suposo que també faran queixes, igual que fan els veïns d'aquí, i això s'ha d'atendre, igual que s'atén aquí.
2: I ara em fa pensar també en, ara que dèiem, el model d'oci, no? Per exemple, l'Ajuntament ara fa uns dies, crec, va anunciar aquesta ajuda d'1 milió d'euros per a aquests locals de música en viu per potenciar precisament, no?, aquest tipus d'oci. No sé si és cap aquí que va Barcelona, és a dir, que ha d'anar potser cap a aquests models més pensats que en aquest cas per la música en viu i no tant per les discoteques, m'invento.
1: El que hem descobert és que hi ha molts locals de música en viu. Això vol dir que hi ha un model a la ciutat. Barcelona és una ciutat musical. Barcelona és una ciutat que es reconeix pels seus grans festivals, que han crescut de manera orgànica, han començat sent petits i s'han convertit en referents internacionals i també és un referent de sales. També hi ha molts festivals, com el Festival de Jazz de Barcelona, que és un festival de sales i que té 60 anys. Vull dir que aquí hi ha una tradició

0: Tenim 4 escoles superiors de música i tenim molts músics a la ciutat que necessiten escenaris on tocar. Les sales de concerts també són equipaments de proximitat. A cada barri hi ha sales de concerts i nosaltres pensem que això s'ha de potenciar i s'ha de protegir. I és que és ideal per donar sortida als músics, per fomentar nous públics. I jo crec que és una altra manera de viure la música. Hi ha molts joves que han començat, que van als seus primers concerts, no? Al Palau Sant Jordi, no? I que coneixen una manera de viure la música com l'espectacular, amb llums i lluentons. I hi ha una altra manera de viure la música, que és la música dels clubs i les petites sales, i nosaltres apostem per preservar tot aquest teixit cultural de la ciutat.
1: I què passa amb els locals de la Vila Olímpica?
0: Què passa?
1: Aquests locals estan ara crec que n'hi havia, estan oberts, crec que tenen una pròrroga fins al 2028-7.
0: Crec que és fins l'any que ve, si no recordo.
1: S'ha de reconvertir per tota aquesta zona? O és a dir, penso a nivell d'oci nocturn, perquè no sé fins a quin punt, doncs, potser canviar la situació d'on estan aquests locals i moure'ls a una altra part de Barcelona per descentralitzar i potser alliberar tota la part del port que normalment doncs, és un, potser més activitat ja nocturna?
0: No, jo crec que aquests locals, amb la capacitat que tenen aquests locals, estan bé on estan, perquè clar, l'impacte que tindrien aquests locals amb l'aforament que tenen dins de la ciutat, en zones més habitades on no tens el mar al darrere, doncs seria, bueno, generaria problemes de convivència, a part de que no hi ha una zona a Barcelona on es puguin instal·lar aquests locals. Treure aquests locals d'aquí voldria dir que aquesta gent desapareix o que no aniria a la platja a fer botellot. Jo penso que no, que seria tot el contrari. Per tant, jo a banda d'això, no són locals que generin problemes de convivència. No hi ha queixes específiques d'aquella àrea per les activitats que s'hi apleguen. Per tant, jo crec que on estan? Estan bé.
1: I el turisme? El turisme ha condicionat també o ha canviat la manera d'aplicar polítiques a la ciutat per aquesta convivència? Penso a vegades, no? A vegades ho hem vist, i jo crec que les Balears són l'exemple paradigmàtic, aquest turisme de borratxera que ve de fora, que bé, decideix aquí doncs, agafar i emborratxar-se i fer mal en aquest sentit a la ciutat. No sé des de la part vostra també quina pedagogia s'ha fet també amb els turistes i si en algun moment han suposat un problema i potser no tant.
0: Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona aquí ha reaccionat ràpid, vull dir, amb aquestes rutes de l'alcohol, o sigui, el que sempre hem tingut clar és que no volem que la gent vingui aquí només a beure pel fet de beure, per tant, no és un turisme que ens interessi i és una cosa que des del primer moment hem posat mesures per corregir, i a més ara està en marxa un programa pilot que farem en els propers 3 mesos per intentar reduir el consum d'alcohol a l'espai públic, en els entorns d'oci i sobretot entre els més joves. Hi ha un gran problema amb l'alcohol en general i nosaltres el volem abordar. Sí que és veritat que les últimes dades que tenim de joventut ens diuen que les generacions més joves cada cop beuen menys i això és una bona notícia. Per tant, si els nostres cada cop beuen menys, el que no podem permetre és que vinguin de fora perquè en els seus països l'alcohol és caríssim i que vinguin aquí només pel fet de que poden veure de manera més econòmica. Vull dir, això no és un model que vulguem.
1: Carmen Zapata, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I crec que puc saludar a aquesta hora en directe en Javier. Hola, Javier.
2: Hola, Laura.
1: Què tal? Ets el guanyador d'aquesta entrada doble de Port Aventura. Moltíssimes gràcies. Ai, moltes gràcies. Anava a dir, perdó, anar a la Carmen Zapata, que l'estic acomiadant. A tu volia dir felicitats.
2: Gràcies a vosaltres, de bo.
1: Què faràs? Amb qui aniràs a Port Aventura?
2: Home, doncs amb els nens, que estaran contentíssims.
1: Molt bé. Doncs escolta, a gaudir-la. Javier, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per la companyia que ens feu.
1: Adéu.
3: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat.
4: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: 8:41, els trens tornen a estar al centre del debat. Aquesta setmana les incidències a les línies R13 i R14, també els problemes derivats de l'esvoranc de les obres del soterrament de Montcada, tot plegat ha fet tornar a posar al centre del debat tot el que seria la xarxa ferroviària de Catalunya, la planificació de les obres, el model que tenim precisament ferroviari. I és per això que ens agradarà poder saludar Alana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies. Què tal, Alana? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Què està fallant, Anna? Perquè ja ens parlàvem, justament 6 mesos de gelida també, vull dir que portem encadenats tot un seguit d'episodis que sembla que no hi hagi manera.
5: És que, a més, aquí passen moltes coses, o sigui, és veritat que portem, sempre ho diem, anys i anys d'infrafinançament, també no sabem informar l'usuari i és una cosa que encara no hem aconseguit solucionar. Tenim la lacra dels robatoris de coure que no sé per què no acaben de donar aquesta seguretat a les vies perquè no passi cada 2x3. Si recordem el que has dit de la línia R14 i R13, 4 robatoris en 10 dies. Uh-huh. I després està el que ha passat de l'esvoranc, que bueno, tenim una mania ara d'amagar el tren que és brutal. És a dir, ara no ens, o sigui, sempre ens plantegem amagar el tren però no amagar les carreteres. Sé que molta gent ens deia, sobretot al principi, no dieu res del soterrament de Montcada, que és una reclamació històrica del territori. La gent no reclamava un soterrament, reclamava una solució perquè tenen un territori trinxat entre carreteres i tren. Però la gent no es despertava dient necessito un soterrament, necessito una solució. I quina és la solució que sempre posem? Soterraments que porten, que la mateixa construcció porta molts problemes i pot passar el que ha passat, el manteniment i després que l'operativa en una zona de soterrament és molt més complicada. Aquesta setmana passada hem tingut 2 dies, bueno, aquesta setmana, 2 dies al corredor sud, que hem perdut quasi una hora perquè teníem problemes de que els trens que no portaven bona tracció no podien pujar la pujadeta del Prat de Llobregat. Per què hi ha aquesta pujadeta? Es va fer quan es va fer el soterrament del Prat. És a dir, bueno, tothom vol amagar el tren, tothom el vol tindre a prop, hi ha coses que no funcionen.
1: I a més, en el cas de les obres que parlem de Montcada, parlàvem justament ahir amb veïns de Vallbona i ens deien que, clar, nosaltres portem anys reivindicant i reclamant que això és un problema per nosaltres, tenim esquerdes a casa, tenim la brutícia al carrer, tenim les obres constantment, i també això els afecta en el seu dia a dia. I una altra crítica que feien era, és que clar, només se'n recorda la gent de nosaltres quan això no, quan passen les desgràcies, i penses, ostres, han de passar aquestes desgràcies potser per fer front a aquestes situacions d'aquesta realitat dels veïns?
5: Bueno, pues sí, perquè això passa amb tot aquí, en aquest país, eh? O sigui, fins que no hi ha una desgràcia, fins que no va passar allò de gelida, algú no va posar el xiulet i va dir prou, quan hi havia una persona que s'havia deixat la vida a les vies. Sí, és veritat, la forma d'actuar d'aquest país.
1: Sí, és veritat que Adif en aquest cas insisteix que és una incidència excepcional. Què hi dius tu?
5: Bueno, però és que és un risc que hi ha quan fas un soterrament. N'hem vist d'altres. Quan tu toques, hi ha un pou. O sigui, jo no sóc geòloga, ara no aniré d'enginyera, però clar, no és el mateix una via externa que fer-li un forat i passar-lo per sota el terra. Que es facin aqueductes, que es facin que el tren vagi més amunt, però clar, és que el tren molesta. El tren com que no és bonic. Escolta, a tota Europa hi ha trens que van per damunt, que passen per les ciutats. Ja et dic, aquí hi ha una moda de vull el tren a prop, vull la mobilitat a prop, però vull amagar el tren. I també moltes vegades hi ha més decisions per fer obres de forma política que no seguint els criteris ferroviaris dels enginyers o dels que sàpiguen. Això ens passa a tot el territori, eh?
1: Per tant, vosaltres creieu des de Dignitat a les Vies que potser caldria tornar a obrir el debat de què volem que passi amb aquestes vies, de si els soterraments, perquè clar, penso que aquest està en marxa, però no sé si en un futur hi haurà més soterraments de vies, saps? I penso, ostres, això que deies tu, no? Volem amagar el tren, potser no cal amagar els trens.
5: Mira, posaré una... No sóc molt fan del ministre, tothom ho sap, però el ministre Puente va dir a partir d'ara els soterraments els deixem de pagar. I si s'ha de fer un soterrament, es fa. En part el pagarà la zona que demana el soterrament. No serà tot, totalment financiat per l'Estat. I, a més, el primer soterrament, el que va dir no, era d'on ell és, de Valladolid. Mm. És a dir, hasta el Ministeri està en línia d'aquest tema.
1: Sí, sí. Doncs Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, moltes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.
5: A vosaltres.
1: Que vagi bé. I quan són les 8:10 ens volem aturar aquí precisament i saludar en Jordi Sans, que és el president de la Comissió de Seguretat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Bon dia, Jordi.
6: Sí, bon dia, bon dia.
1: Que per qui ens estigui escoltant i s'ho estigui preguntant, com d'habitual és o d'extraordinari és que puguin donar-se fuites de gas d'aquesta dimensió?
6: A veure, és, realment és un fet no, afortunadament no habitual, no habitual, i que en general sempre és conseqüència d'un, en general d'un impacte físic, és a dir, d'una... d'unes obres o d'un accident. Jo diria que és un, en general la xarxa de gas és absolutament segura, excepte doncs, en casos excepcionals com aquest i que resulten moltes vegades més espectaculars que perillosos.
1: Mm. I com és que va trigar tant a cremar aquest gas? Això que dèiem, 12 hores d'incendi.
6: Sí, a veure, quan hi ha una fuita de gas, que és gas ciutat, gas metà, que és més lleuger que l'aire, si aquesta fuita està en un lloc ventilat a l'exterior, doncs no passa res, el gas se'n va cap a dalt, la concentració no és suficient perquè s'encengui i, en general, doncs, pot sentir olor de gas, però no passa res. Quan el gas, diguem-ne, es concentra en un lloc tancat, aleshores, a la que troba una flama, una guspira, un compressor de nevera, qualsevol, diguem-ne, energia suficient, aleshores passa el que se'n diu una deflagració. I la deflagració, si està tancada, és quan realment és perillós, perquè llavors la pressió puja i pot, inclús, per exemple, si passa en un soterrani, pot rebentar un edifici. En canvi, si passa en un pis amb unes finestres amples, normalment rebenta les vidres i no passa res. Uh-huh. En aquest cas, què ha passat? Doncs, per què ha durat tant? Perquè simplement s'ha de buidar la tuberia, la canonada. I per buidar la canonada el que es fa és sectoritzar i anar tallant totes les entrades de gas de la xarxa. Uh-huh. I això, doncs, fins que no s'ha buidat tota la canonada i s'ha cremat el gas, doncs no es pot donar el foc per acabar.
1: Clar.
6: Llavors, què passa? Els bombers han controlat el foc perquè no faci mal als costats, per entendre'ns, no? I a sectoritzar i han anat tirant aigua, però no per apagar la flama, sinó simplement per sectoritzar.
1: Clar.
6: I per això, doncs, com deia, jo crec que ha sigut més espectacular la flama. La flama. Evidentment, la flagració inicial sí que ha sigut perillosa.
1: Sí, sí. I ara ho deies, llavors, si pel carrer una persona nota olor de gas, ha de preocupar-se, ha d'avisar algú o no té per què? O potser a partir de certa estona, si l'olor persisteix, sí que és quan llavors s'han d'activar les alarmes?
6: Home, sí. Jo el que faria és trucar ràpidament al 112.
1: Passi el que passi, encara que sigui que t'ha semblat sentir una mica, perquè ho deien uns veïns que escoltàvem de fet abans, que deien, ostres, és que des del migdia que sentíem la pudor de gas.
6: Sí, home, si no sé, són 5 segons de pudor de gas, doncs no. Però vull dir, si és una olor persistent i que dura, òbviament, trucar ràpidament al 112 i probablement vindran els bombers amb explosímetres i controlaran doncs, si realment és gas, uh-huh. perquè a vegades són olors de clavegueres que es pot confondre, etcètera. Val.
1: I altres instal·lacions similars, és a dir, en aquest cas és veritat que va ser la canonada per les obres que s'estaven fent al metro, clar, el gas està present, vull dir, va per tota la ciutat,
6: sí.
1: Imagino. Llavors,
6: sí, sí.
1: No sé si hi ha instal·lacions o punts que siguin més crítics o que ja precisament per això tenen també, suposo, els teus protocols de seguretat per precisament evitar-ho. Però clar, imagino que hi ha alguns punts que són més delicats que d'altres dins la ciutat.
6: Sí, a veure, tot el que són les estacions de compressió i les canonades de grans diàmetres, que a vegades doncs, un accident, diguem-ne, també típic és la punxada d'una canonada grossa que passa per un lloc i que potser doncs, es fa una obra o inclús una maquinària agrícola que pot arribar doncs, a trencar o una canonada important. Però, en general, jo diria que la xarxa de gas és intrínsecament segura.
1: Molt bé, doncs queda fet el missatge també per, no sé, per si hi havia gent també potser preocupada, dir, ostres, que clar, estem veient aquestes obres que fallen i que hi ha problemes, a veure que no sigui perillós. Doncs no, la xarxa de gas evidentment és segura, això malauradament ha sigut un incident que esperem que no es torni a produir. Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Dani.
2: Hola, què tal esteu?
1: Això vosaltres, com s'ha llevat Madrid aquest dilluns?
2: Bueno, Madrid pels matins està espectacular. I a les tardes és encara més espectacular. Els cels de Madrid, que és una mica atòpic, eh? Però és veritat. Jo, cels com els de Madrid...
1: Enlloc, eh?
2: Enlloc. De Madrid al cielo, pues me quedo con el cielo, eh? De veritat. Són uns crepúsculs molt xulos.
1: Però tu ja veus el cel de Madrid a les tardes, perquè tu ara entraràs a la Sexta, no? I ja no surts fins a la nit.
2: No, jo no, a lo millor per això m'agraden, saps? Igual m'agraden perquè els veig tan poc.
1: Ah, clar, per Instagram, els deus veure.
2: Ah, clar, jo soc... És que el meu, sí, és una mica una esclavitud voluntària. Sí, és cadena perpètua. Jo m'identifico molt amb el Morgan Freeman. Jo quan surto d'un plató, em passa com ell quan surt de la presó, que no sap què fer, que li fan por els cotxes, que ja busca finestres de les que tirar-se. Em passa una mica, tinc síndrome d'Estocolm.
1: Perquè tu, Dani, clar, a les 3, a l'hora que s'està fent aquest programa, estàs a punt de començar zapeando i després ja et quedes fins després de l'intermedio, que t'hem d'agrair moltíssim que hagis mobilitzat a la gent de zapeando, el Miqui Nadal, a la Cristina Pedroche i companyia, per gravar-ho avui i ser en directe. Sí. Al Llapis de Memòria tindràs una panera del Grupo Prisa, sí, cada setmana a casa teva.
2: Totalment, i de fet no he hagut ni de justificar-ho. Sí, jo he dit, hoy se tiene que gravar porque voy al Llapis de la Memòria, i tots, oh, el Llapis de la Memòria.
1: Que és el Llapis de Memòria, però és igual, li pots dir com vulguis, eh?
2: Ah, és el Llapis de Memòria.
1: De Memòria, sí, sense la Memòria, sí.
2: Vale, però és pel tema
1: de que has posat un article perquè tu has volgut, que és Llapis de Memòria, i ja està, no de la memòria.
2: Pues el Llapis de la Memòria és encara més maco.
1: Però el Llapis de la Memòria és de l'USB, és el pen.
2: Ja ho sé, ja ho sé. És el pen de tota la vida. Que jo me'n recordo quan va començar el pen, que jo no m'ho creia. O sigui, jo mai encerto les coses que funcionaran i les que no. Vull dir, tinc un laserdisc a casa.
1: Vale.
2: I recordo perfectament el tio de la botiga dient-me, no te'l compris, perquè ara m'han dit que sortirà un com més petit, que tindrà molt d'èxit. I jo li vaig dir, no, jo, això és un invent que durarà dos dies.
1: Dámelo.
2: Jo vull anar a lo segur. Dóna'm el laserdisc. I allà el tinc a casa i una col·lecció de documentals de l'Àfrica. Però ja ho tinc allà. El tinc al costat del minidisc.
1: De la Dreamcast i del Blu-ray.
2: Tal qual. I això t'ho deia pel tema del pendrive.
1: Sí, hem divagat.
2: Clar, jo vaig anar a buscar un disquet, a comprar disquets, i el tio em diu, no, disquets no, ara és això, és... i em diu, ja veuràs. I el tio es posa a raptar pel terra, clar, a posar-se darrere de la torre, i em diu, mira, això només és facilíssim, des de sota de la taula, eh? Veuràs, això veus aquí, busques, separes aquests cables i llavors això ho introdueixes. Jo dic, però això com ha de triomfar? Jo el disquet el poso d'una manera digna. Assegut i poso el disquet, no aquí, pel terra. I em diu, no, doncs ho petarà. I efectivament.
1: Tenia raó, senyor,
2: ja, fins i tot té un programa ara.
1: Has vist? Un programa de ràdio i tot, que per cert, hem de dir que si avui el Dani Mateo està amb nosaltres, amb la feinada que té, és gràcies a que tenim a la millor productora del món, l'Amparo Pérez, que fa xantatge personal, i avui que és el seu aniversari, l'ha dit, Dani, has de venir avui.
2: I
1: se l'ha guanyat.
2: Sí, sí, ho fa molt bé.
1: És molt bona manipuladora, és una gran productora.
2: Manipuladora de primera, sí, sí.
1: Felicitats, Amparo. I ara sí, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del comunicador, humorista i flamant premi Zapping a millor presentador per Zapeando, el Dani Mateo.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
3: Encara no m'ho crec i ja...

0: Encetem el llapis de memòria del Dani Mateo amb Totes Motors, dels mallorquins Antònia Font, que és un tema que forma part del repertori del seu segon disc, titulat A Rússia, publicat l'any 2001. Que, Dani, què hi fa Totes Motors al teu llapis de memòria?
1: Bueno, és que em vau demanar cançons i grups que hagin estat importants a la meva vida, i és que Antònia Font, jo et diria directament que és el meu grup preferit de la història de la música.
0: Hòstia, sí, comencem.
1: M'agraden molt, però
0: fortíssims,
1: molt. Però molt, molt, molt. No sé per què connecto d'una manera brutal amb aquesta gent i amb les seves lletres. I és que les lletres... És que les lletres són tan espectaculars.
0: I tan surres, també.
1: I tan surrealistes i tan divertides. Joan Miquel Oliver... És un poeta. És mos gastronomíem.
0: Sí.
1: Vull dir, tu havies sentit això alguna vegada?
0: Que ens menjàvem, vamos, no?
1: Que ens menjàvem, no? Mos gastronomíem. No sé, connecto. Imagino que hi ha molta gent que diu, però aquesta tonteria, i ho treu, no? Però jo vaig sentir aquesta cançó. Aquesta cançó en concret va ser la que em va fer enamorar dels Antònia Font.
0: Que això és 2001.
1: Això és 2001, jo estava fent... era l'època que jo començava. Estava fent el trànsit i m'avorria molt. Però molt. Però molt és molt, molt. No sé, jo he descobert una nova dimensió de l'avorriment. Perquè, clar, jo connectava d'una hora a l'altra. I jo estava... No estava a una redacció de ràdio ni res. Jo estava sol al centre d'operacions d'autopistes.
0: Mirant cotxes passar, eh?
1: Mirant... mirant pantalles amb cotxes i jo allà sol com un mussol. I només tenia la ràdio. I escoltava la ràdio i de sobte sona això i vaig dir, buah!
0: Totes motors.
1: Tots els motors, buah! I vaig flipar. I llavors vaig començar a buscar-ho tot d'aquesta gent.
0: Que, Dani, aquesta època que feies el trànsit, si no m'equivoco, és a Ona Catalana.
1: Era Ona Catalana.
0: Amb el mestre Cuní.
1: Total. Però, escolta'm, era Ona Catalana, però no era Ona Catalana. Era un acord que tenia Ona Catalana amb Autopistes, amb Acesa, es deia.
0: Hòstia.
1: Aleshores, no? I tu connectaves, però amb diferents emissores. Jo també connectava amb la SER, connectava amb RAC1, connectava amb totes.
0: Vale, o sigui, tu eres com una centraleta, no? Com l'agència
1: sí,
0: EFE del trànsit.
1: Com la Cèlia Quintana. Saps la Cèlia Quintana, mite i llegenda del trànsit?
0: Clar, connectaven amb tu de diferents
1: clar.
0: Ràdios i tu explicaves com anava la cosa.
1: Efectivament. Llavors, clar, per mi la Cèlia Quintana era pues, com la Rosalia per la gent que fa música. Vull dir, era la número 1. Cèlia Quintana.
0: Però tu ho feies amb en Cachondeito ja, o eres un periodista seriós
1: sí,
0: i rigorós?
1: Sí, sí, jo feia pena. Però molta pena, vol dir molta pena, perquè clar, jo començava a fer ràdio i també començava a fer gràcia. I no en sabia. I a més em posava molt nerviós, perquè com no tocava, jo feia els acudits, però a la vegada hi havia una part de mi que deia no ho facis. I clar, li feies un acudit al Josep Cuní pel matí.
0: Hòstia, els has de tenir posats, ben posats.
1: Molt posats, i jo, igual que et dic que vaig descobrir una nova dimensió de l'avorriment, també vaig conèixer una nova dimensió del silenci. Sí, jo no he tornat a experimentar un silenci tan espès com el que es feia després de fer-li l'acudit al Josep Cuny.
0: Però què li deies? Quin tipus d'acudit li feies?
1: Tonteries, tio. Pues jo què sé, aquí tenim més feina que el logopeda del Pocholo.
0: Va, clar, Josep Cuny, flipant.
1: Vas? No, què fas? I era graciós per la pena que feia, també.
0: I va ser aleshores que va sorgir l'oportunitat de començar a fer monòlegs?
1: Sí, sempre ho explico, perquè clar, jo era molt amic...
0: Sempre explica el mateix, perquè has viscut una vida, no? I aleshores t'has fet moltes entrevistes...
1: He viscut una vida, i no en tinc una altra, evidentment. I reconec que la història té gràcia. Perquè jo era molt amic del... Encara ho soc, del Joan Antoni Martín Piñol.
0: Hombre, un grande.
1: Mita. I molt bon escriptor, i molt bona persona. I em va dir... tio, no ho facis més. És que ella estava una catalana. I em va dir, és que jo sóc aquí, jo veig les cares.
0: Jo ho passo, Dani, molt malament.
1: I ho passo molt malament per tu, perquè nosaltres ens vam fer amics sense veure'ns. Parlàvem a les connexions una mica abans i una mica després. Ell estava per allà i parlava amb mi, jo parlava amb ell, i ens explicàvem acudits de Chiquito de la Calzada. Fa que va un mono! I fèiem allò. I em va dir, tio, no ho facis a la crònica del trànsit. Vine, perquè estem fent monòlegs a Barcelona i a tu se't donaria bé. I jo el primer monòleg el vaig escriure entre crònica i crònica del trànsit.
0: Ah, mira, ja mirant l'autopista, no la P7.
1: Mirant l'autopista, mirant del mar Sonyer. I allà vaig fer el primer monòleg i fixa't, uau, la vida com és.
0: Clar, estem parlant d'una època on els monòlegs en aquest país era un descampat per edificar. Vull dir, tu ets la primera generació, hi havia alguna cosa del Club de la Comèdia, però res. Quins referents tenies tu per dir, va, vaig escriure un monòleg?
1: Bueno, el Rubianes.
0: Clar,
1: sí, sí, el Pepe Rubianes, els monòlegs de l'Andreu, quan feia La Cosa Nostra. Bueno, Capri. Capri va ser també una gran influència perquè els meus pares eren molt fans del Capri. I teníem els discos, aquells discos petitets a casa. I també jo, com bon una mica, no? El tema aquest de Stendhal. Però Stendhal de la comèdia, del riure. I jo quan vaig escoltar allò vaig dir, hòstia, que guapo això, de parlar i que la gent rigui. I també va ser una gran influència. I després ja vaig conèixer monòlegs americans, em vaig posar a buscar, pues Seinfeld, jo què sé, monologuistes americans, i després aquí va començar la Paramount Comedy.
0: Clar, que aquí és on entres
1: tu. La Paramount Comedy va ser un abans i un després, perquè, de fet, eren ells els que organitzaven els monòlegs a la Cova del Drac, que era on ens reuníem, aquesta colla de delinqüents. I vaig començar a veure pues, a tota la gent de Laura Chanante, la gent de Nuevos Cómicos, vaig veure el Ricardo Castella, vaig veure l'Ernesto Sevilla, clar, vaig veure allò i vaig dir, uau!
0: Clar, és que us veu ajuntar una bona trupe allà, ara ho deies, no, Ernesto
1: Bueno, però
0: Sevilla,
1: jo era espectador, Chanantes. Sí, sí, sí, però clar, jo en aquell moment no els coneixia personalment. I jo vaig veure i vaig dir, hòstia, vull estar aquí, vull estar amb ells. I vaig començar per això, a escriure, anar allà totes les setmanes, i llavors em van comprar un monòleg, perquè al principi tu enviaves el monòleg, t'ajudaven a reescriure'l, que això era molt guai, perquè a diferència del Club de la Comèdia, Paramount Comedy es va plantejar com una escola de monologuistes. I hi havia gent que, evidentment, en sabien més que tu, com el Ricardo Castella, que era l'encarregat de corregir els textos, i t'ajudaven. Tu enviaves el monòleg i et deien, està bé, però mira, aquí este remate yo lo pondría adelante, no sé què, tal qual. I era molt xulo. I em van comprar un monòleg, que jo penso que ha sigut l'alegria més gran de la meva vida. Home, no tinc fills, però si hagués tingut un fill, seguiria sent la primera.
0: Això ja ho veurem, ja veurem, això.
1: No, no, és que va ser una alegria descomunal, perquè no m'ho esperava gens.
0: Però, a més, t'he llegit dir que tu al principi fent monòlegs eres molt dolent, dolentíssim.
1: Bueno, sí.
0: Però a quins nivells de dolent estem parlant?
1: No, jo què sé, a veure, dolent.
0: Això ho deus dir tu, eh? No,
1: dolent jo... estàndard, diguéssim.
0: Ah, val.
1: Qui no és dolent un quan random comença?
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: random. Però, evidentment, em fiava més del criteri de la gent que en sabia que del meu. Que em deien, no fas tanta pena com creus. O sigui, tampoc em deien, uau, ets brutal. No, però m'animaven. I això és molt important, que tenim gent que respectes quan comences.
0: I aleshores, a poc et vas assentant a la Paramount Comedy, cap més sí, dels monòlegs, també comences a presentar La Noche Sin Tregua. Entenc que te'n vas a viure a Madrid en aquella època.
1: Ah, exactament. O sigui, jo vaig començar fent els monòlegs, però encara feia el trànsit, evidentment, era la meva feina. I aleshores surt l'oportunitat de fer un late night. Clar, tu imagina't, no?, per una persona que estava pues que flipava amb els late nights. Jo veia pues Conan O'Brien, jo veia Jay Leno, jo veia Buenafuente com una religió. I et diuen, pues mira, hem pensat en fer un late night i que el presentis tu. Què et sembla la idea?
2: I
1: vaig dir, bueno, vaig dir on he de llepar? I cap allà que me'n vaig anar, evidentment, amb una maleta carregada de somnis.
0: Doncs va, anem cap a Madrid amb Pacto entre Caballeros del maestro Joaquín Sabina.

0: Pacto entre caballeros de Joaquín Sabina, sonant al llapis de memòria de l'humorista i comunicador Dani Mateo, que aquest tema es va publicar l'any 1987. I Dani, comptant que per tu, entre altres coses, aquesta cançó representa el descobriment de la nit, espero que no et transporti això l'any 87, perquè tu tenies 8 anyets.
1: No. En principi era una mica jove.
0: O sigui, anem més endavant,
1: Era una mica jove per celebrar res con jarabe de litrona. Però, per cert, quina versió més xula.
0: Hem agafat la versió en directe.
1: Ah, vale. Sí. Perquè, clar, canvia algunes coses.
0: Clar, perquè això és del disc Hotel Dulce Hotel i està una mica descafeinada la versió gravada, com si diguéssim. O sigui, aquí se'l veu més canyero, més macarrilla encara.
1: Sí. Aquí se'l veu autèntic. Venia directament, de la barra americana.
0: Exacte.
1: Bueno, és que Sabina també va ser, però jo no el vaig descobrir quan vaig arribar a Madrid, però ell és veritat que ell m'havia fet una mica... El Madrid que jo tenia al cap era el Madrid de Sabina, perquè jo el Sabina el vaig descobrir a l'institut. I jo quan vaig sentir el Sabina, doncs tu imagina't, parlava d'un món que no... dius, però què és aquest home? Què diu? De què parla, no? I a més ho explica alegrement. La sinceritat de Sabina, no? La honestitat de Sabina amb el que és l'error humà, amb el que és... No? Això és el que em va captivar del Sabina, la honestitat. O sigui, ell és un desastre absolut, no?, com a persona.
0: Sí, però no ho amaga, clar.
1: I no ho amaga, i t'ho explica. I a més t'ho explica amb una poesia i t'ho sap explicar d'una manera que fa que t'enamoris de l'ésser humà i dels seus defectes, també. I, clar, tu quan tens això, 16, 17 anys, necessites algú que t'expliqui el que hi ha allà fora.
0: Bueno, són aquestes cançons que fa ell, que fan olor a tabac, la cançó, sí, ja fa olor a tabac.
1: Però tot.
0: Tu quan arribes a Madrid et trobes a aquest Madrid que t'havia pintat el Sabina?
1: Tal qual. Sí, jo quan arribo a Madrid dic, hòstia, és que és un cronista espectacular del que és Madrid, sobretot quan s'apaguen les llums. Brutal. Era aquest Madrid, home, era una mica... Era aquest Madrid descafeinat, ¿vale? Perquè eren els 2000, evidentment. No era el Madrid, mira, JC, el tècnic d'aquí, sí, de Madrid, em posa cares, perquè, clar, no era aquest Madrid. No era el Madrid que porto aquí la samarreta, que porto una samarreta que m'ha regalat el tècnic de so del Zapeando, que és un nano que té, pues no sé, 17 anys o 18, bueno, 18, si no seria il·legal, no? Però és molt jove, però és d'Usera, saps? I té un tatuatge aquí al braç d'una cançó de Rosendo.
0: Vale.
1: I m'ha regalat una samarreta de los Kinkies de los 80. I tinc aquí, pues imagina't, el Jaro, el Pirri, l'Antonio Florence...
0: Val. Tens gent amb una cullera.
1: El Torete, clar. Bueno, aquest Madrid no el vaig conèixer. Però el Madrid dels 2000 té l'esperit de Madrid. I l'esperit de Madrid és molt curiós perquè aquí la gent viu fora, viu al carrer. I saps què passa? Que és una manera de sentir-se en família, perquè això també sona tòpic, però és veritat. A Madrid hi ha més gent de fora que de Madrid. I evidentment estàs sol a Madrid, molt jove i no saps què fer. I evidentment la família és la que trobes. La que trobes pels bars, la que trobes a les discoteques, a les terrasses, al carrer...
0: Que en el teu cas són aquests, no? Ernesto Sevilla, el Ricardo Castella...
1: Bueno, sí, i companys de feina. I jo sempre ho dic, a mi al principi em miraven molt raro. I jo ho notava. I jo pensava, és perquè sóc català.
0: I era per això o era per una altra cosa?
1: Que cabrons, és perquè sóc català. I no era per això, era per... Bueno, una mica també. Però un dia li vaig preguntar al Miguel, que era un nano andalús, y le digo, Miguel, tío, ¿por qué me mira la gente tan raro? No me hablan. Y em diu, hostia, normal, si es que te vas siempre. Y le digo, ¿pero cómo que me voy siempre? Y em diu, sí, que cuando acaba de trabajar te vas a casa. Digo, bueno, sí, claro, cuando acabo de trabajar me voy a casa. Digo, hombre, pero es que no te quedas ni a tomar una.
0: Claro.
1: Y vaig dir, ah, vale, el tema es que t'has de quedar. evidentment. I en el moment que vaig baixar a la cerveseria que hi havia a sota de la Paramount, van dir, ahora sí, bienvenido. I clar, bueno, i a més, me'n vaig prendre, diguéssim, més d'una, i allà ja em van estimar més.
0: Que, Dani, no sé com funcionava en realitat tot això de la Paramount, però almenys sí. Des de fora jo semblava un campament on us ho passava un pipa.
1: Sí, tio, sí. Era un pis d'estudiants. Era una meravella, va... Uns anys increïbles, increïbles. Ara els miro i, hòstia, quina sort. Era tan xulo, tan xulo. És que, clar, teníem tantes ganes, tanta il·lusió, i ens ho posaven tan fàcil, que va ser un petit miracle. Perquè tu habitualment arribes amb 20 anys als puestos i et diuen... I tu arribes allà i dius, ah, què puc fer, què puc fer? I et diuen, què pots fer? Cafè. Vés a fer cafè. Per la gent que està aquí, la gent que treballa. I tu ja, aquí, bueno, vés a fer fotocòpies. En canvi, allà no. Allà, la gent gran, diguéssim, grans, que tenien 40 anys, saps, els que portaven la Paramount, et deien, no, nosaltres estem aquí mirant. A tot això que vols fer, fes-ho. Endavant. Més. Què necessites? I és com, uau, en sèrio? I jo em passava allà 12 hores. Però 12 hores. Jo
0: I encantat entrava, de la vida, entenc.
1: Encantat de la vida. No arribava mai pel matí. No arribàvem pel matí... Pel que sigui. Per assuntos propios. Però, clar, també formava part de la formació. És a dir, tu havies d'anar a veure a la gent que feia monòlegs per aprendre, i no els fan pel matí, m'entens? Que evidentment tot forma part, és a dir, és com forma part de la feina. És com dir-li, jo què sé, aquí Richards, oye, Kid, que te acuestas muy tarde, ¿no? Bueno, claro, es que tengo que ir a ver conciertos, tengo que estar allí tocando con la gente, forma part.
0: El treball de camp.
1: Treball de camp, que bé, exactament. Treball de camp, de camp i qui pugui. I arribàvem tard pel matí, i tard, escolta'm, tard eren les 11, por ahí, tampoc era tan tard. I jo me'n recordo que amb l'Ernesto Sevilla fèiem una cosa que era, hòstia, era criminal. Era criminal i ridícula perquè tothom ho sabia, però nosaltres, per dissimular i fer com que ja estàvem allà des de primera hora, entràvem molt ràpid per darrere i entràvem a un estudi de muntatge, i ens amagàvem allà una estona.
0: Com si portéssiu allà tot el matí, no?
1: Sí, i al cap d'una estona sortíem, tot el matí aquí fent coses i tal. I era molt graciós perquè jo, no, millor, però arribaves a les, això, 11 o quarts de 12, no? I anaves ràpid a l'estudi, entraves i ja estava l'Ernesto Sevilla dins, allà dret. Ai, hola. Hòsties. Però després, clar, tio, però després era una entrega total. Vull dir que quan marxava la gent, tu et quedaves. Jo me'n recordo de moltes nits i matinades preparant les entrevistes de Noche sin Tregua amb una amanida César del Vips que hi havia al davant, sopant allà davant de l'ordinador. I me'n recordo del Joaquín Reyes exactament igual, i de l'Ernesto Sevilla exactament igual, i de tots.
0: Esteu bona trupe que estàveu allà. I avui dia, com et portes amb la nit?
1: No, a veure, tio, que tenia 20 anys, què vols? També hi ha molta
0: gent que aguanta, eh?
1: Molta llegenda, és a dir, el que passa és que jo vaig aprendre del... Ja t'ho he dit fa un moment, jo vaig aprendre del Joaquín Sabina que la gent no se la pot enganyar. El soci no se'l pot enganyar, com deia el Núñez, saps? Llavors, és millor no enganyar. I tu dir, confieso que he bebido, saps? Pues sí, clar, pues he sortit de nit. Però estic... Vull dir, jo he vist coses, eh? jo m'he quedat a, no sé, a primer o a segon de nit. Hi ha gent que és universitària i titulada, i doctorats.
0: Ernesto Sevilla, em sembla, no?
1: Hòstia, l'Ernesto és una màquina.
0: És honoris causa.
1: Honoris causa, però escolta'm, ningú, no, cap de nosaltres hem arribat a nivell de Sabina, per exemple, eh? Vull dir, com se sortia als 80 o als 90, o sigui, la ruta del bacalao. Ni comparació amb lo nostre.
0: No, jo t'ho dic més que res perquè diria que tens un bar a Malassanya compartit, no?
1: Tenia.
0: Ja no
1: tenia.
0: Tens, eh?
1: No
0: mira. Llavors t'anava a dir que feia uns còctels molt bons, me posava a Google.
1: Sí, boníssims. I també fèiem entrepans de mandonguilles, que és una cosa espectacular. I el vaig muntar, de fet, amb la Lorena Castell, que era companya meva de, del Llu, i de les nits. I la Lorena sortia amb un noi que es deia Edu, Edu por las noches, ja el nom t'ho està dient tot, també.
0: Home, t'ho està dient absolutament tot.
1: Mira, els quatre socis érem, atenció, la patrulla de la muerte, Edu por las noches, Lorena, jo i l'altre soci es deia El Bocas. Mai vaig saber com es deia, en realitat. Era El Bocas.
0: Clar, és una pel·li de cine kinky, això.
1: És una pel·li de l'Eloi de la Iglesia, tal qual. I vam muntar el bar, i és increïble perquè el bar va anar increïblement bé, estava patadíssim sempre, i no vaig veure un duro, mai, ni em penso que ells. No van perdre diners, però tampoc els van guanyar. I vam estar allà dos anys, doncs vam tenir una ONG pels borratxos de la zona, del barri.
0: Una fundació. Perquè, clar, vau fer una fundació, de còctels.
1: Fundació Hígado Perjudicado, Sin Fronteras. I llavors, Borratxos Sin Fronteras. I clar, venien els amics i era com, hombre, no nos cobrarás. I clar, tu deies, pues sí, no te voy a cobrar. Venga, que tú ya ganas mucho dinero en la tele. Bueno, vale, pues venga. Pues ja, i així era, tio. Clar. I eren, era, pues clar.
0: Normal, sí, que xapéssiu, no, al final, perquè...
1: Normal que xapéssim. Però no vaig xapar, Va ser un problema, perquè va ser allò de la merda de l'esquetx de la bandera dels collons.
0: Sí.
1: Sí, tio. Va ser la merda de l'esquetx de la bandera dels collons perquè van començar a amenaçar a la gent del bar, amenaçaven amb cremar-lo, venien per les tardes i els cambrers havien de tancar perquè, sí, gent xunga. I llavors jo mateix li vaig dir a la Lorena, queda't al tu, tio. Sí, queda't al tu, tia, i jo marxo perquè no, és que no m'agrada això. I em van dir, no, però tal, i vaig dir, no, sí, no, però tal, no. I es van portar molt bé perquè em van tornar els diners que jo havia posat en el bar i ja està. I se'l van quedar ells i va ser una mica una merda.
0: És una puta borrada.
1: Vull dir, una puta borrada. Però és que
0: lo del gag de la bandera és allò que... Bueno, vas acabar davant dels tribunals, que es va arxivar, òbviament, però...
1: Sí, no tan òbviament,
0: Home!
1: No tan òbviament, Jo quan vaig arribar allà i vaig veure el panorama vaig dir, epa! Al tanto. Però no. Al final el jutge sí que va dir, és que no, aquí no hi ha...
0: És que és un gag d'un programa de televisió.
1: Jo recordo un article que criticant-ho deia Dani Mateo se acoge a Sagrado con el gag de la bandera. I se acoge a Sagrado vol dir que jo dient és que és comèdia, no? Era com dir, me acojo a Sagrado. Saps quan entraves a una catedral i no et podien detenir, no?
0: Salvens.
1: Salvens?
0: Sí, és el que quan jugues a la Peste Alta i això, no? Quan tu et puges a sobre un banc, fas un
1: exacte.
0: Salvens.
1: Sí, casa. Sí. Això és casa.
0: Són pues, generacions diferents, Dani.
1: Generacions diferents, sí. Salvens,
0: Salvens. I ara ja no sé com ara... hi diuen els xavals, però salvens.
1: Bueno, ho fèieu al llatí? Quin nivell. Bueno... Pues el tema era aquest, i ho deien com una crítica, i jo vaig dir, exactament, això és, me acojo a Sagrado, exactament, perquè a mi em va defensar una advocada que era una autèntica crac, però una crac, professora de la Universitat Complutense de tal, experta en llibertat d'expressió i creació. I ella em deia, és que això va més enllà de la llibertat d'expressió, perquè no ets tu donant la teva opinió. No, tu estàs fent creació i la creació ha de ser encara més lliure. És a dir, si tu vols pujar a un escenari i jo què sé, saps? I fer com que t'estàs menjant un fetus bueno, imagina't els exemples, vale? Que no em vull fotre en un altre problema. Però és igual el que tu hagis de fer. Si tu vols interpretar un boig, tu has de poder fer-ho. Perquè,
0: clar,
1: perquè després,
0: la ficció...
1: evidentment, i I l'objectiu de qualsevol manifestació artística i cultural, em penso jo, és fer pensar la gent, replantejar-se els seus principis, les seves veritats i qüestionar-se coses. I, per tant, si no féssim aquestes coses, no tindria sentit. Jo penso, eh?
0: Bé, jo crec que aquest fet va deixar cicatrius en tu, però també en tota la comèdia d'aquest país, de cuidadito amb què et fiques, perquè ho pots passar molt malament. Vull dir,
1: home,
0: vas
1: pillar
0: tu per tots, una mica.
1: Sí. No, ja et dic, no m'agrada especialment parlar del tema perquè em porta records.
0: No ho sabia, allò del bar. Pensava que estava obert, perdó.
1: Sí. No pateixis. No. Jo ja t'ho dic. El soci no se'l pot enganyar. Jo, tu preguntes, jo responc. Però em produeix un malestar físic. Físic, de tan malament com ho vaig passar, eh? Sí, va ser molt bèstia, molt bèstia. I, de fet, va ser tan bèstia, imagina't, que... Tu saps que aquell any, i jo penso que precisament pel tema del gag de la bandera, aquell any Campofrío va fer... Saps que fa aquell anunci de no nos peguemos, no? Sempre fa aquest anunci de, por favor, no nos peguemos.
0: Compren las lonchas a un euro y no nos peguemos.
1: Compren lonchas, no nos peguemos. Compra chorizo. Bueno, i... doncs aquell any hi havia... Era un acudit sobre... O sigui, perdona, era un anunci sobre un acudit que no es podia fer. Ja estava com... El tenien allà com en una mena de vitrina, vigilat i no sé què, no? Que, doncs jo he participat en anuncis de Campofrío i per aquell anunci no em van trucar.
0: Clar.
1: No em van trucar. Perquè van dir... tindrem problemes. M'entens? Jo penso que ells mateixos... I també ho entenc. Ho entenc com a marca. Van dir... No, si portem aquest tio... ens poden fer un boicot, podem tenir problemes, tal, i vull dir, van parlar del tema, però no es van atrevir a trucar-me a mi
0: per fer-ho. En fi, Dani.
1: Fixa't, així de delicat era el tema, i precisament, i això, amb això ja termino, si és així de delicat parlar d'aquest assumpte, em penso que és precisament quan més n'hem de parlar. És a dir, si hi ha aquest problema, perquè a mi el que em fa sentir orgullós de viure aquí és que es pugui fer una cosa com aquesta. Que es pugui fer, perquè a molts llocs no es pot fer. A molts llocs, si tu toques un tema d'aquest... temes sagrats, símbols i no sé què, et poden pelar directament.
0: Que es pot fer, sí, ara
1: i que dues
0: que
1: persones,
0: ganes de voler fer-ho, també t'ho dic.
1: Evidentment, no? I que dues persones que viuen o que comparteixen un territori puguin dir, per mi això és sagrat, i l'altre dir, doncs per mi no ho és. I ja està, i parlem-ho, perquè hem de conviure, no? Jo què sé, tio.
0: Sí, anem a la música, al final.
1: Anem a la música! Que... Posa'm música!
0: Home,
1: a mi m'havies dit que venia a parlar de música.
0: Bueno, però aquí tenim bona conversa. Està sonant de fons, no sé si l'has reconegut, el tema Mi amb Bobby McGee, de Janis Joplin, que és un tema pòstum que es va publicar l'any 71, mesos després que la Janis morís de sobredosi. Què hi fa el teu llapis de memòria, la Janis?
1: Que fort, eh? La Janis. Canta millor la Janis morta
0: amiga, ja.
1: que molta gent viva. És espectacular, tio. No sé, aquest

0: La Jan és morta,
1: amiga, ja.
0: que molta gent viva. És espectacular, tio. No sé, aquesta tia és espectacular, no? Quin regal del cel, no? Aquesta gent que marxa aviat, perquè jo penso que no és d'aquí. Aquesta tia no era d'aquí. Com es transforma, no? És que quan veus els directes d'ella, són tan brutals. O sigui, veus que està com... És com una mèdium, no és ella. O sigui, està parlant la música a través d'ella. I, és... No sé, mira, m'emociono, eh? Se'm posen els pèls, la gallina de piel.
1: Doncs fem una cosa, Dani.
0: Escoltant aquesta tia.
1: Escoltem a la Janis, va.

0: Dani, mira que aquesta cançó de la Janis arriben a fer quilòmetres pels Estats Units, però no hi ha rastre de l'únic estat que apareixeria si fessin una cançó de teva vida, que seria Wyoming. Perquè aquest any compleixes 15 anys a l'Intermedio. Moltes felicitats. És una barbaritat, això, en televisió.
1: És una barbaritat, no? És una barbaritat. Sí, els meus programes tinc la impressió de que duren un mes o dècades.
0: El Periodistes Futbol Club, no?
1: Que Periodistes Futbol Club. Va durar... No va arribar al mes. No en tinc tants, però sí, Periodistes Futbol Club.
0: Zapeando porta 7 anys...
1: Sí, veus? No, no, Zapeando porta 12. No. Jo en porto 7.
0: Tu 7. Ah, jo parlo de tu, a mi, Zapeando.
1: Sí, sí, sí.
0: L'important
1: sí, sí.
0: Ets tu, aquí, avui, en aquest
1: programa. Ah, exactament, aquí l'importa.
0: I a l'Intermedio, tu, des del 2011, doncs des del 2011, no sé si van començar abans sí, o no, però l'important és que tu portes 15
1: anys.
0: I Juno
1: te pierdas nada, a la ràdio també van ser, no me'n recordo, però també van ser 5 o 6. I Noche sin tregua també. I després, bueno, l'Intermedio International Edition, que no va haver temps, no vam tenir temps ni d'acabar de dir-ho. Va ser més llarg el nom que el que va durar el programa. Sí, però molta sort, he tingut molta sort de treballar amb gent molt bona. La meva autèntica universitat ha sigut la meva trajectòria professional. Els meus mestres han sigut els meus companys.
0: Que bonic queda, això queda molt bé, eh? Això ho vas dir als Premis Zapping, quan vas rebre
1: el
0: millor presentador?
1: No.
0: Pues mira que queda de premi, eh?
1: Queda guapo, no? Sí, m'ha sortit així. I jo trobo que... Bueno, i a tu també t'haurà passat, i jo penso que és molt comú a la nostra professió aquesta de comunicador, on comences realment a aprendre, és treballant. I jo vaig començar abans... de començar la universitat, abans de començar a fer periodisme, jo ja feia un programa a la tele local de Granollers amb el germà de la meva noia, el Ramon Marc, i vam començar a fer l'imbècil allà abans. I jo sempre, durant tota la carrera, vaig estar treballant a ràdios gratis i a teatres i allà on em deixessin, no? I és el consell que li dono a tothom que es vulgui dedicar a això, que estudiar està bé i fer màsters està bé i tot el que vulgui fer està bé, però que ho compagini amb feina, treball de camp.
0: Pràctica.
1: Treball de camp, micro, molt de micro, escriure, que et llegeixin, fotre't hòsties, dir, hòstia, quina pena he fet avui, tot això és importantíssim i clau. A mi mai m'han preguntat quina nota vaig treure a Estructures de la Comunicació de Masses 2. Vull dir, jo de vegades, i això ho hem parlat amb el Quique Peinado, que és un somni o un malson recurrent a la nostra generació. Li passa a molta gent, bueno, a la nostra generació o a totes, perquè jo molts cops somio que no tinc el títol, que al final no vaig treure'm la carrera de periodisme i que he de tornar per acabar de treure-me-la. I fixa't si m'ho vaig passar bé, que és un malson. No, és broma. Però que...

0: que és, i em aixeco amb una angoixa i dic, ai, sí, sí, no, que al final sí que la tinc. I això em diu el Quique. Pues a mi em passa exactament igual. Hi ha una pila de gent amb qui he parlat, li passa igual. Però la gent, a mi mai m'han preguntat si tinc el títol. I he treballat molt. Doncs... I mai m'han dit, a veure, ensenya-me'l. No.
1: Aquí teniu el consell que us dona el Dani Mateo. És un consell de persona que ja té una edat, però bé, això és un altre tema. És un senyor que porta 15 anys.
0: És un altre tema i potser s'acaba aquí l'entrevista.
1: No, 10 minutets ben bons. Que ara dèiem, 15 anys intermedio, em consta que significa que portes 15 anys discutint amb el Wyoming sobre Barça, Madrid, no? Cadascú defensant.
0: Bueno, i sobre política.
1: Sobretot.
0: Perquè, clar, nosaltres, al final, el que estem fent és transmetre... no posem ni una coma, a l'Intermedio. L'Intermedio té una línia editorial, l'Intermedio té uns guionistes molt bons i nosaltres som els encarregats de transmetre l'opinió de l'Intermedio sobre la realitat. I punt. Però, evidentment, nosaltres tenim la nostra opinió, que de vegades coincideix al 100%, de vegades al 80% i de vegades al 20%. I discutim molt, i parlem molt, i em penso que això és molt bo i molt saludable. I amb el Wyoming jo discuteixo moltíssim de política, molt.
1: I bé, no? És una discussió sana?
0: Que no, discutir... sempre... No, al final has d'acabar donant-li la raó.
1: Ah, val.
0: Perquè és una persona... que és una persona molt agressiva. No. Però... No, és un tio que clar, que té molt, és molt intel·ligent i té uns arguments brutals. I, però tot i així, jo, al principi no, però ara em defenso. I li dic, no, esto no es así, Chechu. Esto no es así, esto ha cambiado, y la vida ha cambiado. I clar, a mi em fa molta gràcia perquè allà puc ser tu, no?, amb mi. I li puc dir, tu lo que pasa es que eres muy mayor. I allà, clar, jo sóc el becari. I això està molt bé, ser un becari amb 46 anys.
1: Dir-li Chechu al Wyoming, que està molt bé.
0: Dir-li Chechu.
1: Chechu, no, com el d'Amèrico de Família, clar que sí.
0: Sí, Chechu, però Chechu, hay toros. Però clar, el Wyoming t'ho demana. Em diu, no, a mi és Chechu, eh? Però si ell és molt de barri. Si ell és de la Procpe i li surt al barri, però molt. Tu has vist com es vesteix quan no està fent el programa?
1: No, la veritat és que no he vist el Chechu.
0: Tu has vist les pintes que porta? Pues bueno, ell és un cantant de rock frustrat, en realitat. Ell no volia ser presentador ni polles. Ell volia estar amb la guitarra. Mira, molts cops m'ho ha dit que ell estava... ell va començar... Bueno, tu imagina't el disgust que li va donar el seu pare quan va estudiar medicina i li diu al pare... El pare era de missa diària, m'entens? I el pare era de megadretes, de l'Opus i tot, eh? I el tio va estudiar medicina i li diu al pare, mira, como eres así, como eres un gualtrapa, vete un tiempo a Ámsterdam, anda, vete a Ámsterdam. A Ámsterdam, als 70.
1: No hace falta, dices nada más.
0: Molt bona idea, no?, del pare. Li diu, venga, vete... Bueno, em penso que li va dir, vete así, tómate un año sabático o uns mesos i tal, i després ja tornes i ja comences a exercir de metge. Sí, i em diu, i diu ell, pues me voy a ir a Amsterdam, suposo que hay muy buenos médicos.
1: Hay muy buena homeopatía a Amsterdam.
0: Sí, exactament. I tenen ahí un herbolario. Bueno, total, que arriba i diu, hòstia, quan jo vaig baixar, era Dani, era como ir a Marte. Como ir a Marte. Era canviada. Tu imagina't venir de l'Espanya franquista i arribar a l'Amsterdam dels 70 i diu, jo me bajo del tren i veo a todo el mundo en un parque en pelotas, fumando petas i duchant-se allà i enrotllant-se... I va dir, però què és això, saps? I ja va, bueno, es queda allà i li torna convertit en el Frank Zappa, saps? Amb els cabells fins a la cintura, un bigoti, i li diu, mira, papa, que no voy a ser médico, que voy a ser rockero.
1: Si aquell
0: home no es va morir allà mateix, és que era immortal. I llavors va muntar el seu grup i tal. Bueno, tot això, perdona, que m'enrotllo. És perquè ell estava amb un altre que era exactament igual que ell, però més callat, que era el reverendo. Llavors eren Wyoming i el reverendo. I estaven aquí a un bar que es diu l'Aurora. I estaven allà fent una meravella, per cert. Si podeu buscar un disc que té la portada groga i que es diu Wyoming i el reverendo, que és una gravació en directe des de l'Aurora. Estan en estat de gràcia. Busqueu allò, perquè és molt divertit, però molt divertit, molt, molt, molt. I era brutal. I ella em diu sempre, i jo seguiria allí. Però com que seguiries allí? Ella diu, sí, jo seguiria allí, feliç. O sigui, a mi me tuvieron que arrancar de allí. Perquè em deien, no, tio, tu tienes que hacer tele. Que li deien, que la está haciendo Ramoncín. Com argument. Hombre, si la hace Ramoncín, tendrás que hacerla tú. Que nunca he entendido ese argumento, la verdad. Pues bueno, tots, venga, ya tele, que tú eres muy bueno, ya tele. I al final el van arrossegar a la tele. Però
1: home, raó tenien, eh?
0: Tenien tota la raó, però ell, el que volia ser, era músic. I
1: doncs,
0: rockero.
1: Al llapis de memòria del Dani Mateo no hi hem trobat el Wyoming amb el reverendo, però en canvi sí que hem trobat a Glenn Medeiros amb el Nothing Gonna Change My Love For You.

0: llapis de memòria del comunicador i humorista Dani Mateo, també hi hem trobat el Nothing Gonna Change My Love For You del cantautor nord-americà Glenn Medeiros, que bé, això de cantautor ho hauríem de posar entre cometes. Ho hauríem de posar entre cometes perquè és el que diu al seu perfil, perquè aquesta cançó no la va compondre ell, sinó que la va compondre un altre senyor i de fet la va cantar abans una altra música, es deia George Benson, però també és veritat, Dani, que això no és res comparat amb l'ofici actual del bo d'Anglès Medeiros, que no sé si el coneixes.
1: No.
0: Aquest senyor ha penjat la guitarra i ara és el director d'una escola catòlica només per nois de Honolulu.
1: Què? Hòstia, quina marcianada més guapa!
0: Aquest és Glenn Medeiros, ara.
1: Glenn Medeiros, de cantautor a
0: trampista, no? Seria directament.
1: Professor trampista. Tramperos de Connecticut.
0: Per pues, què reies tant mentre sonava a Glenn Medeiros?
1: Hòstia, perquè fa riure, no? I és que estava recordant el videoclip. Estava recordant el videoclip allà per una platja. Sembla un videoclip de karaoke, d'aquests. Perquè jo te l'he posat perquè era la banda sonora dels primers amors. Dels amors escolars. Ai, m'he enamorat de la Laura. Avui venia tan guapa. I te posaves allà amb els Walkmans. Bueno, no sé si hi havia Walkmans.
0: Penso era mitjans dels 80, això m'ho diràs tu, jo encara.
1: Sí, exacte, amb els Walkmans. I allà, ai, escrivies, Laura, t'estimo, Laura, yo te adoro, como la salsa del pomodoro.
0: Digues.
1: És que no, és que m'estan venint records. Puja el Glenn Medeiros. Puja'l
0: una mica. Canta, tu endavant,
1: Ja està. Cantautor de lletres d'altres, eh? Això m'ha agradat molt, eh? Jo soy cantautor, però me lo escriben otros.
0: Ponme tu la letra, por favor.
1: Que guapo. Pues, sí, els primers amors, no? Que guapos. També són molt intensos, eh? Sí, l'amor d'un nen de 6 anys... No s'ha de prendre a riure, eh?
0: Es passa malament, sí,
1: es passa molt malament, eh? I jo... recordo... I suposo que li passa a molta gent. O sigui, t'enamoren amb una intensitat... Clar, suposo que com tens les peces acabades de fer amb 6 anys, tot és més intens. I l'amor i el desamor també. També.
0: Bé, i aquells petons, no?, o amb el teu propi braç, o amb el teu coixí per practicar.
1: Però, home, petons, no sé... Bueno, no sé la... Cuidao, no sé quina escola anaves tu, eh?
0: Home, moment, tu anaves a l'escola de l'Albert Rivera, no?, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Ara que em treus el tema.
1: Correcte.
0: Que sou de la mateixa quinta?
1: Sí, exactament, de la mateixa quinta. Tenim la mateixa edat.
0: O sigui, anàveu a la mateixa classe.
1: No, perquè ell era del B.
0: I tu de l'A.
1: I jo de l'A. Que érem els bons.
0: Ah, jugava a futbol un contra l'altre, no?
1: No jugàvem a futbol, perquè a més l'Albert Rivera, el mamón, és que era el típic capità de l'equip de futbol americà de gris, saps?
0: Val.
1: Pues, de gris ell seria el Lorenzo Lamas. Vull dir, era perfecte, l'Escarós. Treia unes notes excel·lents, era molt guapo... Era que jugava a waterpolo.
0: Vale,
1: a waterpolo i estava bueno, superfort. I, vull dir, li hagués demanat de sortir jo a ell. Però jo el vaig conèixer a l'institut, eh? A l'escola no vam arribar a coincidir.
0: Que, Dani, una cosa, no sé si vius a prop dels estudis de la cadena SER a Madrid, però hauries de venir un altre dia perquè això no es fa. Jo vaig estar ahir fins a la nit fent un guió català.
1: Ostres!
0: Ens l'hem vacilat, han sonat quatre cançons.
1: Ai, hòstia!
0: Un altre dilluns, quan sigui el Sant de l'Amparo, o quan sigui, torna, sisplau, que jo vull acabar el meu guió. Tinc moltes preguntes de la teva infància. Sé que tenies una àvia o tens una àvia a qui no pots fer riure mai. Tinc molta informació per aquí de la que hem de parlar. Compromete't ara en antena que tornaràs a venir un dilluns o un dijous.
1: Vinga, vale, sí, tornaré.
0: Aquesta temporada, eh?
1: Tornaré, Ciutadans de Catalunya, tornaré. Però us estimo tant, que ho sàpigues, Jordi, que he dormit... No, jo visc molt lluny de Madrid, jo visc a la muntanya.
0: Ah, mira'l.
1: I a la muntanya, com la Heidi. A mi em desperten els ocellets. I sóc molt feliç a la muntanya. Però avui m'he agafat un hotel aquí... al costat de la SER per poder arribar a l'hora.
0: Uau.
1: Per vosaltres, pel llapis de memòria.
0: Passa'ns la factura.
1: Per,
0: que la veiem,
1: Catalunya, que la per Catalunya i pel Glenn Medeiros. Vinga, que soni.
0: Doncs va, per tancar molt ràpid, has de triar entre dues de les teves cançons que ara et proposo i tu em dius en quina vale. Tanquem el teu llapis de memòria. Ho podem acabar amb Song Chu, de Blur, o podem acabar-ho amb Have You Ever Seen the Rain, dels Creedence Clearwater.
1: Ai, ai, el papa o la mama. Ostres, què fem, JC, què fem? Blur? O la... Sí? La Creedence? Vinga, la Creedence.
0: Vinga, acabem amb Creedence, pues que ja tenim una edat, home.
1: Com el gran Lebowski, la Creedence.
0: Doncs mentre va sonant de fons, deixa'm dir-te, Dani Mateo, que ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: No, el plaer ha sigut meu.
0: No, ha sigut meu,
1: molt,
0: ha sigut nostre.
1: Molt bé.
0: Doncs t'esperem aviat, no cal que sigui la setmana que ve, deixa una mica que l'hotel també vagi altra gent, i d'aquí un mes així et volem tornar a tenir aquí. I deixa'm també agrair als companys de la Cera Madrid que han fet possible aquesta connexió, és a dir, al Pablo Palacios i al Juan Carlos Fernández. Sí. I recordeu que la companyera del programa, l'Amparo Pérez, a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, l'Oriol Vila a la web i un servidor, us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i us quedeu amb aquest temasso de Blur.
1: Espera, para.
0: Digues.
1: Que al final, evidentment, clar, és que m'ha dit, li dic, JT, qual ponemos? I em fa, la 2, i clar, jo he pensat, la Creedence. No, Song Number 2 de... vale, no ho havia entès. De Blur, vale, pues amb la de Blur.
0: També t'he de dir una cosa, el nostre tècnic ja havia posat la de Blur, el Manel Saiz.
1: Sí.
0: No sé, hi ha hagut aquí una connexió entre tècnics que tu i jo no teníem res a veure. Hosti,
1: el Manel, em penso que el conec.
0: Home,
1: també.
0: I tant que el coneixes, d'Ona Catalana.
1: Hòstia, Manel! Però què fas, guapo? Oi, perdona, va. Bueno, tornaré només a...
0: Tornar. I
1: he de tornar i aniré a Barcelona per fer-li una abraçada al Manel.
0: Val, també. Mira, quan vinguis a Barcelona et passes per aquí i ara tanquem amb Song Chu i tanquem ja perquè Carles Francino està aquí escalfant a la banda i comença la ventana. Uix, un petó ben gran, Dani. This ain't no disco. It ain't no country club.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
1: Què tal? Com esteu? Algú ja haurà sentit la convidada? Últim programa abans no vingui en Màxim Castillo. Últim programa abans jo no comenci vacances. Fa una mica de pena, però tornarem, no patiu. Avui dia maco per tancar. Passarem per la Biblioteca Popular de Marta Cava. Acabarem amb una mica de música, tal. Però abans passem pel teatre. Passem pel Poliorama. Sara Espígol, Arnau Puig, Marc Bosch, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Amb ganes de parlar? Sara?
2: Sí, tinc incontinència verbal. Sí.
1: Una mica, eh?
2: Una mica,
1: bueno, aquí hem fet una mica l'escalfament.
3: Sí.
1: No calleu, no, vosaltres? Vull dir, sou d'aquests de... Vinga, pim-pim.
3: He de dir que... Ja puc dir-ho, no? Que fins i tot ens han donat el toque darrere, que xerrem molt. Xerrem molt quan no estem en escena.
2: El regidor, no? Sí.
1: El regidor.
3: Ens han donat el toque i tot.
1: I en Ferran Utzet, director, també us ha hagut de dir
2: nois.
1: Sí?
3: Ferran, tot és positiu.
2: Tot és positiu, ens ha ajudat molt, ens ha donat de la mà...
1: Maco.
4: Ha fet molt família.
2: Molta
3: bona
2: família.
3: Persona.
1: Això es diu, eh, molt. Sí, som una família, sí. És que ara ens trobarem tan a faltar.
2: Sí, però en aquest cas és veritat.
3: És que en aquest cas havia de ser així. Havíem de ser una família real.
2: Hi ha molta xarxa i on no arriba un, arriba l'altre. Llavors és com guai, no? Estàs com còmode, confortable. És que és molt guai.
4: Jo espero que quan això acabi ens seguim veient cada dia.
3: Sisplau.
4: Fem plans cada dia.
1: Clar, és que això és el que es diu abans, però després...
4: No, és que sempre
2: passa,
4: passa
2: poc,
4: eh? Passa poc, exacte. I després pateixes de l'abandonament i dius, no, no pot ser això.
3: Però això és veritat, eh? Hi ha un desapego molt costós.
2: Sí, amb algú es manté, però...
3: Quedes amb algú.
2: Però és veritat que no, la gent no manté les relacions, no.
3: Perquè en cries una altra.
1: Clar. L'últim dia de funció, no?, que és una mica això d'avui, l'últim programa, feu alguna cosa especial? La lieu una mica més? Feu un sopar després?
4: El plan era fer un karaoke.
3: Sí. Anirem a fer un karaoke.
4: Volíem fer un karaoke, sí. Un sopar i karaoke.
1: Pel que sigui, eh? Un karaoke.
2: Durant la funció potser ens fem alguna brometa.
3: Ah, hi ha gent que fa bromes de
2: l'última funció. Però hi ha gent que no li agrada
1: aquí
2: això, llavors...
1: Aquí estàs mirant, Arnau. Qui és la bromista?
3: No està aquí, la bromista, potser.
2: És igual, millor
3: dir, eh? No, però jo no acostumo a fer bromes, la veritat, perquè m'agrada que si la funció funciona, doncs que el públic
2: això
3: també...
2: Això pot alterar,
4: sí,
2: saps?
4: Sí,
2: en veritat. I poden haver-hi riures i coses estranyes, i llavors...
4: A veure, jo no diria que no, que la ratafia aquell dia fos de veritat.
2: No, perquè jo bec molt. No.
3: La bec moltíssim.
1: Sortiries molt perjudicada, eh?
2: Sortiria fatal, el meu fetge, pobre. No. Això no,
1: parlant, no, això ho descartem, però sou una família, a l'obra La Truita, dirigida, ho dèiem, per Ferran Utzet. Sou 8 actors en escena, amb Emma Vilarsau i Jordi Buixaderes com a caps de família. Una parella a punt de jubilar-se que reuneix les seves 3 filles i les parelles respectives per l'aniversari del pare.
5: Et trenques les banyes per imposar-nos unes regles que ells no volen seguir i d'ençà que són pares, et volen imposar les seves.
2: Per cert, que me'n descuidava. He portat una truita.
6: Un dinar que ho canviarà tot.
7: Aquesta família és una maledicció.
6: La Truita.
1: Sara, filla mitjana, arribes amb l'Arnau, Prat sobre Roca.
2: Exacte.
1: Mm. En quin punt està la vostra relació?
2: A veure, acabem de ser pares, tenim una criatura de 6 mesos, ens suportem justament.
1: Justet.
2: Però això sol passar quan acabes de ser pare i tens les hormones una mica a flor de pell, no?
3: Sí.
2: Què penses, Arnau? Creus que ens portem prou bé o no?
3: Penso que estem sostenint-ho, aguantant.
2: Ens estimem, eh? Hi ha una cosa de pell.
1: Sí,
3: sí,
1: sí. Però també us avorriu.
2: Ens avorrim.
1: I no passa res, no?
2: Però és que la vida t'avorreixes també de la gent, no?
3: Bueno,
2: ara em fotríem un jardí, no?
3: Però... No, expliqui. És molt trepidant, el personatge del Juli. Nosaltres som una miqueta més convencionals.
2: Més convencionals, hi ha poc risc a la relació, llavors això, clar, dorm una mica tot el tema.
1: Sí. Clar, a més, vosaltres ja havíeu fet de matrimoni, com explicàveu abans, amb un nacional que veu fer... Envers.
2: Sí.
1: Ja us ho sabíeu,
2: afanys
1: això.
2: Afanys d'amor perduts.
3: Sí, la Sara feia de reina i jo feia de rei.
2: Allà no podíem improvisar.
3: I això va fer que, quan ens vam tornar a trobar, des de la primera setmana, no sé, la familiaritat i el tocar i les bromes ja ho teníem fet, que si no ho haguéssim fet en 10 dies, però mira, ja és una cosa que ja tens dins
2: el cos. Sí, és un afegit, clar.
3: Sí.
1: En Marc, en canvi, tu arribes i amb la Miranda Gas esteu en un altre punt, esteu enamoradíssims, la flor de la relació...
3: Sí.
1: També acabeu de ser pares.
4: Acabem tot just de ser pares, portem junts jo crec que un anyet i poc, i sí, ens hem conegut fa poc i hem tingut una filla, i estem molt enamorats. Passa que comença la funció i al cap de poc temps ja comencem a estar una mica tensos.
1: Algú hi ha, coses. Algú hi ha. Sí. I algú tens tu també amb la teva sogra.
4: Exacte.
1: Que també hi ha alguna cosa que no funciona.
4: Allà hi ha una cosa que no m'accepta ella i jo estic allà, RQR, a veure com traiem l'aigua clara. L'aigua clara, mai més ben dit.
1: Us ha passat mai amb sogres? Diria, per favor, com ho faig, això?
2: No, jo tinc i tenia uns sogres meravellosos.
1: Maco.
8: Passa palabra.
2: Vale, hòstia.
1: Després ens ho expliques. Marc?
4: Jo és que amb la meva ex vaig estar 5 anys i no vaig conèixer els seus pares.
1: Ah.
4: Fort. Perquè ella era de Kènia, estava molt lluny, llavors
1: I
4: no
1: clar,
4: va
1: haver-hi manera.
4: Sí.
1: Aquí fa bastant riure també, perquè clar, la teva sogra és la teva mare, a la vida real.
4: Exacte.
1: Diguem-ho ja, l'Emma Vilarassau. Sí. Que potser hi ha un punt que és més divertit encara, que faci de sogra i no de mare.
4: Sí. Dir,
1: no havíeu coincidit mai.
4: Exacte, per mi molt millor que faci d'un personatge que no està fent la meva mare, i que tenim la dinàmica aquesta que no ens agradem, no ens suportem, però després com fem les pau... Bueno, ja aquí estic fent espolles, però bueno, això, que sí, que està molt, molt bé que no ho faci de la meva mare, perquè no seria molt raro.
1: I què tal els assajos? Perquè em sembla que us feia una mica de por al principi posar-vos-hi.
4: Sí, al principi era com això serà estrany, serà una mica tens, però no, va ser molt, molt natural i molt orgànic i érem com companys d'escena.
1: Com ens vau veure?
4: Tenia molta química.
8: Jo ahir li deia al Marc que si un xinès hagués vingut a veure els assajos, no hagués notat que eren mare i fill.
2: No,
8: vull dir, s'asseien com aleatòriament com tothom.
2: A part tenen una escena que és preciosa i que desprèn una cosa diferent. I potser és perquè hi ha un vincle més enllà, no? I els espectadors no ho saben, o sí, però tu els veus allà i dius, aquí passen coses que m'estic perdent.
4: Ai, que guai.
2: I és molt, molt màgic.
4: Sí.
1: I tu ho notes així, de dir, ostres, no li he dit, però segur que m'ha entès. O saps que potser no li has d'explicar segons què, perquè ja t'ho veu.
4: Bueno, sí, quan ens mirem, sí que les mirades són molt potents i sé que hi ha darrere aquesta mirada i ella també em coneix molt. O sigui que per aquí sí que jo crec que ens entenem d'una manera
1: us
4: diferent.
1: Us imagineu, vosaltres, treballar amb els pares?
2: No. No, amb els meus.
1: Gràcies, però no.
2: Zero actors, no.
8: En teatre no,
1: Una altra cosa.
8: Una altra cosa, ja. Potser sí.
1: També tenim la tercera germana, la Júlia Bonjoc, i la personalitat de cada una va una mica amb l'ordre de naixement, no? La gran és així, la mitjana és així. Això, vosaltres no sé si teniu germans, però ho noteu també?
2: Sí.
1: És bastant, es compleix una fórmula?
2: Jo sóc la petita de 4, i realment sóc més el personatge de la Júlia, que és la petita, la mimada, la que sempre ha volat lliurement, i en aquest cas he de fer com amb la germana del mig, i això fa que jo estigui una mica enmig de la gran és la que ho va provar tot per primera vegada i la petita és la mimada, llavors està en terra de ningú, no, la meva, i no m'agrada tant com a experiència de germana.
8: Jo tinc la teoria que els més tocadets sortim els germans grans.
1: Ah, sí?
8: Perquè durant molt de temps, durant uns anys som els únics i després venen els altres
4: i compartir és difícil,
8: i compartir,
4: no?
8: I resituar la mare, compartir la mare, i això ens toca, els germans grans ens toca.
1: Això és tant de germà gran, però jo la meva germana gran sempre és allò, és que he obert totes les portes i jo he hagut de fer això i llavors tu ho vas tenir tan més fàcil. O sigui, teniu aquesta cosa de l'heroi que no teniu mai el reconeixement.
8: Però jo deia més que com a heroi, deia com a tocadet, de dir és que no sabem resituar-nos a vegades en el compartir. Érem els reis de la casa, els germans grans, fins que arriba l'altre.
4: I de cop és tot l'altre.
8: I de cop és...
1: Ja ho has d'entendre.
8: Bueno, almenys la meitat.
2: Jo tinc dos fills, i la gran ho porta fatal, també.
1: Sí?
2: Clar, perquè era la que ho tenia tot. Jo era la reina i m'heu destronat.
1: Aquests gelos, que també són inevitables.
2: Home, i incomprensibles, també, no?
1: Bueno, són disputes, no?, que solen passar entre germans, amb la família, però no hi ha res que no ho arregli, no?, en Sergio Dalma.

0: O no, o no, perquè clar, la Sara, Sara, el teu personatge, Estelia Kutz, gosa portar una truita, un peix, el peix de la truita. D'aquí es va desencadenant tot. Funciona sempre aquesta fórmula d'àpat amb conflicte, no? Un sopar, una família... Dóna joc?
1: Home, dóna totalment joc.
2: Jo crec que una cosa diferent d'aquesta obra és que no només es queda amb un simple, una simple trobada familiar on menges i tothom comparteix moments, sinó que a més hi ha com un doble... com una... com es diria? Com un doble pla on també es veuen els pensaments dels personatges i llavors tu pots veure què pensen i en realitat com actuen després, no? I veure la comparativa i això és molt bonic.
0: I què no es diuen?
2: Què no es diuen, què fan, però en realitat no senten. És molt, molt xulo això, oi?
3: Sí.
2: De l'obra.
0: I el gran tema, de fet, és aquest xoc, no? O la discussió generacional, culpar-se una mica els uns als altres. Què els hi passa entre aquestes dues generacions, entre vosaltres, que sou els fills, o les parelles, i les, els pares? Amb què no s'entenen?
3: Si és que jo, a vegades, veient l'obra, fent-la, jo me la porto a la meva família i penso, ostres, clar, venim d'una generació de pares que han lluitat tant, que han aconseguit tantes coses, que gairebé arribar al seu nivell ens sentim, doncs, uns fracassats. Jo m'hi sento.
4: Bon arribar al seu nivell, saber que mai tindrem tot el que han tingut ell, tota la feina, tot el, bueno, els sous que han tingut ell, poder permetre les cases en aquell moment, que... I és molt, sí, és molt difícil acceptar això.
3: I portem uns ritmes de vida amb una tensió que no ens permet, doncs, potser disfrutar de la vida com ho van fer ells. No?
4: Clar, és el tot estava per fer i ara és tot ja s'ha fet.
0: I què queda?
4: I què queda? I ja no hi ha, és que no hi ha per tothom, ja que no hi ha per ningú, quasi. És com,
3: i els retrets llavors de la generació que ens miren i va, espavileu, espavilem, no clar. Podem més. No podem més. Sí, sí.
0: Perquè
4: és
0: vosaltres,
4: ansietat,
0: clar, no? I us culpen una mica de sou massa tous.
3: I tant.
0: No? I en canvi vosaltres el mireu i vosaltres heu sentit aquesta ràbia de ens heu deixat un món desastrós.
4: Exacte.
0: Què fem amb aquestes engrunes?
3: Opa, jo no culpo tant els meus pares d'ens heu donat un món desastrós. A l'obra sí que es fa.
2: Sí, a l'obra sí, ja on es passen una mica.
3: Sí. Però sí que realment un llistó de prosperitat i d'estabilitat que en el nostre món no es pot assumir.
4: No es pot assumir, total.
3: Nosaltres no tenim horaris de feina, vull dir, no tenim...
2: Sí, és molt caòtic.
3: Sí, com que el mòbil portem tota la nostra vida i no podem sortir de la feina i oblidar-nos de la feina, que sinó que l'anem arrossegant, parlo en general, eh? Penso que portem un món molt estressant.
0: Sí. I com us hi porteu? No sé si hi ha hagut com també una evolució de moments on ho heu passat més malament o ara en quin punt esteu amb tot això.
2: Com a...
0: Vosaltres com a persones...
3: Com a persones.
0: Exacte, com a persones humanes.
3: Jo estic parlant en general de la societat, eh?
2: No, és que jo crec que a vegades no és tant el que ells t'han demanat o imposat, sinó la ràbia està més en tu, en com tu t'has vist reflectit en ells, com haguessis volgut arribar a ser el que ells han tingut amb la facilitat que ells ho van tenir, perquè ells dirien que no ho van tenir amb la facilitat que tu creus, però més està en tu, en la lluita que tens tu dintre teu, no? En arribar a tenir uns mínims que creus que ells han tingut i que tu no saps si podràs tenir mai.
0: I a parlar també, no? Bueno, en Buixaderos ho deia, que sentia que l'escletxa entre generacions cada vegada era més gran.
4: Totalment.
0: I esteu d'acord amb això?
4: Que
0: sí. Es parla poc? O sigui, perquè penso ara amb l'escena que pensàvem una mica abans, que tens amb l'Emma.
4: Sí, jo és el que crec que els personatges intenten fer en aquest dinar, però es xoquen molt. I sí, potser el meu personatge i el de la meva mare són els únics que es paren un moment, es posen a parlar i sí, s'acaben netejant amb això.
3: Però és que ells en aquesta escena s'escolten, que és el que ens costa en aquestes societats.
2: Sí,
3: no ens permetem temps d'escoltar, temps de dir, val, potser no ho estic fent del tot bé, o el meu comportament no està sent l'adequat, anem tots a la defensiva.
2: I en aquesta família jo crec que s'escolten menys sent, no? Vull dir que en el meu cas el meu personatge és molt semblant al de la mare, li té molta ràbia, però en el fons és igual que ella. Llavors a vegades penso, quina llàstima que no es puguin explicar l'un a l'altre i es puguin sincerar, perquè crec que les coses anirien molt diferents, saps? I s'estimarien o es tolerarien molt més.
0: És que és això que a vegades també passa, de criticar molt els pares i a poc t'hi vas convertint, que no sé si us ho heu vist a vosaltres, de això que li criticava la mama, ostres, ara ho faig jo,
2: sí,
0: ho faig jo
2: iguals.
0: I és terrible.
2: Sí.
4: Ens haguem convertint els nostres pares, jo crec.
3: Sí, sí.
0: Tant que ens volem allunyar d'ells una temporada.
4: Sí.
0: I tu ara que ets mare, no sé els altres, però vull dir, tu Sara, ara que ets mare, com ho afrontes això?
2: Ui, tenim uns tabets aquí. Tenim uns tabets. Bueno, és molt difícil fer de mare, jo no en sé. Me n'adono, no? Vull dir, llavors, quan tens fills te n'adones de lo exigent que has sigut amb els teus pares i de dir, calma, calma, perquè és que és molt complicat. Llavors tothom ho fa com pot, posant els límits que pot, i jo estic bastant perduda en el món de la maternitat ara mateix.
0: L'Emma ho diu, de fet, em sembla, de, els fills no tenen compassió.
2: No tenen compassió, és molt fort.
4: D'ençà que són pares, no?
0: Ara.
4: No tenen compassió.
2: Sí, bueno, i quan són nens tampoc.
4: Com quan són nens tampoc.
0: Clar, que els exigim, exigim, i abans et veus tu l'altre paper i dius, coi, espera't, que l'entenc una mica.
2: Sí.
4: Bueno, jo crec que ser mare, pare, ara, és més difícil que era abans, no? Perquè ara hi ha tanta sobreinformació...
2: De com hauria de ser, no? Abans era una cosa de tribu, de generació en generació, més natural, potser s'ha desnaturalitzat, no? Sí.
0: Això en parles amb amigues, amb amics, de...
2: Sí, però a vegades em trobo amb amigues i comencem a parlar d'això, una comença a plorar, l'altra també s'hi enganxa i dius, mira... Saps què?
0: Deixem.
2: Parlarem d'una altra cosa, eh? Perquè no cal.
0: Sí,
2: ens ajudem.
0: Aquesta tensió...
2: Sí, perquè moltes ens costa i moltes ens dediquem a aquesta professió. No hi ha conciliació, és complicat, els nens no ho entenen, hi ha una lluita aquí molt forta entre el que ells voldrien i el que tu els hi pots donar. És fotut.
4: Sí.
2: Però ei...
0: Ei, no, no, no.
2: Ei, la truita.
0: Escolta, em sembla, hi ha vegades d'un cunyat una mica pesat que explica una anècdota.
2: Hòstia, pesat, pesat.

0: que també s'ha rigut molt, home, fent aquesta obra. Què tal els assajos? Com ens els hem d'imaginar?
1: Hem rigut molt.
0: Molt.
1: Hem rigut moltíssim. Sí.
0: Qui era el pallasso? Arnau, tu, a l'obra, clar, és que a l'obra et toca tu una mica.
2: Exacte. L'obra em toca a mi. Exacte. Jo soc seriós, la vida.
1: Però, bueno,
0: sí, t'he vist, jo m'he cagat una mica al principi, he pensat, ai, tan divertit que sembla l'obra, i de repente...
1: No, jo soc seriós, la vida. Sí.
3: Seriós, però tens un humor molt
2: fi. Tinc un humor, allò...
3: Un humor fi,
1: però que necessito confiança amb la gent per deixar-lo anar. Però que el personatge meu, doncs, no és que sigui el graciós, bueno, sí, una miqueta sí, però les fot, vull dir, fot gambades, fot sí.
0: És patós. No se n'acaba d'en sortir.
1: Sí, a més, al costat d'un tio com el Juli, que fa el Marc, que és més íntegre, més coherent, doncs jo sóc un sapastre, una miqueta sapastre. Sí.
0: De fet, a tu et vam veure, no fa tant el Maldà, amb l'Estiueig, que veu passar, de fet, pel programa, una cosa allò petita, superdivertida, canvia, de cop, també, actuar al Teatre Poliorama, amb una catxo producció, perquè és una macroproducció.
1: Sí, és una macroproducció, vull dir, canvia el temps d'assajos, canvia la capacitat que tenim del plaer de llegir l'obra amb temps, d'entendre-la, això és fantàstic.
0: Clar, quin gust, tenir recursos de tant en tant.
1: Tenir recursos de tant en tant és mitja vida. També canvia, doncs, el gènere, l'altre era un Molière, una cosa... És diferent l'actuació.
4: Tot canvia.
1: Però sí, però el plaer d'assajar amb temps, de veritat, és un plaer que no...
4: Temps i diners,
1: no l'he tingut sempre.
0: És el combo que...
1: Bueno, diners és temps, sí.
4: Vull dir. Sí, una cosa per l'altra.
1: És bestial, perquè a vegades les produccions que s'estrenen a petits teatres, no hi ha més diners i s'han d'assajar molt ràpidament, i això el públic no ho sap. I és, hem fet una heroïcitat per estrenar això. Ho hem fet en 5 setmanes, ràpid. I aquí hem tingut el plaer de fer-ho tranquil·lament. No hem perdut gens el temps, però ho hem fet tranquil·lament.
0: I com en sortiu d'aquesta obra? Fent-vos lactopesco-vegetarians? Fent-vos d'una associació cultural, de cop? O cagant-la cada cosa que dieu? O,
4: cap de les tres.
3: O fent la birra pues funciona.
0: Fent la birra i,
3: i parlant. I... Però sí, jo crec que ens ho passem molt bé fent-la. I acabem com... Uf! No acabem molt cansats.
0: I mira que és llargueta. Vull dir que ara la Sara ho deia abans de... Ostres, doble funció, agafa't fort.
3: Exacte. Quan fem doble funció...
4: Ja ho viurem.
1: Hi ha un sentiment que a vegades li he comentat al Marc, que estem a mitja funció i acabant, i dic... Ai, ja vull tornar-la a començar.
3: Total.
1: Sí, és que...
4: Si tu vés dient això, que llavors els productors ens fotran aquí 3 dobletes a la setmana.
1: Però perquè sé com el públic s'ho passa de bé a les primeres estones.
4: És molt guai de fer, molt. I hi ha una cosa entre nosaltres que hi ha molta complicitat, llavors ens estimem, no? Fem l'obra i saps que estàs segur.
3: Clar.
4: Que la pots cagar i que hi ha un altre que et salvarà a l'altra banda. I això...
1: El repartiment és molt sòlid i ja ens ha passat de tot, perquè estem en directe i ens pot passar
4: passen
1: de tot.
4: Coses,
1: i ens hem ajudat i...
3: Sí, ens escoltem
0: alguna
3: molt.
0: Alguna cosa
3: molt
0: grossa que es pugui explicar que hagi passat, que el dia que la vaig cagar i em van haver de tirar el cable.
1: Bueno, si vols explicar...
3: Què em va fer avui?
0: Va, que toca tu, toca tu l'anècdota.
1: No, perquè va haver de gestionar-ho. Sí. I va ser...
3: Hi ha un moment que hi ha una trucada de telèfon i, clar, que per cert és el David Verdaguer.
0: Es reconeix.
3: Clar, la trucada està gravada. Llavors, jo jugo amb el que ja està gravat i el que va dir ell. I un dia em vaig saltar una rèplica i, clar, ell seguirà anant a la seva. I llavors... Ostres, ara com m'enganxo, tal, no sé què... Però, bueno, al final...
1: En un segon va gestionar...
4: Tots blancs,
1: el que tenia, tots estaven blancs, i ell va, vale, doncs jo entro per aquí... Vull dir...
4: Sí, et vas organitzar perquè un altre s'hagués atabalat.
1: Jo m'hagués atabalat.
4: I hagués fotut una gambada i dir coses sobre de l'altre.
1: Ell racionalment es va organitzar la trucada.
4: Espectacular.
1: Què em queda, què he dit... Vale,
3: sí. Vaig anar repetint, no? O va, bueno, va...
4: Però, bueno, la sang freda de repetir, perquè saps que allò...
0: I el públic potser no ho va ni notar.
1: No, és impossible.
4: Segur que no.
3: Has vist quin professional.
0: Home, heu portat la sang. Bueno, nois, sereu al Teatre Poliorama fins al 8 d'agost i reprendreu funcions el 8 de setembre. Moltes gràcies, Arnau Puig, Sara Espígol i Marc Bosch, per venir al Tot és Comèdia.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: I nosaltres ens quedem, continuem amb la Marta Cava.

0: Tot i a finals de juliol torna a tocar que vingui la Marta Cava a la Biblioteca Popular. Com estàs?
1: Bé, he fet doblet, aquest mes.
0: I tan ben fet i tan ben preparat, perquè ara m'ho deies, amb el que va costar fer la selecció de llibres, perquè sí, n'haguessis posat tants més.
1: Sí, a més, com m'ha ajudat el meu estimat llibreter, el Xavi del Porvell.
0: Sempre tenia... mencionat
1: sí,
0: en aquesta
1: secció. I m'he deixat molts llibres que en algun moment hauré de fer com, saps, recuperar, de dir, descartats, farem una altra secció extra, jo amb les sobres.
0: I sí, a principis de juliol vam parlar de política, no ens allunyem gaire del tema, perquè ara parlem de dictadures.
1: Exacte, o de règims totalitaris, diguem-li com vulguem. Sí, porto 4 llibres. M'ha costat molt, és un tema que m'ha costat trobar llibres en català. No estem parlant d'aquests... O sigui, no porto aquí el tema de la dictadura de Franco, perquè ja és de Llonça, sinó que he intentat buscar altres dictadures en altres països o altres règims totalitaris que s'hagi parlat.
0: I cap on comencem ara?
1: Anem cap als veïns, a Portugal.

0: Quina bona selecció musical sempre, Marta Cava.
1: Exacte, vull dir, porto... porto llibraços i tamassos. Mira, comencem amb Revolución, de Hugo González, editat per Libros de l'Asteroide, amb traducció de Rita da Costa. El 25 d'abril és un dia que passa una miqueta com l'11 de setembre, que s'acumulen moltes fites històriques polítiques, val? I el 25 d'abril, aquí per nosaltres, està molt lligat a la Diada del País Valencià, però a Portugal també és el dia de la Revolució dels Clavells, que va marcar la fi d'una de les dictadures més longeves que hi ha hagut. Tenim aquelles imatges històriques, icòniques de la Revolució dels Clavells. Aquí, Hugo González fa una novel·la d'aquelles total, perquè ho abraça tot, ho abarca tot, i agafa tres personatges. Bueno, és una família, val? I es centra en tres personatges, i cada capítol està dedicat a un dels germans. Són els germans Storm, que és una família, diguéssim, podríem dir que és bona família, no? No direm que es van estar, vull dir, són propietàries d'un hotel, tenen una vida folgada, vull dir, poden viure bé, no? Llavors tenen la germana, la Maria Luisa, que és una revolucionària, acaba a la presó, està molt compromesa amb els seus ideals, de fet hi ha un moment que participa en la lluita armada i després es comença a plantejar, no? Hi ha sempre aquell un debat que surt recurrentment en el llibre, és si la violència és legítima, no? I segons en quins contextos i segons en quin plegat, val? Després tenim el germà del mig, que és el Federico, que és el germà bohemi i lista, no? És també una miqueta, no, de... No
2: la vida.
1: Sí, i no vol mullar-se, no? De vegades està d'acord amb la germana gran, de vegades la petita, de vegades pensa, vale, ja us ho fareu. Sí que hi ha un moment que el dia de la Revolució dels Clavells, em penso que es veu com maten un company. Estaven allà com per estar, no? Tampoc era que anessin amb ganes de canviar el món, no? Però estaven allà i de sobte veuen com maten un dels seus companys i això sempre ho arrossega de per vida, no? I després tenim la germana petita, la Pureza, que és la més conservadora de tots, i aquí entra una altra personatge que crea la discòrdia una miqueta familiar, que és el Diogo, que és marit de la Pureza, és a dir, la germana petita, i a la vegada també és examant de la germana gran. Val? Això és un fet important per la trama del llibre, perquè al principi dius, quina cosa més estranya, però al final té sentit, no?, que aquest personatge segueixi en la vida de la família, no?, per dir-ho d'alguna manera. Una cosa que em va sobtar molt mentre llegia el llibre era que, per exemple, el Diogo i la Pureza hi ha moments que s'han d'exiliar a viure a l'estat espanyol. I clar, ells consideren que l'estat espanyol es viu superbé perquè, clar, Portugal és una revolució socialista, els comunistes, que ens ho prendran tot, no sé què. I clar, ells se'n van a l'estat espanyol mentre dura Franco i clar, per ells allò és el paradís, no? I clar, com a lectora que l'ha llegit amb uns altres ulls, dius... Ostres,
2: et fiques
1: clar.
2: Les mans al cap.
1: Sí. Dius, clar, quin contrast, no? Perquè nosaltres volíem ser com Portugal, volíem una revolució dels clavells i vam deixar que el dictador es morís al llit. Però, bueno, mira, les coses van com van, no? I està molt bé, no? Perquè, a part de tot el tema polític, hi ha tot el tema de les qüestions personals, no? Perquè la vida segueix, no? Hi ha tot el tema de la maternitat, hi ha tot el tema de la militància, el compromís polític, perquè, per exemple, el Diogo està a favor dels militars i, en canvi, la Maria Luisa és la més comunista, la més revolucionària. El tema de la violència, i el tema també com els portuguesos diguéssim que estàvem en contra de la democràcia, s'emmirallaven molt a l'estat espanyol. No és un llibre que estigui traduït al català, però tant de bo algú el tradueixi.
2: Esperem.
1: Perquè realment és una història que també ens toca de prop i que és interessant de poder llegir.
0: I completíssima, que et fa un bon repàs.
1: Exacte, sí,
0: bon
1: t'enganxa, eh? També té aquest puntet culebron, per dir-ho d'alguna manera, que t'enganxa.
0: Això també a vegades funciona, eh?
1: Sí.
0: Farcir-ho una mica de coses del cor.
1: Sí.
0: Cap on anem ara? Cap a Kènia?
1: A Kènia, sí. Harambe, harambe, tuimbe,
0: pamoja. Harambe, harambe. Aquest llibre, que es diu Un gra de blat...
1: Sí, l'autor costava de dir, i li he preguntat moltes vegades a l'editora com es diu, diu... Ho diem tots malament, però no passa res, perquè l'autor, bueno, va morir fa un any, però ja es va acostumar que li diguessin malament, oh, val? Parlem d'Un gra de blat, de Ngugi Wa Thiong'o, edit a Rajver, i la traducció és de Josefina Cavall. Thiong'o va ser bastant conegut aquí, em sembla que li van donar el Premi Internacional Catalunya, és un d'aquells candidats, etern candidat al Nobel en el seu moment, sempre sonava, però aquí el recordem sobretot perquè va publicar un assaig, que també és de Rajver, molt interessant, que és molt aplicable també a la situació que vivim aquí a Catalunya, que es diu Descolonitzar la ment. Val? Clar, ell va viure en una Kènia colonialista on se li imposava l'anglès. Ell i la seva educació eren anglès, vivien en anglès, vivien sotmesos sota el jou dels anglesos, no? Quan allò encara era una colònia. I ell un dia va decidir que no, que escriuria en la seva llengua materna i que si algú volia traduir-lo, que busqués la via per fer-ho, no? No, de dir, si tu em vols entendre, vull dir, ja t'ho faràs, però la meva llengua materna és el kiu, no me'n recordo com, és que ho dic fatal perquè em costa de dir, no? Però tenen una llengua pròpia. Llavors, hi ha tota una col·lecció d'assaigs sobre aquest tema, també hi ha unes obres biogràfiques seves, és un personatge increïble, jo recomano llegir absolutament tot el que ha fet aquest senyor, i també té dues novel·les, no? I m'interessava molt aquesta perquè en un gra de blat explica una miqueta de manera ficcionat com es va viure a l'alliberament, diguéssim, de Kènia, val? Bàsicament el protagonista és el Mugo, val? El Mugo és un home discret, vol passar desapercebut, i un dia li proposen que faci un discurs en honor a en Kiika, que és una mena de màrtir que va lluitar per la independència. El que passa és que ell, el Mugo, li demana perquè va estar a la presó, i molta gent admira, ostres, que està a la presó per una causa justa, és com per nosaltres un heroi, però ell no vol parlar. Per què? Perquè, a part que no es considera cap heroi per haver estat a la presó, amaga un secret en relació a aquest que li ven de fer un homenatge al Kiika, que el podria comprometre. Està molt ben estructurada la novel·la, tot el tema de trama, estructura i personatges, llavors juga molt amb els flashbacks, no? Entre el present, que és la prèvia de la declaració d'independència, que és quan s'acosten a demanar-li al Mugo que faci aquest discurs, i després el passat, que és la rebel·lió dels Mau Mau, que això ja ens comença a sonar una miqueta. A partir d'aquí va desgranant la vida i les accions del nucli dur dels personatges. Està molt bé com planteja totes les qüestions, no? Del colonialisme, com és viure sota un
2: sota
1: país...
2: Explotat.
1: Exacte, que eren els ocupat. Anglesos, sí, i també les relacions que tenien entre tots. I està molt bé perquè hi ha herois i antiherois. Hi ha ciutadans exemplars, però també hi ha corruptes, i hi ha persones que són molt fidels al país i d'altres que, mira, això ni els hi ve ni els hi va, no? I és això, no?, que intenta demostrar que els herois no són tan purs i que els antiherois a vegades no són tan dolents, però sobretot el missatge final és intentar ensenyar què és viure sota el colonialisme i que et prenguin la llengua, la teva identitat, i que et vulguin de la manera... No, aquí som tots, parlem una llengua, i no, les llengües pròpies també enriqueixen, i la cultura pròpia també.
2: Ara, i ell això que escrivia, a més, amb aquest acte de resistència...
1: Exacte.
2: Lingüística.
1: Sí.
2: I ara parlem de la llamada, però no confondre amb la llamada de los Javis, eh?
1: Això no.
3: Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia.
2: No són los Javis, sinó la Leila Guerriero.
1: Sí, i és un llibre editat per Anagrama. Uf, aquest llibre jo quan el vaig llegir em vaig donar una boja, perquè hi havia tantes coses, tants temes, i era com, oi, mare de Déu. A veure, situació. Anys 70... Argentina, dictadura de Videla. Ja sabíem que qualsevol forma de dissidència seria castigada ja, val? Llavors hi havia mort, hi havia segrestos, val? I si et segrestaven segurament acabaries mort, val? De fet, hi havia ja, si no m'equivoco, i ara no ho creuo, amb la dictadura xilena, hi havia la ESMA, que és l'Escola Superior Militar d'Argentina, i bàsicament era un centre de tortures. I quan entraves allà sabies que no sorties amb vida. Però va haver una persona que va sortir amb vida.
2: Per explicar-ho.
1: Sí. És el cas de la Sílvia Lavairo, val? La van segrestar, van anar a aquell centre, la van violar, la van torturar, la van retenir, forçar, i va haver de parir la seva primera filla, perquè estava embarassada, a seure a una taula, sense metge, sense res, sense esterilitzar, res. I llavors surt en vida. Què passa? Tothom sabia que si entraves allà no en sorties. Per què ella sí surt en vida? La seva família està molt ben connectada, tenia contactes, el seu pare em sembla que també tenia alguna relació militar, i durant molt de temps se la va considerar traïdora. De fet, fins i tot em sembla que hi havia les madres de la Plaza de Mayo, no sé si totes o algunes, que l'insultaven per ser...
2: Còmplice, la veien.
1: Deien que, o sigui, la teoria que hi havia per molta gent és que la Sílvia havia pactat per poder sortir en vida. O que algú havia negociat, o que s'havia salvat per tenir contactes, i perquè ella sí i el meu familiar no. I es va crear com una mena d'ombra darrere seu.
2: De què amaga aquesta noia que no sabem.
1: Sí. I llavors, el que fa la Leila Guerriero és anar a parlar amb ella i tenir converses per intentar esbrinar què va passar, no? Bàsicament, va tenir sort, i en comptes de celebrar que una persona va sobreviure, la gent va decidir demonitzar-la, no? I realment és que et deixa sense alè, et deixa molt mal cos, corpresa, i et queda amb el rum-rum al cap, no? De per què decideixen titllar-la de traïdora. Per què no se la tracta com a víctima, no? Perquè sembla que hi hagi víctimes de primera i víctimes de segona, i en realitat tothom era víctima de la dictadura, no?
2: Clar, jo però crec la gent que... també és aquesta cosa de buscar culpables, no? Que és una situació sí. Tan desesperada. Esperant i tan frustrant per tothom que deus això intentar assenyalar i disparar allà on pots.
1: Jo crec que també formava part de l'estratègia dels militars i dels colpistes, no? De dir anem a jugar a que estiguin en amistats entre ells.
2: Trencar des de dins.
1: Exacte, sí. I hi ha moltes preguntes i molt poques respostes. També és un llibre que no està en català, però és que realment és molt interessant per conèixer la història, perquè realment és això, no? Que et deixa amb un rum-rum al cap d'anar-te preguntant coses, de dir, ostres, com pot ser que des de fora et podem considerar tothom com una víctima, però ja estaven dividits per aquesta figura.
2: Divide i venceràs,
1: sí.
2: Una mica.
1: Sí,
2: la llamada de Leila Guerriero, ens l'apuntem, i anem ara...
1: Cap a Albània.
4: Per guerra, ja està. Vengo a matar-te.
2: Estem a l'Albània dels anys 90.
1: Exacte. Molta gent, quan recomanava el llibre, és com, Albània? He de llegir un llibre sobre Albània? I també m'ha insistit molt al meu llibre, ostres, això és brutal, no sé què, i realment és molt bon llibre. Es diu Libre, el desafío de crecer en el fin de la història. L'autora, espero dir-ho bé, es diu Lea Whippy, perquè es pronuncia Whippy, ha dit Anagrama, i la traducció és de Cecilia Ceriani. No està al català, però sí que Angla Editorial acaba de traduir un llibre de l'autora, que parla més, és un tema més familiar, més propi, que es diu Indignitat, que també el recomano moltíssim. Dues històries completament diferents, però una autora excel·lent. Llavors, anem a Libre, i és Albània, any 90, i de sobte la protagonista està molt contenta perquè està al carrer i pot abraçar el seu estimat líder, Josef Stalin. I la gent dirà ara, un moment, anys 90, Stalin viu? Hola? Bàsicament, sí, bàsicament el que li passa a la Lea és que se'l troba i el veu decapitat. És que és una estàtua, perquè anys 90 és quan cau la Unió Soviètica i el que veu és això, no? Com un moment de... es queda sense cap. Clar, aquí és molt interessant perquè coneixem la història de la Unió Soviètica, o sigui, el final de la Unió Soviètica i l'inici del capitalisme. Llavors, ella, que és una nona nena que tenia 11 anys en aquest moment, diguéssim, de transició, ens explica molt com ho va viure, no? Perquè, paral·lelament a la seva etapa de transició cap a, diguéssim, cap a l'adolescència, també el seu país està canviant, no? I de sobte, el que està molt bé és que planteja, no?, que a la Unió Soviètica hi havia coses bones, no era tampoc el règim que ho plantejaven tan dolent i sanguinari, però sí que hi havia coses dolentes, i que el capitalisme tampoc va portar tanta riquesa i tantes coses bones. I està molt bé el plantejament que fa, perquè realment el capitalisme, quan va arribar a Albània, va un moment que va fallar, perquè el sistema capitalista cada X temps falla, no? I hi havia molta gent que estava molt il·lusionada amb aquest canvi i de sobte troba gent dient, ostres, és que amb la Unió Soviètica hi havia certes coses, certes,
2: que tampoc anaven tan
1: que no anaven tan malament, no? I està molt bé el to que té, com ho planteja. Ella és professora de la London School of Economics, que jo quan ho vaig veure vaig pensar, buah, això serà una obra profundament anti-tot, anti-dallonses i procapitalista, i no, és això, no? Posar una miqueta a la balança les coses bones, les coses dolentes de cada cosa, i ens parla des d'Albània, no? Que jo és que crec que no havia...
2: No en sabem llegit, res, tampoc,
1: gaire, no? Països, clar, formava part de la Unió Soviètica. A mi m'ho preguntes abans de llegir el llibre si Albània era de la Unió Soviètica o no.
2: I com
1: hi havia
2: tants
1: països que dic, doncs no tinc ni idea, i sí, passa que és molt petit, i també si algú llegeix o ha llegit ja Indignitat, s'explica una miqueta la història d'Albània i és molt boja la quantitat de països de les que ha format part. Em sembla que també havia format part de la República Italiana durant un temps. Una cosa que és espectacular, no? I si algú vol sortir de la literatura europea més tradicional, dels països més clàssics, que ja ens els sabem, del dret i del revés, ostres, llegiu-la a la Lea Whippy, perquè és que realment...
2: Que ens atrevim ara a entrar a altres països. I altres històries.
1: Exacte, i sortir una miqueta del tòpic.
2: Marta Cava, sempre ben recomanats, gràcies a la Biblioteca Popular, que sempre podeu recuperar a la nostra pàgina web les seccions que fa la Marta. A principis de juliol vam parlar de política, ara hem parlat de dictadures, de règims totalitaris. A l'agost, amb en Màxim, ja veurem de què les fas, les seccions.
1: Parlarem de Palestina i de maquis, guerrillers i resistència, etcètera.
2: No sortim de la línia, eh?
1: No sortim, sí.
2: Marta Cava, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant aquest juliol. Aguanta fins abans de vacances, que ja,
1: sí,
2: bueno,
1: sí,
2: ho tens
1: queda
2: a tocar.
1: Res, queda un beix.
2: Gràcies per venir, Marta.
1: A vosaltres.
2: Ens veiem.

0: és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
1: Per acabar el programa d'avui diumenge, l'últim diumenge d'aquest Tot és comèdia de juliol, sense acabó, no ho puc creure, però hem arribat fins aquí, parlem amb el grup La Publicitat.

0: del llit.
1: Bru Esteve, com estàs?
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Doncs molt ben acompanyat amb aquest so de fons.
1: Home.
2: Gravat en directe i que vam dir, farem una intro especial i ara entrarà la música. I fa així.
1: Subidón. Aquesta tarada,
2: és que hi ha molta por de l'avorriment, llavors s'ha d'anar canviant, s'ha de fer cada cop una cosa nova.
1: Ai, la monotonia...
2: Sí, no és ni de TikTok, perquè no he arribat entrat en el món de TikTok, però és molt de vell, això, realment. El món de TikTok, no, sí que miro Reels, estic enganxat als Reels, però vull dir, crec que no és només això, sinó la cosa de, que vagin canviant les coses, que hi hagi... Demostrem una mica diversos registres a l'hora de fer música, i en aquest cas vam gravar una intro, és l'última cançó que vam fer, l'última que vam gravar, per tant encara m'agrada i encara no n'estic cansat.
1: Encara no ha vingut aquella vergonya aliena.
2: Sí, aquella cosa de dir, ui, quan vam fer això, pobres, no en sabien.
1: Alguna sonarà que potser no t'agradarà tant.
2: Seguríssim.
1: En representació del grup que formeu amb en Víctor Jiménez, en Pol Guardiola i en Marc Gelabert, et solen deixar sol en les entrevistes?
2: I tant, sí. O sigui, som un grup només perquè toquem junts a l'escenari. Fora de l'escenari, no hi ha res que s'assembli en un grup.
1: No hi ha amistat,
2: No hi ha amistat.
1: Som els nous sopa de cabra, una mica de... No érem amics,
2: exacte.
1: No érem un grup d'amics.
2: Som enemics nosaltres.
1: Sí, directament.
2: Ens hem ajuntat per això, és un odi que ajunta molt.
1: I a més sou una nova boy band, no? Una més, a més, només d'un any,
2: una més.
1: Però és un bon moment pels grups de rock, diries.
2: Sí, sembla que sí, no? Que fins i tot la gent que no fa música amb instruments, diguem-ne, de tota la vida, surt a l'escenari amb instruments de tota la vida. Això no sé si coincidim, no?
1: Coincidim.
2: I per tant, nosaltres, que com a molt sabem tocar una mica la guitarra, doncs ja que som, fem-ho, perquè ara més o menys se'ns acull. Per tant, contents, sí.
1: S'us ha acollit bastant bé.
2: Home, molt. La sensació és que molt.
1: Ara, aquesta que sentim és això, l'última cançó que heu tret, a part de l'EP de Tornem de seguida, del juny passat, és un any més o menys entre una i altra. Què ha canviat? Si és que ha canviat alguna cosa, què diries? Que sou més amics, em sembla que no.
2: No, realment em fa vergonya haver-ho d'admetre, però sí, som més amics, ens ho passem molt bé plegats.

0: Amics, ens ho passem molt bé plegats, estem més estona junts que quan vam fer aquest EP, i hi ha una direcció, com a mínim, em sembla, en tot això. És a dir, l'EP va ser una mica... Va, hem fet algunes cançons, traiem-les, però per treure-les, per haver-les tret. Una cosa com en participi, doncs ja haguem-ho
1: fet. Està fet.
0: I ara és, fem alguna cosa. I cada cosa que fem és un... O sigui, estem fent el camí, se hace camino al andar. doncs es fan grups en tocar.
1: Sí, sí. A més, veniu ara, em sembla, se us dona bastant bé això de fer... retiros com espirituals per gravar el proper disc.
0: Sí, hem fet una setmana només, però és el que ens hem pogut permetre per gravar una idea de disc, diguem, i hem pogut avançar el que es pot avançar en una setmana, que és que no es pot fer un disc, però es poden fer algunes cançons, i hem avançat molt més que no m'imaginava, fins i tot, i molt més que no ens imaginàvem, perquè hem, des d'una cançó que vam treure al gener, que es diu En un cop de genoll, i també aquesta, que és sempre així, les ha produïdes el Marc Gelabert, que és el baixista del grup i que és també productor, i llavors ell ja té experiència com a productor, i vam dir, tu, si tenim aquestes dues coses, Marc, ara que som amics, ja, i que no podem dissimular-ho i no podem ni amagar les entrevistes, fes-ho tu, no? I ell va dir, és que em ve de gust i així m'ho sentiré més meu. Hi ha una part de producció també del Pol Guardiola, el guitarrista, llavors hi ha tota una cosa que és, ens ho estem fent molt més nosaltres i podem marxar una setmana i fer-ho i avançar molt més ràpid que no havíem fet amb l'EP, aquell que ens va costar una mica més.
1: I aquest intensiu, per tant, us ha jugat a favor, no? Tancar-vos una setmana tots junts i d'idees, de provar, de fallar...
0: Una setmana. 8 dies massa, ja.
1: Ja us canseu.
0: 8 dies ens hauríem barallat. Però no. Marxem sempre, ho deixem a dalt de tot.
1: Sí, eh? Sí. Això ho comprovarem. Tirem una mica enrere.
2: La llum que s'escampa intensa en el llenç monocrom. La sala deserta...
1: Bru, per què es comença un grup de música? O sigui, en el vostre cas, tu n'ets bastant l'incitador.
0: Sí. L'artífex, fins i tot.
1: Per això et toca venir...
0: Exacte, realment és això. No, perquè hi ha una pulsió creativa, diguem, que és una cosa individual, i llavors dius, va, què puc fer amb aquesta pulsió creativa? Doncs cançons, perquè m'agrada escriure i m'agrada més o menys cantar. Què passa? Que de les idees, fins que no es consoliden i no pugen una mica de nivell i es fan una cosa compartida, doncs tu sol, no, o com a mínim jo sol, no puc arribar-hi aquí. I gràcies a conèixer gent de tota la vida i gent que coneixia aquesta gent de tota la vida, vam acabar fent un grup, i el grup no existeix fins que no hi som tots. És a dir, primer són unes cançons a l'habitació i això és la part que jo podia aportar. Ara, d'aquí a sentir una cançó com aquesta, que encara que sigui antiga, doncs encara em fa més o menys gràcia, sense encantar-me. No m'agrada tant com fa un any, però m'agrada prou, i tots estem una mica amb aquesta sensació. D'entre les cançons de l'habitació fins aquí hi ha molts passos, hi ha molts instruments, hi ha moltes idees de tots, hi ha molts vetos de tots, de dir, home, aquí no. Retalla una estrofa perquè a l'habitació t'ho passaves molt bé, però entre tots, no, això
1: aquí
0: no s'aguanta.
1: No,
0: això no s'aguanta. Llavors, així es fa un grup, començant amb algú, però entre tots, una mica.
1: I tots havíeu set nens d'anar allò a música extraescolar, tocar un instrument...
0: N'hi ha dos que sí i dos que no.
1: Tu i en Víctor aneu una mica més peixos. Es veu a la cara.
0: Sí, se sent fins i tot. Se sent a la gravació.
1: Se sent a la cara.
0: Sí. Passa això. Bueno, no hem anat a l'escola de música.
1: Passa algú?
0: No, home, no.
1: També es pot pujar a l'escenari sense haver anat a l'escola
0: de música.
1: Al
0: revés, hi ha una vida en l'error que no hi és en aquests... en l'acadèmia. Hi ha una cosa molt bonica
1: d'equivocar-se. Sí. I tornant a això, o sigui, tots teníeu aquestes ganes de fer alguna cosa, de fer alguna cosa junts, i em sembla que en alguna entrevista també ho expliqueu, de que l'edat us apretava, de nens, és ara o mai, perquè ara encara fem com gràcia.
0: Però això hem dit, imagina't. No, si
1: sé,
0: ho hem dit
1: potser...
0: és que és totalment veritat. És totalment veritat.
1: Potser t'acabo de ficar aquí, no era...
0: Una por d'aquestes de... Noi, t'estàs fent gran i a veure si ho admets. No, sí, estic segur que ho hem dit, perquè és una cosa que sentim i que també els dos que no havíem anat a l'escola de música som els que més pensem això, em sembla. De dir, ara encara cola que tu, com a passar l'estona, toquis la guitarra. Ara, d'aquí 5 anys no t'hi posis, perquè et diran, a veure, noi, i el cotxet aquest que portes, què tal si et fixes amb això i no amb la funda de guitarra? Però sí, hi ha aquesta part, i n'hi ha dos que ja tenien les seves coses, n'hi ha dos que ja tenien els seus grups.
1: Iglú, no?
0: Iglú, Marc Gelabert, i Vitara, i Segona Regional, en Pol Guardiola, que té 3 projectes ara.
1: Déu meu.
0: Un noi que té molt ben compartimentat el cervell.
1: Totalment concentrat en una cosa.
0: Una sola cosa. I justet. Diguem.
1: I també hi havia aquestes ganes d'escenari, ganes de públic, ganes d'això, de tocar per la gent i sortir una
0: realment
1: mica de l'habitació.
0: Realment no.
1: Gens, eh?
0: Gens.
1: Perquè tu passes una mica malament, tu feies monòlegs, Bru,
0: feia
1: Esteve.
0: Feia monòlegs i vomitava. No, m'agrada no. Dir-ho això, en realitat, sembla. Sí, és veritat. No hi ha aquestes ganes d'escenari gaire, no.
1: No? Perquè en Víctor parlava a la Turra, aquesta obsessió pel jo i que ens veiem ara molt més que abans, no?
0: Sí.
1: Les cares, l'internet, les xarxes, tal.
0: Passa, no? A mi m'estan gravant, estic fent una entrevista
1: amb la càmera.
0: Estic sent gravat. passa això, no ho sé. En Víctor s'ho passa molt bé a l'escenari. No sé si li agrada, però com a mínim el veig molt lliure. I crec que tots plegats, a mesura que hem anat fent

0: concerts i que estem una mica més rodats, quan ja ens sentim segurs sobre el material, diguem, o sigui, són cançons que hem treballat i que estem orgullosos de poder, doncs, traslladar això que fèiem a l'habitació, diguem, en un escenari. Aquí ens estem molt lliures i ens ho passem molt bé, i llavors agraeixes l'escenari, però no hi havia una idea prèvia de dir, ara vull un aplaudiment.
1: Ni amb els monòlegs et passava gaire.
0: No, amb els monòlegs era una cosa encara més científica de dir, hi ha d'haver un riure cada 10 segons. Per tant, aquí, això no pot fallar, i si falla aquest acudit, he de dir el següent molt ràpid, perquè si no, o sigui, si no, el vòmit serà davant de la gent. I això farà gràcia. Això hi haurà un aplaudiment. Home, però vull dir, és l'últim recurs. No ho pots fer dos cops.
1: No.
0: Segon ve l'ambulància.
1: I, bueno, de fet, en Barry Bé ho deia en una entrevista, que li passava amb alguns artistes també aquesta admiració que es barreja una mica amb l'enveja de aquesta cançó l'hauria d'haver fet jo. Home, i no l'he fet.
0: I tant.
1: Això et passa.
0: I tant.
1: Sí, amb quins, sí, sí, amb quines cançons et pot haver passat?
0: A mi em prohibeixen de dir a les entrevistes i en els concerts, ara hi ha un nom que no puc dir. Però hi ha una gent que, a més, són amics, diguem, que m'agraden molt, que he vist que han fet un boom d'aquests...
1: Comença per L.
0: Bueno, tot comença per L. Al final, la publicitat, etcètera.
1: És veritat, mira.
0: Però, vaja... que aquesta gent, doncs,
1: et
0: hi ha coses
1: incitar.
0: Que fan... Sí, sí, sí, sí, sí. I a més també, al final, tothom fa cançons i alguna gent li va bé, i els que li van bé, doncs, fa molt de gelos. Però està molt bé.
1: Però gelos
0: és
1: bons,
0: fantàstic.
1: No? Home, perquè també si els fa servir com a motor.
0: I tant, sí, gelos de... perquè vaig a tots els concerts de lo bé que m'ho passo veient-los i, per tant, tinc gelos de gent com jo, de públic tan entregada, diguem. O sigui, són gelos de l'aplaudiment i de la reverència, gairebé. Mm.
1: Potser a algú li passarà amb alguna de les vostres cançons.
0: Sí, no? Encara no, encara no.
2: L'hereu entre l'espasa i la paret amb els punys...
1: Entenc, doncs, que de referents no en podem parlar perquè ho tens vetat, però...
0: No, en podem parlar, en
1: sí?
0: podem parlar, sí.
1: Digui, digui, pregunta obligatòria una mica.
0: Ah, no, les primeres cançons es van fer copiant els Strokes.
1: Directament.
0: Copiant el disc del 2020 dels Strokes. Però després no s'assembla en res, perquè tant de bo, però no en sabem, i cadascú li va sortir una cosa seva. I hi ha una barreja d'estils molt curiosa dins el grup, en què a ningú no li agrada res del que li agrada al del costat. I acabem trobant una síntesi estranya en què aquesta cançó sona més a tu, aquesta cançó sona més a l'altra, i l'equilibri a mi m'agrada molt. O sigui, al final descobreixes coses pel camí i dius, això que semblava que no m'agradava, hosti, entenc el ganxo, entenc perquè tu sí que t'agrada i perquè estem nosaltres junts escoltant això.
1: I et costa cedir, a vegades, amb el teu estil? O us enteneu?
0: Clar, jo particularment de producció no en tinc ni idea i dic... Si jo poso la veu, vosaltres l'efecte. I ja està, i me n'oblido. I a més, quan gravem, això també ho podem admetre, la guitarra que sona no és la que toco jo. O sigui, jo toco en directe una guitarra que ha gravat el Pol Guardiola, que és un guitarrista infinitament millor. Llavors, posa l'efecte que vulguis, i això també ho hauríem de treballar, perquè vull dir, tots plegats hauríem de poder-hi dir, però de moment... Tu, Marc Gelabert, produeixes, doncs produeix tu. Ja. I si tu dius, això segur que t'agrada a tu, doncs jo et diré, i tant, sona molt bé, i a més... Bueno.
1: I de referents, parlem sempre, però d'antireferents, hi ha grups que dieu, nois, això mai, aquí mai.
0: Mm. Hi ha pors concretes, no de grups, sinó de... A mi, per exemple, m'agradaria que la veu tingui personalitat. Clar, la veu és una cosa que se sent molt, diguem, crida l'atenció. Estem fent unes cançons on la veu és el protagonista. I fa por que soni una cosa naïf, fa por que soni una cosa indecisa. Hi ha cançons que estan gravades que em sembla que si llegeixo bé sonaran d'aquí una estona, en què la veu em sembla que és molt tímida, que és una cosa que no saps ben bé on vol anar, no? Hi ha una cosa de la intenció a l'hora de cantar que trobo faltant alguns grups que m'agradaria que com a mínim a nosaltres no ens passés. Això, llavors, antireferents d'aquests, de maneres de fer, concretes, no de grups en general.
1: Clar, i això també es va treballant cançó a cançó, no? Vull dir,
0: sí.
1: Tu també has anat guanyant confiança
0: exacte,
1: amb la teva veu.
0: Exacte, sens dubte. Llavors, també per això, les cançons que em grinyolen una mica ara, que són gravades fa un any i mig, és de dir, la cançó està molt bé, però no li fem justícia, perquè aquí la guitarra ha d'estar tocada amb més mala llet i aquí la veu, doncs, ha de ser un xuleta. I aquí, si vols ser seductor, sigues seductor, i si en canvi vols ser repulsiu, sigue-ho, però fins al final i no et faci vergonya que després algú digui aquí és repulsiu. Home, clar, era la intenció. Però compromet-t'hi.
1: Però hi penseu, això?
0: Sí,
1: que cada cançó tingui un punt diferent.
0: No necessàriament, sinó que la cançó et guia cap un lloc una mica. O sigui, no sé, aquesta que sona, que ara no m'agrada prou, està camuflada amb un efecte, perquè, mira, havia de ser una cosa més deixada anar i més despresa, no? I en canvi gravant jo feia una veueta blanca i una veu una mica infantil. Doncs que no passi això, perquè la cançó no va d'això. No ho sé, si respon la pregunta.
1: Em sembla que sí.
0: Perfecte.
1: I s'han de tenir coses a dir? per tenir un grup, Bru? No. Tu hi penses amb el que dius, a les cançons, i amb el per
0: massa,
1: què?
0: Massa.
1: T'agòbia, eh?
0: Sí, et prepara molt, això. Una mica torturadet.
1: Sí
0: se m'ha dit. No. No, cada vegada menys, i de fet, gens. Per tant, m'és igual la resposta aquesta. Mira, si no t'agrada, m'és igual.
1: Passem, eh?
0: Sí, una mica. Em sap molt de greu, era una broma, això. Sisplau, que no sembli que passo absolutament.
1: Un borde, perquè esteu, no quan cal... anirem escampant, tal.
0: No cal tenir gaire coses a dir.
1: No.
0: Hi ha una cosa molt maca d'escriure, que és que no s'acabarà mai les coses a dir perquè tot ho pots dir d'una manera diferent. O sigui, la gràcia de la literatura, diguem, és expressar una mateixa cosa amb paraules diferents, utilitzar, jo què sé, metàfores i símils i coses que expressin el que tu vols dir d'altres maneres. Llavors, com que hi haurà maneres infinites de dir una mateixa cosa, hi haurà sempre coses a dir.
1: A les cançons, per exemple, ara penso en la de Sempre Així, que és aquesta última,
0: sí.
1: Tu ets nostàlgic. Tens una mica de por que canvien les coses, de voler-ho guardar, voler-ho empaquetar, allò...
0: És possible. Passa. I a més, les cançons rodonetes queden molt bé, em sembla. Principi, final, i llavors queda un moment preservat. Una mica un museu, no? O sigui, museïtzes els moments i són vitrines cada cançó. És veritat.
1: Maco, aquesta vitrina, no?
0: Sí.
1: Tu te les mires, les cançons, i és allò... Ai, mira aquesta que...
0: No, encara, no.
1: No. Falta temps.
0: Home,
1: ja
0: sí, perquè seria... Sí, però vull dir, quan vas en un museu, si vas al MNAC, diguem, clar, t'impressiona perquè té molts anys. Sí. No ho sé, l'art contemporani encara em costa una mica.
1: Que hi hem d'entrar,
0: sí.
1: Sigui pel motiu que sigui, de voler fer un grup de música, vulgueu.

0: porteu un any de grup, més o menys.
1: Vinga, va, sí, direm això.
0: Uns quants concerts hi ha i festivals. Vau passar pel maig, pel recòndit, la fònica, el cant i la font el cap de setmana passat. Sí. Què tal els festis? Sensacions del directe, de coses a millorar, els punts forts, punts dèbils... N'heu parlat d'això?
2: Mira, hi ha una cosa que no sé si se'n parla gaire, perquè és molt amateur, que és que la gent que té un grup i que va fent concerts té un tècnic de so propi.
0: En Xavier.
2: En Xavier, per exemple. Hi ha gent que té un Xavier. Xavier de no sé quin grup.
0: No recordo ara.
2: I la gent porta el seu Xavier. Nosaltres no tenim un Xavier. Per què? Perquè un Xavier val diners. I un Xavier val feina, també. O sigui, és temps i diners. És tot plegat. I llavors t'has de centrar en aquesta cosa i has de dir, ei, jo vinc aquí de debò. I a vegades hem tingut algun problema, que és culpa absolutament nostra, de dir, depens de les proves de so del tècnic que aquell dia t'està veient per primer cop, que a més ha hagut de repassar tots els altres grups del festival, i algun dia hem tingut algun problema de dir, és que no tenim prou temps, perquè entre nosaltres, que no som prou bons, i tu que no ens coneixes, no estem trobant l'entesa i ens plantem al directe sense estar del tot còmodes. I aquesta inseguretat va pesant al llarg del concert i alguna vegada no ha sortit tan bé com ens agradaria. Tothom ens diu, des de fora se sentia perfecte, però quan et diuen això, desconfiem. Perquè des de dins, no. Importa des de dins i el de fora ja ens ho pensarem. Ara bé, l'experiència en general és bestial, és molt enriquidora, és molt inesperada, o sigui, estem tenint molt més concerts que no ens mereixem, fins i tot, si fos un tema de mèrit. Clar, és que em costa molt separar la quantitat de gent que està fent cançons, i cançons bones, de la sort que estem tenint. I llavors és una cosa que penses, ostres, no és que no ens ho mereixem, clar que ens ho mereixem, estem treballant i a més són bones cançons, i si som és per algun motiu, no? Però sorprèn, no deixa de sorprendre, i per tant és una cosa també molt... que s'ha d'anar agraint, no s'ha de dir... No.
0: I disfrutant, també, no? Vull dir que tampoc us hi heu de trencar tant el cap si heu tingut aquesta sort. O sigui, és veritat que aquí a vegades parlem amb grups del que costa, no?, entrar en aquest circuit artístic, que costa que et programin, i vosaltres, ostres, és sorprenent amb el poc temps que porteu la mà de feina que heu fet.
2: És així.
0: I el motiu, això, és allò, bons repres, també a vegades un cop de sort, bona música, o sigui, és com aquesta fórmula que també...
2: Clar, hi ha moltes coses. Per una banda, nosaltres vam entrar a Indian Runners, i Indian Runners és un segell d'aquests que té un nom i té una història i té una filosofia, i llavors suposo que això ha ajudat per una banda. Després, que som un grup que ve de gust entrevistar, som uns grans entrevistats.
0: A tu, bàsicament, perquè els altres...
2: Bueno, mira, al final
0: t'ho han dit,
2: No, però més enllà d'això, que em sembla que no és mentida del tot, que és que hi ha un hàbit de parlar en públic, és a dir, jo m'he dedicat a això, el Víctor, bateria també s'ha dedicat a això, el Pol i el Marc tenen rodatge en els seus grups, i llavors hi ha una cosa d'experiència en diversos fronts del que és un grup de música, que ens surt més o menys bé.
0: Que no veniu tan vers.
2: No venim vers amb això, no, i llavors, doncs a vegades hem anat de xulos, quan anava de xulo és una mica agosarat i et suma punts, a vegades ens hem fet els modestos quan et suma punts això, i a vegades hem estat modestos, també, de tant en tant, però, bueno, hem caigut en gràcia de moment, també és veritat que estem molt lluny d'estabilitzar-nos i que simplement hem tingut una arrencada doncs més afortunada que moltes arrencades, però vull dir, crec que la gent que es queixa de com de difícil és entrar no és per entrar en el lloc on som nosaltres, és per fer un pas més, que encara hem de demostrar que hi podem ser i hem de tenir la sort de poder-hi ser, em sembla.
0: Pot ser? Pot ser. Creus que sou el grup de moda?
2: O una mica... No, per l'amor de Déu.
0: A Barcelona?
2: No.
0: Tu diries que no. Barcelona
2: a Vic,
0: Mercat de Música?
2: Ah, mira, ara que ho dius. Mira, que bé lligat.
0: Escolta,
2: anirem al mercat, fa molta il·lusió.
0: Aquí sí que es nota aquí el pas de professionalització, no?
2: Sí, és que aquí hi ha hagut una part que també m'he deixat de dir, però que ens ajuda molt, que és el projecte Acceleradora, que és una cosa que ens van donar fa un parell de mesos, que és precisament, crec que la paraula era professionalització, és a dir, agafar un grup d'aquests verdet i, no sé, fer-lo florir una mica, no? Entenc que és l'analogia, doncs agafar un grup verdet i que surti la flor al llarg d'un any, ens hem d'acompanyar amb això i passa per tocar la FIM de Vilaseca, que és una fira d'aquestes que hi ha molts programadors, i tocar al Mercat de Música Viva de Vic i una ajuda de Cases de la Música, i llavors tots plegats ens estan ajudant també això, a avançar tan ràpid i a professionalitzar-nos com nosaltres deixem fer, també.
0: Al final sereu el grup més escoltat del món mundial, o no?
2: Espero que sí, o sigui, seria l'objectiu. Sí, ho hem fet estrictament per un tema material. O sigui, a banda de sadollar l'ego, ens agradaria cadascú comprar-nos un parell de pisos o tres.
0: Faria bé.
2: O 12.
0: Sense especular. No. Ganes d'especular, veig aquí.
2: Sí,
0: mica,
2: sí. Ens hem fet músics a Catalunya per especular.
0: És una gran jugada.
2: Sí. I a veure com surt. Diu que ara el mercat immobiliari està per això.
0: Home, es veu
2: Crec que el problema són els guitarristes, em sembla que és.
0: Bruce Teva, moltíssimes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A la propera, porta els teus amics, escolta'm.
2: Sí, sí, sí, és que no han volgut. No han volgut ells, però ja insistiré.
0: El grup de la publicitat, escolta'm, Bruce Teva, merci.
2: De moda, de moda.
0: De moda, és total.
2: Adéu.
3: Un dissabte ennubulat de moda. amb menjar sobrant a taula.
0: I nosaltres ho deixem aquí, però ara sí que sí, jo us deixo. Ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes setmanes. Ens ho hem passat molt bé, la veritat, i espero que vosaltres també ho hagueu disfrutat una mica almenys. Gràcies a tots els que heu passat pel programa d'una manera o d'una altra, i no patiu, que això continua amb en Màxim Castillo, torna el jefe, us quedeu ben cuidats, i que passeu un molt, molt, molt bon estiu. Dani Puntiprats i Lluís Colomer, el control. Visca la cultura, visca el Tot és Comèdia. Un petó, que vagi molt

0: Se calme, petite tonte.
1: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: Cadena Ser.
3: Allá on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena Ser.
4: Tots els nostres continguts.
3: Som a tot arreu. Som al teu costat.
4: Descarrega't l'app de la Cadena Ser.
3: Tot això passa aquí.

0: Edición en Granada. Poca charitura aparte, sonidos. Lo venimos diciendo durante toda la mañana. Hace una semana hablábamos del Mundial, de la segunda estrella. 7 días después podemos decir que el fútbol español, que la Real Federación Española de Fútbol está a la altura. Y lo contaba Nacho Solana, es director de Responsabilidad Social de la Federación, anoche en El Larguero. La Federación acoge a esta hora afectados por los incendios.
1: Son las mismas habitaciones que nuestro Lamín, nuestro Ferran, nuestro Unai, nuestro Nico. De verdad, es que son las mismas. Lo cubrían todos nosotros. Y ayer se lo explicaba tanto a una pareja de ancianos que tienen 92 años como a unos niños, pues con los ojos como platos, claro.
2: Claro,
1: y dicen, pero es aquí, de sí. Y ya imagínate hoy cuando ha aparecido el míster.
0: Están alojados algunos de ellos en la residencia, en las mismas habitaciones que ocupan los futbolistas, la Federación y Rafael Louzán, el presidente, que no se ponen de lado ni mucho menos ante estas circunstancias, y tampoco, evidentemente, el seleccionador nacional, el campeón del mundo, Luis de la Fuente, que se pasó a saludar precisamente a los afectados en Las Rozas.
3: Y para mí es un orgullo poder estar aquí compartiendo estos momentos con ellos, porque créeme que nos hace también casi más, nos ayuda más a nosotros, nos hace ser más humanos, y creo que precisamente en estos casos hay que ser muy, muy humano.
0: Además, amistosos con noticias del día de ayer. Bueno, el fin de semana, el gran protagonista del fin de semana en lo que al mercado se refiere es el coreano Kangin Lee, que ficha por el Atlético de Madrid, pero los amistosos tuvieron una derrota del Rayo en Holanda, 2-1 ante el Feyenoord, una victoria del Sevilla, 2-1 ante el Ceuta, y una victoria con ausencia, vamos a decir, del Levante, 1-0 ante Alcaxia en Buñol, en la que no estuvo Carlos Espí, el valenciano que puede protagonizar una salida importante en las próximas horas. Hoy el Barça viaja a Inglaterra, el Real Madrid, que tiene un nombre propio en su actualidad, otro fichaje express, vamos a verlo, el de Diomandé, que volvería a la Liga tras su paso por Alemania, estuvo antes en el Club Deportivo Leganés, y además buenas noticias en lo que a mejoras se refiere en el Gran Premio de Hungría para Carlos Sainz, terminó 18º el madrileño, las mejoras para Fernando Alonso, que fue con su Aston Martin 14º.
4: Tiene un melón de Aldi en verano, es lo mejor.
5: No lo comparto.
4: ¿Lo que he dicho?
5: No, el melón. Esta semana el melón a 0,79 el kilo.
4: Y el tomate en rama a 1,35 el kilo. Últimos días para ganar el viaje de tu vida y más premios increíbles en la app. Más info en aldi.es. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
7: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Sed y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
8: El Ministerio de Transportes tiene en marcha una nueva edición del programa Verano Joven. Esta iniciativa ofrece descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y en tren hasta el 30 de septiembre. Si te interesa, ten en cuenta que puedes beneficiarte de este programa si tienes entre 18 y 30 años. Toda la información está disponible en veranojoven.transportes.gob.es.
7: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
9: ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua?
10: No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y se me ha quitado el calor.
9: Ya, eso pasa.
11: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
12: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: En el abierto y nos van a acompañar Carlos Sánchez, José Enrique Monrosi y Mariola Urrea. Mariola, muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: La pregunta de cada mañana, ¿has desayunado ya?
14: Pues mira, me he tomado un primer café en casa y ahora que estoy a las puertas de ser Santander, sí, me estoy tomando otro café.
2: Otro café. Dos cafés ya, hasta ahora. Pues,
14: dos cafés, sí.
2: ¿No has comido nada, Mariola?
14: No. Oh. Hoy no.
2: Otro día, hoy no toca.
14: Es que venimos de fin de semana, Pedro, entonces hay que regular, hay que regular.
2: Vale. Bueno, oye, Mariola, vamos a hablar mucho de incendios, prácticamente va a ser un monográfico a partir de las 8:30. Hay una dimensión política en este minuto que me queda antes de la desconexión, quería preguntarte sobre ella, ¿no? ¿Cómo, tengo una reflexión que vamos a hacer, cuando las cosas tocan a Madrid, acaba agriándose prácticamente todo? Y en este caso ha vuelto a ocurrir.
14: Efectivamente, yo creo que hay un consenso nacional en torno a cómo Madrid, capitalidad, hace una política más hostil, más agresiva, más basada en la competencia. Y yo creo que no es ni lo que, digamos, ni lo más inteligente, ni siquiera lo que la sociedad demanda. Yo creo que lo revolucionario es reclamar hoy un liderazgo de la amabilidad. ¿Qué te parece?
2: Oye, me gusta. Me gusta.
14: Te lo digo desde Santander, que yo creo que es la periferia, pero en este sentido las provincias están mostrando un modelo de hacer política que también sirve. Es, o dicho de otra manera, que es el que sirve.
2: Claro. Venga, me lo quedo, luego lo comentamos. Gracias, Mariola.
14: Un abrazo.
2: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
15: Radio Ser, Principat d'Andorra.
16: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
17: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
18: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
19: Què tal? Bon dia. Aquest és un so que, per desgràcia, ens hem acostumat a sentir últimament.
20: Jordi, te'ls envio! 50-31, 50-21.
19: És el so dels bombers batallant contra els nombrosos incendis que registren. Us expliquem avui que només un de cada 10 tenen l'origen en causes naturals. Ho expliquem de seguida. Anem abans de res amb l'àrea de servei. I el primer de tot és la informació del trànsit.
21: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
19: Com estan les coses, Vicenç Llorca? Bon dia.
22: Bon dia, Sergi. Ara mateix destaquem especialment la retenció a la B10 a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Barcelona, amb fins a 5 quilòmetres de cua i també circulació intensa en general a tot el nus de la Trinitat. A la resta d'entrades a la capital catalana, de moment s'hi circula també amb retenció, però sense cap incidència destacada. Relar-se.
21: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
19: Pel que fa al transport públic, normalitat. Recordem que des d'ahir ja està restablert el servei a la R2, R2 Nord i R11, després de reparar l'esvoranc entre Sant Andreu i Montcada. Ja era el temps. Què ens expliques, Núria Cero? Bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Tenim per davant una setmana càlida. Pel moment, avui les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. Demà pujaran, l'ascens continuarà dimecres i, de fet, dimecres tornaran els 40 graus a ponent. Avui el dia serà força tranquil, amb pocs núvols al cel i el vent anirà perdent intensitat. Si és veritat que aquest matí ja el mestral i la tramuntana han deixat cops forts, per exemple, a Portbou s'han superat els 75 km per hora o a l'Hospitalet de l'Infant s'han fregat els 60. Ara mateix els termòmetres van des dels 17 graus a Lleida i a Girona, 23 a Tarragona i 25 a Barcelona.
18: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
19: Només un de cada 10 incendis iniciats a Catalunya aquest estiu ha començat per causes naturals. Si els agents rurals restringeixen accessos, massissos i serres quan puja el risc d'incendis, és perquè la principal causa dels incendis és l'activitat humana. Fins avui ja hi ha 4 persones detingudes per haver provocat focs Gemma Parellada.
24: Un 20% s'han originat per accidents, sobretot vinculats a la sega de cereal.
0: un de cada quatre per negligències. Però atenció, perquè també hi ha un 16% que ja s'ha confirmat que han sigut intencionats, una xifra que pot augmentar perquè encara en queden sota investigació. Això són dades que ens ha explicat l'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, que és el cos encarregat justament d'investigar les causes dels incendis.
1: La mitjana d'incendis intencionats dels últims anys a Catalunya està sobre el 25%.
0: És a dir, un de cada quatre és intencionat i, tot i que no tots els incendis provocats els han encès un piròman, sí que és cada vegada més freqüent.
1: La immensa majoria dels incendis intencionats responen a persones que tenen problemes de salut mental. Avui, a buscar altres motivacions, són molt estranyes. Que hi hagi una motivació econòmica, doncs, pràcticament ja no es dona, perquè sobre terreny cremat, doncs, no es pot fer ni edificar ni fer canvis d'ús del terreny.
19: I les penes per provocar un incendi poden arribar als 20 anys de presó, però la piromania, Gemma, com sentíem, és un trastorn.
0: Exacte, està descrita per la psicologia i la psiquiatria com a malaltia mental.
3: S'inclou dins del trastorn de manca de controls d'impulsos, similar, per exemple, a la cleptomania.
0: El doctor Narcís Cardoner és el cap del servei de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau.
3: És un impuls irresistible, no treu que la persona sigui conscient de que el que està fent és un delicte, no?
0: El piròman no crema per fer mal, tot i saber que en fa.
3: És molt important pensar-ho perquè moltes vegades hi ha persones que fan ús del foc com podria fer ús d'un altre tipus d'artefacte o d'acció per fer mal, no? En aquest cas no és això.
0: Són conscients, se senten culpables i sovint són ells mateixos els que truquen al 112.
3: En molts casos ells expressen aquests sentiments de culpabilitat, aquest retret que es fan cap a ells mateixos. Molts d'ells activen els sistemes, diguem-ne, de bombers, no el 112, per exemple, per poder solucionar el que han fet.
0: Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals.
1: Normalment sí que són homes de mitjana edat, però més enllà d'això, doncs és difícil fer una perturbació més ajustada.
0: Ben registrada com a trastorn, però molt poc estudiada, la piromania, doncs, és difícilment detectable abans dels actes. Quan se'ls descobreix, són detinguts i s'activen els protocols per un tractament psicològic. Però llavors el foc ja ha cremat.
19: Precisament sobre focs, Vicenç, Protecció Civil manté activat l'InfoCat per al risc d'incendi, especialment a Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià.
22: Es preveu que el perill disminueixi avui, però que torni a augmentar al llarg de la setmana. Comptem, doncs, amb una treva temporal perquè les previsions apunten a un retorn progressiu a un patró meteorològic anticiclònic amb temperatures elevades arreu del territori. En conseqüència, el perill d'incendi tornarà a augmentar gradualment al llarg de la setmana, especialment a les comarques d'interior.
19: I també sobre bombers, però ara en l'àmbit laboral, ha amonestat un bomber de Lloret de Mar que es va mostrar crític amb la reserva de places a dones al cos. La Direcció de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament d'Interior li havia obert un expedient informatiu.
22: Segons ha avançat el periòdico, l'expedient obert al bomber de Lloret, crític amb la reserva del 40% de places per dones al cos, acaba en amonestació sense implicacions econòmiques ni laborals. L'expedient informatiu va dur-se a terme després que el bomber difongués, presumptament, informació falsa sobre la reserva de places. Després, l'afectat va publicar un vídeo a xarxes socials explicant que no suposava la incorporació de dones, però si es garantien els mateixos filtres per tothom. Des que el Departament d'Interior va establir la reserva de places a dones, en l'última promoció incorporada al cos s'ha duplicat la presència femenina.
19: I també en l'àmbit laboral, un jutge ha avalat l'acomiadament disciplinari d'una exdirectiva de Transports Metropolitans de Barcelona que acusava la cúpula de l'empresa d'haver actuat amb represàlies contra ella. La sentència conclou que va assetjar laboralment un treballador del seu equip i que acomiadar-la era el que tocava fer. Pau Puig.
4: El jutjat social número 19 de Barcelona considera provat que l'exresponsable de Bon Govern i Compliment Normatiu de TMB va assetjar durant anys un subordinat amb humiliacions, retirada de funcions, insults, objectius impossibles i pressions perquè la resta de companys no s'hi relacionessin. Per això conclou que l'acomiadament era l'única sanció possible. El magistrat també rebutja la seva tesi, que va ser acomiadada per represàlies després d'investigar un presumpte cas d'assetjament laboral per part d'un altre directiu, ja que assegura que la reorganització interna ja estava decidida abans i descarta qualsevol conspiració de la direcció. La causa penal que l'exdirectiva manté oberta contra el conseller delegat de TMB i dos alts càrrecs continua la seva tramitació.
19: Els bombers de la Generalitat localitzen el cos d'un jove que es buscava al riu Segre, a Camarasa, a la Noguera.
22: Els bombers de la Generalitat van localitzar ahir a quarts de 5 de la tarda el cos d'un jove de 25 anys que hauria estat arrossegat per l'aigua al riu Segre, a la zona del Congost del Mu, al costat de l'antic campament de la Canadenca, Camarasa. Se li van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. Un testimoni havia alertat que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells havia estat arrossegat per l'aigua. Ràpidament, els bombers van activar un ampli dispositiu amb un helicòpter i 11 dotacions terrestres.
19: I aquesta matinada han actuat al Festival de Portaferrada a Sopa de Cabra.
22: Considerada com una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, celebren 40 anys d'història amb una gran gira amb concerts com aquest d'aquesta matinada.
19: I saludem ja la Laura Estrada. Què tal, Laura?
5: Hola, molt bon dia.
19: Ara a les 8 comença l'Aquí Catalunya. Avui, amb quins continguts?
5: Mira, avui parlarem d'aquests exàmens PISA, precisament. Ho farem amb els directors d'escoles públiques, també amb vostè. Després vindrà en Guillem Clua, aquest cop per parlar de les adaptacions, aquestes obres que hem llegit, o que potser heu llegit els clàssics, i després passen a ser pel·lícules o sèries. Sí. S'ha de ser fidel, no s'ha de ser fidel. També parlarem amb en Víctor Rodrigo de la Velada de l'Any, un dels esdeveniments d'aquest cap de setmana, i acabarem amb el manual de supervivència de com sobreviure a alta mar.
19: Perfecte, molt bé, Laura.
5: Doncs fins
19: que
5: ara.
19: Vagi molt bé el programa. Recordeu que a partir d'aquesta hora teniu dues possibilitats a Ser Catalunya, l'Aquí Catalunya i a la cadena Ser, que continua l'Hoy por Hoy.
6: Volvemos en 20 minutos. Sigue Hoy por Hoy en la Ser.

0: Molt bon dia, Andorra. Passen 40 segons de les 8 i 20 minuts del matí. Nova edició de l'Hoy por Hoy avui, dilluns 27 de juliol. Es pot demanar una reflexió conjunta sobre les nits de festes majors, els incidents registrats divendres passats a Escaldes, han obert el debat sobre el model de celebració i les mesures de prevenció a les festes majors. El cap de govern, Xavi Espot, considera que s'haurà d'analitzar si val la pena mantenir obertes les festes fins a les 5 de la matinada i va insistir que cal un replantejament dels horaris en cadascuna de les parròquies. Una altra solució que va posar sobre la taula és limitar la venda d'alcohol una hora o dues abans del tancament, una decisió que també hauran de prendre de manera consensuada amb els comuns. Escoltem a Xavi Espot, cap de govern.
1: De dimecres a dissabte, tenint en compte doncs, que la festa major és dissabte i diumenge, cal doncs, cada dia tancar fins a les 5 del matí. Potser no cal, o potser doncs, si tanquem a les 5 del matí a partir de les 4 del matí ja no servia alcohol. Aquestes són qüestions doncs, que jo crec que entre tots hem de reflexionar-hi i estic convençut doncs, que des de la bona entesa i des de la cooperació tothom el que vol, doncs, en definitiva, el Comú d'Escaldes, la Unió Pro Turisme, tots els comuns i el govern el que volem doncs, és que aquestes festes es desenvolupin de la millor manera possible.
0: De la millor manera possible. Ara bé, també adverteix que no es pot respondre a episodis puntuals convertint el país en un estat policial. Es pot reconèixer la necessitat de reforçar la presència dels cossos de seguretat apel·lant a una millor planificació coordinada entre govern i les administracions comunals. També va lamentar els aldarulls, però demana no dramatitzar-los ni generalitzar-los, ja que va assegurar que són fets puntuals que no s'han de relativitzar, però tampoc amplificar, i va defensar que l'objectiu final sempre serà garantir que les festes es desenvolupin amb total normalitat. Tant l'executiu com el Comú d'Escaldes coincideixen que cal una reflexió de les institucions i asseure's tots junts per saber què ha passat i quines mesures s'hauran d'adoptar. És la posició de la consul major escaldenca Rosa Gili, que va fer un balanç positiu durant l'últim dia de festa, destacant el bon ambient i l'elevada participació.
2: Avui és aquest últim dia, però crec que al final un balanç bo, és a dir, hi ha hagut un bon ambient, no hi ha hagut successos massa fora de lloc, a part potser aquell primer dia que va semblar que sí, però al final no. Bon balanç, crec que ha sigut una festa major maca, molta participació.
0: Les declaracions es van fer durant el tradicional Ball de Santa Anna, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major. Enguany la celebració va servir per commemorar el 75è aniversari de l'Esbar Santa Anna, que va rebre una placa commemorativa de mans del cap de govern i del síndic general Carles Ensenyat. 8 i 24 minuts, amb una mica de retard, anem a saber la previsió meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Ens porta la informació del temps la Núria Cero. Molt bona tarda, Núria.
1: Sempre pot ajudar a tenir...
0: Ara, a veure si tenim a la Núria, ara sí. Núria, què tal? Bon dia, millor dit.
4: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures entre els 8 i 13 graus, però al migdia notarem l'ascens tèrmic. Esperem una màxima de 31 graus a Andorra i 25 graus a uns 1.500 metres. Demà les temperatures seran una mica més altes que les d'avui i l'ascens també seguirà de cara a dimecres. Tenim que parlar d'una setmana força tranquil·la, amb sol, cada dia més calor, i no serà fins divendres quan esperem algun ruixat en la segona meitat del dia.
5: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
6: Segur, sempre al teu costat. Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
0: 4 minuts per 2:15 del matí. Ràpidament, Espot avala els dispositius al pit dels agents de circulació. El cap de govern va remarcar que aquestes càmeres poden tenir un efecte preventiu, així que pensa que pot ser un element de repressió davant alguns incidents en què la policia també continuarà estan al davant i amb independència de que els agents tinguin o no aquests dispositius. Xavi Espot.
1: Sempre pot ajudar a tenir millors cotes de seguretat i sobretot també pot ajudar els agents de circulació també doncs, a sentir-se també més protegits, no? Perquè al final, doncs, si no, a vegades doncs, també tenen, diguem, són reacis a actuar per eventuals represàlies o per eventuals accions després d'indemnització que se'ls pugui sol·licitar i que són molt difícils de demostrar, no? Per tant, jo veig una bona cosa.
0: En aquest cas, la consol d'escales, Rosa Gili, considera que aquestes càmeres poden ser també una bona eina, perquè puguin evitar situacions com la de divendres passat, que serveixen com a element dissuasiu i defensa que en els divendres, amb una gran concentració de persones, com són les festes majors, la seguretat ciutadana ha de prevaldre per endavant. I ens quedem a Escaldes, perquè hi ha una informació més que va, que va avançar Rosa Gili, i és que preveu enviar en els pròxims dies les dades sobre habitatges al govern. Segons va informar la Consol, tenen ja totes les dades de contractes de lloguer que l'executiu reclama des de fa temps, i així ho va anunciar després de que, per un tema de tempos, diu, literalment es farà arribar en els pròxims dies aquestes dades dels habitatges que reclamaven. Canviem de tema perquè a Sant Julià de Lòria també hi ha festa major, independentment dels temes de seguretat. També hi ha informació sobre l'hotel Pòleg. Dues empreses ja han estat interessades per a la futura residència universitària. I d'altra banda, podem recuperar un tall de Rosa Gili sobre el que explicàvem abans de les càmeres de seguretat dels agents de circulació. Escoltem-la.
7: Pues jo crec que és una cosa a reflexionar. És a dir, no sé, al final els agents de circulació treballen per l'interès general, no sé, a reflexionar si no haurien de tenir com a mínim les mateixes funcions, no? Perquè al final els agents hi són sempre. En canvi, aquests agents de seguretat privada hi són quan se'ls contracta. És a dir, no sé, em sembla que potser hi ha alguna incoherència aquí a reflexionar.
8: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: La notícia esportiva del cap de setmana ha estat la plata de Mònica Doria als Mundials d'Oklahoma, segona posició per a la palista andorrana que es fa amb el subcampionat de canoa, un resultat històric després de l'or a l'europeu de l'any passat. I ja tots ens acostumem a les victòries de Mònica Doria, ara amb aquesta plata mundial al coll, i ja és la primera d'Andorra en aconseguir aquest campionat del món de piragüisme en slàlom. O sigui, la primera en participar en un campionat del món de piragüisme en slàlom i, a més, en fer aquesta medalla de plata després dels grans resultats fa 2 anys a París i de l'europeu de l'any passat.
9: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
10: Debido a la evolución de la meteorología y bueno, espero que pronto pueda estar controlado y podamos pasar este mal sueño.
11: ¿Su municipio sigue confinado?
10: Sí, mi municipio sigue confinado. Tenemos la parte norte de la población, la más pegada a las montañas, la tenemos ahora mismo

0: Bon dia, 12 i 10, comencem el Què t'hi jugues. Això ha sigut 99% verídic, eh? Després ho hem dramatitzat una mica, però ens hem trobat amb el Nil Solà aquest matí a l'aeroport fent relleu, com aquell qui diu, però l'estiu ja és això, gent que arriba, gent que marxa, i aquí el Què t'hi jugues també ens anem passant el testimoni. Avui comença la setmana en què s'acaba el mes de juliol i el Barça se'n va a fer l'estaig de pretemporada allà on va començar a gestar-se el triplet de Luis Enrique, aquell agost del juliol-agost del 2014, que va acabar amb aquella nit màgica a Berlín el 2015. Tant de bo el Barça de Hansi Flick pugui també culminar l'objectiu que segueix perseguint des que la primera temporada ens vam quedar amb la mel als llavis a la màxima competició europea. Parlant de gent que arriba, gent que marxa, gent que segueix, gent que no para i després gent que viu de vacances, com Santi Ovalle, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també l'Adrià Soldevila, hola Solde.
2: Què tal? Bon dia.
0: Doble de luxe per començar aquest jugues. El Nil ja el tenim embarcat cap a Anglaterra i, com dèiem, ha sortit convocatòria mentrestant. I, Santi, van tots, eh?
1: Sí, alguna sorpresa que altra.
0: És a dir, Ter Stegen, que teníem el dubte, i és.
1: Ter Stegen viatja.
0: De Jong, que està lesionat, viatja.
1: Viatja De Jong. Viatja Fermín i també Ron Araujo, que aquest era més clar perquè arrossega molèsties si encara falta per recuperar-se al 100%, però està en dinàmica de grup. Van els següents, Ter Stegen, quatre porters, Ter Stegen, Chesney, Jakovicvili i Iker Rodríguez. Falta Joan García aquí i que surti Ter Stegen, però seria Joan García, Chesney i Jakovicvili, la tripleta de porters d'aquesta temporada. Defenses, Ronald Araujo, Héctor Fort, Alejandro Valde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents i Pasqué. Són els defenses que van en aquesta llista. Mig del camp, De Jong, que va tot i la lesió, ara en parlem. Marc Casador.
2: Tenim un Casador i un Pesquer, eh?
1: Sí, està molt bé, mira.
2: Aquest equip.
0: Ara no passarem.
2: No.
1: I sobreviuran allà a campiña anglesa.
0: Ens falta un pagès i ja ho tindrem tot.
1: De Jong, Casador, Tomi Marquès, Brian Fariñas, Ibrahim Diarra, Bernal, Fermín, Orian Goren i Guille Fernández. Són els migcampistes. I al davant, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Òscar Gistau, Toni Fernández, Rooney Bargi, Ebrima Tunkara, Àlex González i Shane Kluivert. Cau, l'únic que cau, és el central del filial, Hafiz Gariba, aquest no viatja a l'estaix pel Regne Unit. La resta, tots els que havien començat a les ordres de Hansi Flick cap a dins, amb aquests quatre jugadors sorprenents, Ter Stegen, perquè està a punt de tancar amb l'Ajax, Araujo, que està lesionat, és el més normal, De Jong, lesionat, viatja a l'estaix, i també Fermín, ja a punt per reincorporar-se amb el grup.
0: Ara aprofundim en aquests noms, però si parlem de sortides que estan a punt de tancar-se, tenim una última hora que ens explica l'Asier Chávez. Asier, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Teje.
0: Referent al Barça de bàsquet, perquè Xenguelia, Toko Xenguelia, efectivament, se n'anirà a Dubai amb Xavi Pascual.
3: Doncs sí, el georgià ja ha pres la decisió. La decisió ha estat comunicada al club laurana. Sí que el jugador pagarà la seva clàusula de sortida i, tot i que encara no és oficial, marxarà a Dubai amb Xavi Pascual, amb un entrenador amb qui s'hi ha portat molt bé aquesta temporada, amb qui s'hi entén molt bé, fins al punt que asseguren que han sigut ungla i carn. Per tant, Toko Xenguelia marxarà a Dubai, pagarà la seva clàusula i marxarà a destí als Emirats.
0: De quan és la clàusula? Tens al cap?
3: Si no vaig errat, són 900.000.
0: Ara de seguida us ho ampliarem i també entenc que el Barça no ens ha pres encara, no?
3: El Barça, o sigui, la decisió està comunicada al Barça, però el Barça diu que encara no tenen novetats al respecte.
0: Per tant, Xenguelia ja ha decidit que marxa amb Xavi Pascual. De seguida ho ampliem el Què t'hi jugues. És una última hora que ens porta l'Asier Chávez, mentre tenim l'equip, el primer equip masculí de futbol viatjant cap a Anglaterra, amb aquesta convocatòria que ens explicava el Santi Ovalle, en què hi ha aquests dos noms, sobretot, que sorprenen, el de Marc-André Ter Stegen, aquest sí disponible, però a punt de tancar la sortida a l'Ajax, i el de Frenkie de Jong, amb aquesta lesió que coneixíem divendres amb diagnòstic i amb propi comunicat del mateix futbolista, després que va tornar del Mundial amb el lligament lateral del genoll trencat. Anem per parts. Ter Stegen, Solde, ens deia el Nil, hi ha problemes fiscals que l'impedeixen o que fins ara han impedit que es tanqui aquesta sortida a l'Ajax. Tenim algun detall de què és aquesta qüestió fiscal?
2: Sí. Mira, primer escoltem a Mitchell, que va parlar ahir després del partit de l'Ajax de l'Amsterdam Arena.
4: Bueno, con Marc, yo creo que todo el mundo tiene claro lo que está pasando. Bueno, ojalá nos pueda ayudar y que podamos hablar de él próximamente.
2: Val, diu, todo el mundo tiene claro lo que está pasando. ¿Qué está pasando?
0: Doncs ara també ho tindran clar els nostres oients.
2: Sí, el que està passant és que la fiscalitat pels futbolistes, pels que cobren milions d'euros als Països Baixos, és més alta que la d'Espanya. Espanya és un 45% del salari, als Països Baixos està cap al 49,5%. Està a punt de fregar el 50% del salari.
0: És a dir, que Ter Stegen allà haurà de pagar un 4% més d'impostos.
2: Un 4,5%, sí. Aproximadament un 4,5% més d'impostos als Països Baixos respecte als impostos d'Espanya. Què passa? Que al ser una operació de cessió, el que demana Ter Stegen és, per no sortir perdent en salari, doncs que el Barça assumeixi aquest increment fiscal o una part de l'increment fiscal.
0: És a dir, Ter Stegen diu, jo cobrant el mateix en brut allà perdo calés, per tant, jo net vull cobrar el que estic guanyant aquí, i aquesta diferència, el que demana és que l'assumeixi el Barça.
2: Val, doncs, i això provoca diferències, evidentment, entre el Barça i Marc-André Ter Stegen. Hi ha una certa discussió, debat sobre qui ha d'assumir aquest increment fiscal que es paga als Països Baixos en relació al que paga Espanya, i estem en aquesta situació, estem resolent aquest problema.
0: I amb el propi Ajax, entenc, no? Perquè entenc que també hi hauria la part de dir, no, escolta'm, doncs, si el club que el vol fitxar és el club d'aquest país que té una fiscalitat diferent, que ho assumeixin ells.
2: En principi, l'Ajax no estaria pel mig en aquest assumpte. En principi estan discutint-se...
0: L'Ajax és, jo assumeixo aquesta part de salari...
2: Sí, que és baixa, per cert. La part de salari que assumeix l'Ajax és bastant baix. El Barça pagarà...
1: 80?
2: Jo diria un 80 o una mica més de 80, i la resta ho pagarà l'Ajax. I la discussió, evidentment, doncs, segueix sent la mateixa. Fa 4 o 5 dies vam dir que això el Barça comptava que es resolgués entre una setmana i 10 dies, doncs estem encara dintre d'aquest marge.
0: Per tant, tot s'encamina que es vagi resolent aquesta disputa, per tant, Ter Stegen li diu al Barça, ja no et ve d'aquí, assumeix-me també aquesta part, i el Barça és, home, prou hi poso de part meva perquè puguis tenir aquesta sortida i anar-te'n a les ordres de Mitchell, que és el que vol Ter Stegen. Per tant, resumit és això, que Holanda es paga un 4,5% més d'impostos i que Ter Stegen no vol perdre calés el que cobra net i pretén que ho assumeixi el Barça, que creu que ja fa prou esforç. L'altre nom és De Jong, que aquest matí ha sorprès quan ha arribat a la Ciutat Esportiva perquè no esperàvem que fos a la gira. De Jong divendres vam saber que està lesionat del lligament lateral del genoll i que farà un tractament conservador. Sí?
1: Farà un tractament mèdic, no sé si li conservador perquè és un...
0: Dic conservador perquè no passarà pel quiròfan.
1: Sí, d'aleshores sí. Però el que farà és un tractament que és invasiu perquè se l'ha de punxar unes 3 vegades al genoll, són unes infiltracions, diuen... PRP o cèl·lules mare, hi ha una petita diferència. PRP seria plasma ric en plaquetes, és a dir, treuen sang, te la centrifuguen, te la injecten, i això el que fa és reforçar el tendó. I hi ha una altra opció, que és encara més potent que aquesta, que és amb cèl·lules mares cultivades. Això és el que li estan fent a Frenkie de Jong. Aquest és el tractament.
0: Són tractaments que eviten el quiròfan.
1: Són tractaments que eviten el quiròfan. I són tractaments, ho va dir el doctor Tramulles la setmana passada aquí al Que t'hi jugues, que... Si això funciona, el temps de baixa és no menys de 8 setmanes, va dir el doctor Tramulles.
0: 2 mesos de baixa.
1: Quan tu preguntes a gent pròxima a Frenkie de Jong, t'accepten que de moment és aquest temps de baixa, entre 6 i 8 setmanes, calculen ells de baixa o és amb els tempos que ells treballen. A partir d'aquí, si això no funciona i s'ha d'operar, seran 4 mesos. El club no volen que superi directament.
0: Clar, per parts, això és la situació mèdica de De Jong. El club Solde, aquest comunicat de Frenkie de divendres a la tarda, o com a mínim ben dinat, crec que no es va entrar a l'horari que t'hi jugues, com ha caigut tot això?
2: No, a veure, no és que s'entés especialment malament, però tampoc va sentar bé, perquè De Jong assumeix que va jugar al Mundial lesionat, i això al Barça li ha molestat. És a dir, el Barça ja d'entrada, quan De Jong va arribar a fer-se les primeres proves mèdiques, ja es va enfadar. O sigui, allà el Barça ja va dir, hòstia, has jugat al Mundial lesionat i això no està bé. I a partir d'aquí, doncs, hi ha aquesta certa molèstia en Frenkie. Sí, hi ha una certa molèstia en Frenkie per les decisions que ha pres darrerament, inclús a final de temporada també, dosificant-se, entre cometes, per també poder jugar al Mundial en condicions.
1: S'ha de dir que les últimes actuacions que han evitat quiròfan amb lesions similars, Messi va ser una, fa uns anys, quan estava al Barça. Marc Casado és la més recent que tenim. És veritat que no era l'intern, era l'extern, però també va optar per no operar. Han sortit bé i el jugador no ha necessitat passar pel quiròfan per arreglar-ho. Veurem si és el cas de Frenkie de Jong. Ell confia en que no haurà de passar per quiròfan i que estarà, això, entre 6 i 8. Si això no funcionés, això que s'estan fent, aleshores sí, anem als 4, que serien els 6 que hagi estat, més 4. Serien 6.
0: Per requadrar-ho, el seu comunicat de divendres, de Jong explicava que mentre jugava al Mundial va jugar amb dolor perquè es va fer mal el genoll i els metges de la selecció li van dir que era una lesió petita i que no tenia per què empitjorar si continuava jugant. I per tant, tot i que sentia dolor, perquè els lligaments laterals són dolorosos, més fins i tot que els creuats o que els meniscos, va decidir seguir jugant. I que quan va tornar a Barcelona, quan va agafar vacances, va passar per aquí per fer-se proves i allà van veure que era una mica més greu, però que, gràcies a Déu, estava en un estat la lesió que encara era temps de fer-se un d'aquests tractaments per intentar evitar el quiròfan, que és el que ha escollit Frenkie de Jong. Això ja ho hem parlat pràcticament en cada lesió, quan s'ha de prendre una decisió sobre com es tracta, que els jugadors, si poden evitar el quiròfan, normalment esgoten les possibilitats, perquè quan entres a un quiròfan mai ningú et garanteix el 100%, tot i que hi ha lesions i lesions, i hi ha operacions i operacions que tenen percentatges més alts i més baixos de recuperació, hi ha moltes lesions que tenen una cirurgia, té un risc molt baix de no quedar bé, però els jugadors, si poden evitar, ho eviten, i així ho ha fet Frenkie de Jong en aquest cas.
1: Així ho ha fet Frenkie de Jong, que confia en que li surti bé aquest tractament. És a dir, els metges que ell ha consultat li han donat esperances de que això no té per què no funcionar.
0: Doncs Ter Stegen, acaben de tancar els detalls de la fiscalitat a Holanda per sortir cedit, i De Jong amb la resta de l'expedició també, igual que Ter Stegen, cap a Anglaterra. Una expedició on ens explicava el Nil Solà a l'inici que s'hi aniran afegint internacionals a mesura que vagi passant la setmana i vagin esgotant els dies de vacances. I no sé si algun fitxatge nou, Santi, perquè començàvem l'estiu amb la prioritat del jugador, no sé, que el Barça no buscava un nou clàssic, si ens anyim a perfils com Julián, etc, però un golejador, un nou, un jugador que agafi la vacant de Lewandowski, i a mesura que van passant les setmanes sembla que el més calent sigui l'Aigüera. Com tenim ara mateix l'operació reforçar el centre de l'atac?
1: El centre de l'atac, doncs es vol Julián, s'ha de veure si fa algun moviment més. La postura de l'Atlético Madrid ha quedat clara, que és que no el ven ni el Barça ni el Madrid, això és el que trasllada l'Atlético de Madrid, i el Barça el que diu és que no s'obsessionaran amb la figura d'un nou, és a dir, que volen Julián i que si no és Julián no hi ha gaires perfils al mercat que puguin encaixar bé en els paràmetres econòmics i futbolístics del Barça. És la postura que té ara mateix la direcció esportiva sobre la figura del nou. Continuaran intentant l'opció de Julián, és el desitjat. Han fet una oferta de 100 milions repartida en 6 terminis que expirarà, tema dia 27, doncs expira en breu aquesta oferta. Pel que jo tinc entès, que expiri aquesta oferta no vol dir que s'ha acabat la negociació. Sempre aquesta negociació la porta a altres instàncies, quan hi hagi, o sigui, quan hi hagi, la porta i Gilmarín, perquè els directors esportius no es parlen. Deco
0: i Mateu Alemany
1: no es parlen. Mateu Alemany no va contestar el mail de Deco amb l'oferta de 100 milions d'euros. A dia d'avui encara no l'ha contestat. De fet, pel que consta al Barça, aquesta oferta va ser ficada en un calaix sense transmetre als superiors. Molt bé? I aleshores això ho porta la porta amb Gilmarín directament, amb uns intermediaris que ja ha assignats a l'operació, que és Juanma López, l'agència d'Andy Vara, que són els representants de Joan García, Olmo, etc, també intentant desllorigar una mica, i entre tots intentaran arribar a bon termini. Segurament, per si ha d'arribar a bon termini, Julián haurà de fer un altre moviment. No és suficient amb el que va fer. No és dir declarar-se en rebel·lia, si anar ell directament a parlar amb Gilmarín i dir-li vull fer valer la promesa que em vas fer de que em deixaries sortir al Barça, alguna cosa haurà de fer, perquè si no, les posicions estan molt distants. Però el Barça insisteix en que l'opció és Julián Álvarez, i si no, és que no s'obsessionaran amb el nou, perquè consideren que tampoc hi ha tants perfils vàlids pel Barça i que encaixin a nivell esportiu, insisteixo, i també a nivell econòmic.
0: O sigui, a dia d'avui és possible que el Barça no fitxi un recanvi de Lewandowski. Com a tal. Ha fitxat Gordon, ha fitxat Adeyemi,
1: sí.
0: Però és possible que el Barça, que tenia aquesta idea de fitxar un davanter que jugués més aviat pel mig, més que no davanters de banda, o sigui, és possible que a dia d'avui, si Julián no surt, els noms que havíem dit que agradaven, João Pedro entenc sí, que és caríssim, caríssim. Lautaro, que era en tercera posició...
1: Lautaro és una opció que a mi és la que més m'encaixa, però això a mi és la que més m'encaixa, el que traslladen des del Barça.
0: Però les fonts de la direcció esportiva sí, barra comissió esportiva club, i club?
1: Que no cal obsessionar-se perquè no existeixen nous que encaixin com encaixaria Julián i que, per tant, s'ha de veure, però que té pinta que no es farà cap bogeria i no es fitxarà per fitxar un nou si no ve Julián Álvarez.
0: És a dir, no veuen tants nous de nivell i assequibles a nivell del preu que està disposat a pagar el Barça, i si no surt Julián, no descartem que no vingui nou. Llavors, que pel central ni et pregunto. Bé, clar, ens vas dir que Flick amb Gerard Martín estava content a finals de temporada.
1: Sí. La direcció esportiva fitxaria, crec que ho ha anat explicant el Nil, la direcció esportiva fitxaria un central. Creuen que és una posició a reforçar. Però Flick vol el davanter. I preferia bandes. Ho hem vist amb Gordon, ho hem vist amb Adeyemi. Si no surt cap central, la idea és no fitxar cap central. Una altra cosa és que surti Araujo. Perquè hi ha gent al club, hi ha gent que mana als despatxos, que pensa que si Araujo té una conversa amb Flick i Flick li diu aquest any no tindràs gaires minuts, Araujo pot arribar a aixecar la mà i dir jo vull sortir perquè no tindré minuts. Però si no passa això, volien Bastoni i Flick no el vol. Diu que no veu el jugador. I per què han de fitxar un jugador que l'entrenador no posarà, no el veurà. Un altre nom que s'ha valorat i que agrada molt és el Cuti Romero. Cuti Romero marxa de qualsevol paràmetre econòmic del Barça, perquè és un central que cobra més de 10 milions nets a la Premier, 20 bruts. És una quantitat bastant difícil d'assumir pel Barça. Hi ha altres centrals que han estat oferts, que han estat explorats, però si Bastoni, que consideren que és el millor per reforçar la posició, Flick no ho veu, perquè diu que amb Gerard Martín s'apanya, per què li has de portar un central o un entrenador que no vol un altre central? Hi ha overbooking, ara mateix ja. Araujo, hi ha Jack Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Andreas Christensen, i també pot jugar Koundé en aquesta posició, més Álvaro Cortés, del filial. Bueno, si surt algun, es pot reactivar, però si no surt ningú, la idea és no fitxar central.
0: Per tant, la idea és no fer un central. Si no surt Julián, potser tampoc un nou, i amb Gordon i Adeyemi com a incorporacions. Mentrestant, el Madrid va per feina.

0: Dos minutos y arribamos a dos cuartos una. Héctor González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, TG? Buen día, ¿cómo estáis?
0: Llegó Dumfries, llegó Konaté, llegó Bernardo Silva, llegó Cucurella y el siguiente va a ser Diomandé.
1: Sí, cuestión de horas. Parece que se haga oficial el fichaje de Jan Diomandé. Una operación relámpago parecida a la de Cucurella. La de Bernardo Silva es verdad que estaba libre, pero también que se cerró en muy pocas horas, en pocos días. Y sí, Diomandé va a ser el siguiente fichaje del Real Madrid, del nuevo Real Madrid de Mourinho, por una cifra superior a los 100 millones de euros. Le va a pagar el Real Madrid al Leipzig, una vez también que el PSG se ha retirado de la operación, de la puja. El PSG ayer le mandaba un mensaje a todos los periodistas que cubren la actualidad del Paris Saint-Germain, incluido nuestro compañero Andrés Onrubia, en el que les decían que Diomandé pedía mucho dinero para él, el Leipzig mucho dinero para ellos y los intermediarios hacían lo propio también y que por eso se retiraba de la puja. El Madrid se quedaba solo intentando fichar a Diomandé. Es verdad también que el jugador prefería venir al Real Madrid que al Paris Saint-Germain y por ello todo se ha acelerado tanto y yo creo que si no es hoy será mañana cuando se haga oficial que Diomandé llega al Real Madrid.
0: Por lo tanto, un fichaje más para la delantera, un jugador más de banda, ha sido una de las sensaciones del Mundial. Esto, Héctor, aviva todavía más que Vinicius no ha renovado y que a un año de terminar contrato. No sé si el futuro del brasileño, también en Inglaterra hablan de que el Arsenal podría estar ya estudiando la operación, aunque no la haya iniciado formalmente, hablando ya con el Real Madrid y con el futbolista, pero no sé si vamos a tener culebrón Vinicius en este mes de agosto que está a punto de arrancar.
1: Yo creo que seguro lo vamos a tener. En este tema hay varios asuntos a tener en cuenta. El primero es que Diomandé y Vinicius, por ejemplo, comparten agencia de representación. Cada uno que lo interprete como quiera, este movimiento de Diomandé. Luego es verdad que yo creo que este fichaje ya pone la pelota en el tejado de Vinicius, en el sentido de que si Vinicius no quiere renovar por lo que le ofrece el Real Madrid y bien se tenga que quedar un año para luego irse libre, o bien el Madrid le quiera vender lo antes posible, que yo creo que sería lo más probable en el caso de que Vinicius no quiera renovar. Vinicius ya sabe que tiene un sustituto, que el Madrid ha fichado un sustituto, que va a seguir adelante y que Diomandé es el nombre que han adquirido para suplirle. Veremos a ver, porque es cierto que el Arsenal nos cuentan que su intento por Vinicius no es para nada bala de fogueo, que van en serio por el brasileño, que están muy interesados en él, pero es el propio Vinicius el que tiene que decidir las próximas semanas cuando se incorpore. Está previsto que vuelva a entrenarse el lunes que viene. ¿Qué hace? Si acepta esa oferta de renovación del Real Madrid o si no decide renovar, y entonces ya se le empezarían a abrir las puertas de salida, yo creo, porque al Madrid no le conviene quedarse un año con Vinicius y que se marche libre al año siguiente.
0: ¿Qué día has dicho que vuelve Vinicius? ¿Que me lo apunto?
1: En principio lunes que viene, lunes, porque a las tres semanas mínimo que tienen que tener los futbolistas de vacaciones, Mourinho les está dando una semana más a todos. Por ejemplo, hoy ha vuelto, estamos aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas, ha vuelto Denzel Dumfries, que debería ser presentado también esta semana. Lo lógico es que Vinicius, que los brasileños que estuvieron en el Mundial, también Endrick, vuelvan el lunes que viene.
0: Pues estaremos atentos, Héctor, vamos hablando estos días, sobre todo ahora cuando lo de Diomandé vaya tomando cuerpo, se haga oficial y conozcamos más detalles.
1: Muy bien, un abrazo, aquí estamos.
0: Abrazo, Martí Junca, ¿cómo estás? Buen día. Ens ho comentava l'Héctor, que el Paris Saint-Germain ha reaccionat amb un comunicat contundent a aquesta subhasta que hi ha hagut per Diomandé, queixant-se de les quantitats que volien tant el jugador com els representants, com els intermediaris, com el propi club d'origen.
2: Sí, sobretot hi diu això, que no es deixa arrossegar per l'inflació artificial de preus, o que també considera doncs, que la naturalesa d'aquesta operació doncs, era un desequilibri de mercat. Però sobta que el PSG pugui fer aquestes declaracions quan, sobretot des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, ara ja farà 15 anys, doncs el PSG s'ha caracteritzat...
0: A més a més diu alguna cosa així el comunicat, com que tenen una cultura de complir estrictament amb el fair play financer, no?
2: Textualment, que no s'apartarà dels seus principis de gestió financera rigorosa i d'equilibri de la plantilla.
0: Sí, ho deies, és sorprenent que el Paris Saint-Germain... Bé, sorprenent no, perquè en aquesta vida ja ens sorprèn poca cosa, i això de... Aquella frase que no és de Churchill, però que s'ha atribuït sempre a Churchill, dels antifeixistes del futur, els feixistes del futur s'anomenaran a si mateixos antifeixistes, una mica aplicat al fair play financer del futbol, és això, no?
2: Totalment, perquè a més el PSG és el quart club des de l'arribada, això parlant des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, és el quart club amb més diners gastats, 2,4 bilions d'euros, però, tot i així, en contraposició, és el 17è club amb més ingressos. Supera per poc el bilió, i això el converteix en el quart club amb el balanç negatiu més alt d'aquests últims 15 anys, i entre tots aquests noms que ha pogut fitxar al llarg d'aquests 15 anys el PSG, doncs tenim, evidentment, els més sonats, els dos fitxatges més cars de la història: Neymar per 222 milions, Mbappé per 180, però després, repassant noms dels últims 15 anys, tenim fitxatges com, per exemple, Kolo Muani, que paguen prop de 100 milions d'euros, 95 milions en aquest cas, Manuel Ugarte, que ara és en el Manchester United, paguen 60 milions, o, per exemple, un cas una mica sonat, doncs, el mercat de l'anterior temporada, tenim a Ilya Zabarnik, que el fitxen per 63 milions, un central que no ha acabat jugant al PSG.
0: Un central ucraïnès que era una aposta de futur, que, a més, que els cracs mundials, Mbappé, Neymar, que comentàvem ara amb el Santi de Julián, i el que demanen per jugadors contrastats d'equip gran, que se'n van de mercat, i al final que rebentin el mercat amb aquests, quan no feia el PSG ho feien altres, ho va fer Florentino amb Zidane fa molts anys, i el Barça quantes vegades ha fet el fitxatge més car de la història, des de Ronaldo Nazario fins a Maradona, i podríem anar tirant enrere. Però sobte això, els preus que arriben a pagar per jugadors que se mantengui amb respecte, que són jugadors d'elit, però que acaben sent mitjanies com Kolo Muani o com Ugarte o com el propi Sarri. Gràcies, Martí.
2: De res.
0: 12:34.
3: Get i Jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Laia Pujols, bon dia.
4: Què tal, bon
0: Andrea
4: dia?
0: De la Torre, bon dia.
4: Bon dia.
0: Fa una setmana que va acabar el Mundial, però encara porta cua perquè l'àrbitre que va xiular la final ha anunciat que jubila.
4: Sí, la Federació Eslovena va anunciar ahir que Slavko Vincic es retirava i que la final del Mundial entre Espanya i Argentina havia estat el seu últim partit. Vincic té 47 anys i va ser el primer àrbitre principal eslové a dirigir la final d'un Mundial.
0: Vincic, tampoc t'agrada?
5: No em va agradar gens la final, punt número 1, i punt número 2, ara entenem per què li van donar la final. Perquè és eslové, no?
0: Sí, sí. És eslové.
5: Sí, però m'estranya perquè no estan gaire bé UEFA i FIFA que li donessin la final.
0: No, però és més per un tema que es retira
5: i li van donar la final i va fer doncs el caganxo de la seva vida, perquè quina final va pitar el tio.
0: Però sí que és l'àrbitre de cambra de Txeferin a Europa, sí.
5: Sí, aquest sí, però...
0: No, vaig veure la final de la Champions al Madrid-Borussia, crec que va ser ell, que no hi ha res estrany en aquella final.
5: No,
0: però...
5: de les úniques. Molt dolent. La final que va anul·lar un gol. Bueno, és que...
0: El gol de Nico Williams.
5: El gol de Nico Williams jo encara no sé per què el va anul·lar. I després, bueno, és que em va fer de l'alçar un campanar.
0: Escolta'm, tot va acabar bé. Correcte. Encara un club mundial, per cert, Dani Olmo respost a les disculpes d'Ayala en una entrevista al diari de Terrassa.
4: Sí, recordem que en acabar la final, el membre de l'equip tècnic d'Escaloni va donar un cop de puny al futbolista i després va demanar perdó. Olmo ha respost dient que algú que diu que està penedit però justifica un cop de puny com a resposta a una dita que segurament no se'n penedeix perquè està faltant a la veritat, i ha dit que ell no li va dir res i que no fa falta que es disculpi.
0: Amb el Mundial ja aparcat, nou cap de setmana d'amistosos que hem tingut aquest dissabte i aquest diumenge amb els equips catalans.
6: Sí, dissabte a les 10:30 vam tenir dos partits amistosos. El primer, el Girona-Alavés, que va acabar amb derrota pel conjunt de Quique Álvarez per 1-0, gol d'Álvaro García al minut 91. També vam tenir el duel entre l'Espanyol i el Sabadell. El partit va acabar amb un empat a 1, on es va avançar primer l'equip arlequinat amb gol en pròpia porta de Rubén Sánchez, després d'un error de Timera. L'empat no va arribar fins al minut 76, quan Quique García va empènyer la pilota al fons de la xarxa amb una gran assistència de Roger Hinojo. I per últim tenim la victòria del Barça contra l'Europa. El partit que es va jugar divendres a porta tancada va acabar amb victòria blaugrana per 4-1, amb gols de Diarra, Héctor Fort, Tunkara i Àlex González. Va jugar Ter Stegen i va sorprendre la jove promesa del Barça, Ebrima Tunkara.
0: I tot cap a Anglaterra a fer l'estaix. La Federació Espanyola allotja a les seves instal·lacions a les famílies més vulnerables per culpa dels incendis.
6: Sí, així és. Des de dissabte, la Casa de la Selecció Espanyola atén els afectats pels incendis. Ahir el larguero Iago de Vega ho explicava.
7: Una setmana després, la Federació Espanyola de Futbol no és ajena al drama que està vivint en Madrid, en Ávila, con los terribles incendios que están poniendo en peligro diferentes poblaciones, y ha visto como miles de ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares ante el peligro inminente de permanecer en ellos. La federación ha tomado la decisión solidaria de acondicionar la ciudad del fútbol de Las Rozas para acoger a esas familias más vulnerables que han sido, como digo, desalojadas de sus municipios y que afectan fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León.
0: Realment ha sigut un estiu dur, amb els incendis, molts ànims i força a tots els que us hagin afectat, i creuem els dits perquè no n'haguem de lamentar gaires més. En bàsquet, el Manresa ha incorporat Colby Jones.
4: El baix escorta té 24 anys i prové del Memphis Hustle de la NBA G League. Jones és el desè reforç de l'equip manresà i firma per una temporada.
0: I en waterpolo, Espanya s'ha quedat a les portes d'aconseguir l'or a tots els tornejos.
4: Sí, l'equip acumula un or olímpic, el Mundial i l'Europeu, però els hi faltava el de la Copa del Món, que no van poder aconseguir perquè Estats Units va ser superior. El partit va acabar 9-13, però tot i així la plata és el millor resultat de la història de l'equip en aquesta competició.
0: Gràcies.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
0: Què diu l'alegria de la casa, Núria Vilamala?
10: Què tal,
0: com estàs?
10: Bon dia. Com estem? T'hem trobat a faltar.
0: Encantat de retrobar-te.
10: T'hem trobat a faltar. Anat bé les vacances?
0: Bé. No ens queixarem. Bé.
10: Bueno, ja de tornada, no?
0: Sí.
10: Però bueno, hi havia esmorzar avui a la redacció, bé, sí, bona tornada. No l'he portat jo, eh?
0: No, no. L'Aitana Romà,
10: sí,
0: no?
10: Sí, correcte.
0: La Treva, fa sí. anys.
10: Sí, crec que és avui, no, de fet?
0: Fa anys era retòric, sí, sí. És avui, és avui. Porta celebrant-ho fa un mes, però és avui.
10: A veure, Teje.
0: No sé, jo espero que convidi a dinar o...
10: Bueno, des d'aquí li enviem el missatge i a veure si ho aconseguim.
0: Com a forma de disculpa per l'edat que fa, que no la direm, no entenc.
10: Teje, mira, hem preguntat a la gent respecte al que ha explicat el Santi Ovalle si confien que el Barça acabi fitxant o no a Julián Álvarez. Doncs mira, et vaig a dir que la gent ja està perdent l'esperança, Teje, perquè déu-n'hi-do, la resposta és contundent. Un 87% dels oients no confien que el Barça fitxi a Julián, només un 13% sí, i la gent comença a estar una mica preocupada amb el mercat del Barça. Per exemple, el Yassir diu que si el Barça no fitxa un davanter, el mercat serà molt i molt fluix i la temporada es farà molt llarga, per tant, ja ho veieu. La gent ja està patint amb el mercat de fitxatges del Barça i el que acabi passant amb el davanter.
5: La gent és tremendista.
0: Calma.
5: El Barça té 8 campions del món a la plantilla. 8. I un no és campió perquè es va lesionar a última hora. Si no, tindria 9.
0: I que falta un mes de mercat.
5: Bueno, i a part de que falta un mes de mercat, però que és normal que el Madrid es reforci perquè porten 2 anys en blanc i a mi Cucurella em sembla un gran futbolista, la resta no em sembla res de l'altre món. Però que el Barça... porta 2 temporades xapó, és veritat que fa falta un davanter, és veritat, però si no sabran trobar alternatives, i que té 8 campions del món a la plantilla, el Barça, que aquests l'any que ve, amb la confiança que li dona un futbolista ser campió del món, l'any que ve volen aquests jugadors.
0: No, i que fixa't que el Madrid, Cucurella és un gran, és un molt bon fitxatge,
5: sí.
0: Però Bernardo, Dumfries, Konaté, em semblen els perfils... Alaba, qui més ha portat Trent Alexander-Arnold, o el mateix Barça amb Gundogan, és a dir...
5: Sí, no,
0: mira, ja tenim tema per demà per alguns dels redactors d'aquest estiu. Quin rendiment donen els fitxatges que arriben a cost zero, sobretot a partir de certa edat?
5: No, però el Madrid és normal que s'hagi de reforçar. Porta 2 anys jugant molt malament i amb molt mals resultats. El Barça porta 2 anys fulgurants, on... una es queda a les portes d'una final de la Champions i l'altra l'elimina l'Atlético com l'elimina amb una actuació arbitral digna de Vincic i quedant re a les portes també, i que aquests jugadors, insisteixo, això m'ho ha explicat una vegada Xavi Hernández, que de futbol en sap una mica, va dir...
0: L'entrenador, eh?
5: Sí, clar. Va dir campió del món el 2010. Va dir un dia, va dir, ara la diferència d'aquests jugadors és que han guanyat l'Eurocopa. I Pedri es planta davant de Musiala i pensa, però a mi què m'ha de dir Musiala? Si jo sóc campió d'Europa i ell no. I se senten superiors a la resta de futbolistes. Diu Xavi que ell li ha passat, guanyant 2 Eurocopes i un Mundial. Imagina't com se sentiran aquests futbolistes ara que són campions del món. Aleshores, això és un xute de moral, d'autoconfiança, de millora en el joc gegant pels jugadors del Barça.
0: Siguem optimistes amb això i amb que encara queda estiu per davant i en que fins ara... el balanç des que hi ha Deco a la direcció esportiva, no ens podem queixar gaire del rendiment que dona dels jugadors que ha portat. A veure si podem dir el mateix del femení i sobretot del bàsquet. Ara ens estrenem amb l'equip de Pere Romeu, també campió de tot del pòquer de títols la passada temporada i que avui s'ha posat en marxa, però per immediatesa, si ara ens ho explicaves a l'inici del programa, el Barça haurà de buscar... com ja se'n sumava, un altre pivot, perquè

0: Com ja s'ensumava un altre pivot perquè Şengelya se'n va a Dubai amb Xavi Pascual.
1: Doncs sí, el futur de Şengelya ja està decidit, el georgià deixarà el Barça, jugarà la temporada vinent al Dubai de Xavi Pascual. Segons hem pogut saber, la decisió s'ha pres i ja està comunicada al club blaugrana, així que el jugador pagarà la seva clàusula de sortida, marxarà del Barça, tot i que encara no s'ha fet oficial. La motivació és principalment esportiva. Şengelya vol formar part d'un projecte que considera preparat per competir per arribar a la Final Four de l'Eurolliga i creu que Dubai s'està fent un equip precisament per això, mentre que el Barça ho veu molt lluny, tot i les incorporacions i la renovació de la plantilla que s'està fent. Les condicions econòmiques també són millor, això és cert, però la raó principal de la seva marxa és esportiva i especialment la possibilitat de retrobar-se amb un Xavi Pascual, amb qui va establir una relació molt estreta durant la darrera temporada al Palau, així que el jugador vol tornar a treballar amb el de Gavà. Şengelya tenia contracte amb el Barça fins al 2028, marxarà després d'una única temporada i la seva sortida obligarà el club a incorporar un altre 4. Fa uns minuts s'ha anunciat Tosan Ebouman, que en principi és independent de la sortida de Şengelya. És un ala pivot britànic de 25 anys, ha passat a l'NBA, 50 partits entre Memphis, Detroit, Brooklyn, on va coincidir amb Tyrese Martin, la darrera incorporació que es va anunciar. I també els Knicks, amb qui s'ha proclamat campió de l'NBA. A més, acaba de ser escollit MVP de les finals de la G-League amb els Greensboro Swarm. Però, com diem, no hauria d'anar vinculat al futur de Toko, així que hauria d'arribar un altre 4. A banda d'això, Barça continua treballant en el fitxatge d'un 5 per completar el joc interior més enllà de Jos Nebo i Oleg Balcerovski, que també han arribat en aquest mercat.
0: Per tant, el Barça va fent feina, però, contratemps de mercat, Şengelya trencarà el seu contracte, pagarà la seva pròpia clàusula i se n'anirà amb Xavi Pascual, amb qui han connectat aquests mesos al Barça, i per la maduresa d'un i altre projecte, i perquè Şengelya té una edat, si vol guanyar l'Eurolliga, no té massa més marge que fer-ho a curt termini. Així, quedem per aquí.
1: Gràcies, Tege.
0: Palet, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Tege.
0: Anna Palet, avui molt atenta, que arrenca el campió d'Europa, arrenca el campió de Lliga, arrenca el campió de la Supercopa, arrenca el campió de la Copa de la Reina, arrenca el Barça femení, que ha seguit apuntant en la defensa aquest cap de setmana, però sobretot arrenca amb Aitana encara al marge.
2: Sí, amb Aitana entre cotons. Aquest matí arrenca la pretemporada del Barça femení, ho fa amb les habituals proves mèdiques, també han fet totes les futbolistes una mica de feina de gimnàs. Demà ja serà dimarts el primer entrenament a les ordres de Pere Romeu. Ara bé, com deia Esteje, hi ha una futbolista que no entrenarà amb les seves companyes, ho farà al marge, és Aitana Bonmatí. Explicàvem al final de temporada que continuava sentint dolors al turmell esquerre, del qual es va lesionar el darrer mes de desembre. Doncs bé, Aitana durant l'estiu ha estat passant proves mèdiques per descobrir l'origen d'aquestes molèsties. La realitat és que no fa net i, per tant, s'ha pres una decisió amb els serveis mèdics del club i és que comenci la pretemporada al marge. De fet, pel que hem pogut saber el que t'hi jugues, sobre la taula hi ha la possibilitat que es perdi les primeres jornades de Lliga, que arrenca l'últim cap de setmana d'agost. Ja veurem, dependrà de l'evolució, tant de bo pugui solucionar aquests problemes físics d'Aitana, però ella és conscient i treballen amb aquesta possibilitat de que es perdi unes quantes jornades, fins i tot podrien arribar a ser 3 o 4, i per tant ja apuntar Aitana més cap al mes d'octubre. De fet, ella mateixa, el dia de la cloenda del seu campus d'estiu, Campus Aitana Bonmatí, explicava sense embuts el calvari que està passant.
3: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
2: És impactant el relat d'Aitana, però també s'ha d'entendre que no és el mateix tornar d'una lesió a final de temporada quan vols ajudar l'equip, sigui com sigui, que ara començar des del principi i, per tant, prendre-se'm una mica més de calma.
0: És que m'has llegit la cara, no? Perquè anava escoltant Aitana i pensava, però si fa dos mesos o tres ens en vam anar a Oslo,
2: sí.
0: I de fet ja a Munich, debatent si titular, no titular, si està per més, està per menys, i vas explicar tu que jugava amb dolor. És a dir, no és una
2: i la situació era bastant més greu, que no només jugar amb dolor, sinó que era inclús de perdre's entrenaments.
0: De perdre's entrenament, no podia entrenar pel dolor. Per tant, Aitana Bonmatí farà bé de fer net, perquè a més és temporada llarga, perquè hi ha Mundial, no? L'encabeix,
2: Mundial de Brasil a l'estiu. Per tant, no només les competicions tenen les finals a les quals el Barça vol arribar cap al mes de maig i a vegades fins i tot al juny, sinó que després ve un Mundial i, per tant, ja es planteja com una temporada d'anar de menys a més. I, per cert, també, cap de setmana d'anuncis, ho comentaves, que ja es va tancant la defensa del Barça, hi ha hagut dos fitxatges, el retorn de Martina Fernández de l'Everton per reforçar la posició de central i una

0: era l'estatunidenca Tyler McCamey per augmentar el fons d'armari en la posició de la porteria. Per acabar de completar la plantilla, el que demana Pere Romeu ara ja a la secretaria tècnica és una davantera. La primera opció és la brasilera Caroline del Manchester City, amb la qual s'està negociant, i una lateral preferiblement de perfil dret. Aitana Bonmatí també va aprofitar per valorar què li sembla com està el Barça reforçant-se després de moltes baixes.
1: Quants més reforços, millor, no? És cert que se'ns ha anat l'Ona en la posició de la lateral, que per mi no sé si és la millor lateral del món, però sí. Tenim a l'Aixa, que és una jugadora amb gran projecció i que ja ha demostrat que és capaç, però evidentment sí, reforços benvinguts siguin, i també doncs, en la part de l'extrem i tal, ara que Salma també ha marxat, doncs evidentment que tot el que vingui, doncs benvingut.
0: Així que esperant aquests últims moviments per acabar de tancar la plantilla.
2: Ha començat a caminar el Barça post-Alexia Putellas. Es pot dir que ha començat una nova era donant continuïtat a la que els ha portat a tocar el cel. Palet, ho seguirem de prop.
0: Una abraçada, adeu.
2: 12:48, igual que hem seguit molt de prop el que ha estat un Tour de França històric.
3: Què t'hi jugues?

0: Perquè estava escrit que si es complien els pronòstics, el Tour que va arrencar des de Barcelona havia de ser el que convertiria Tadej Pogačar en un nou membre il·lustre del Club dels Campions de 5 Tours de França. I l'eslové, que no ha decebut, amb una victòria espectacular al Tourmalet la primera setmana i una altra brutal divendres, fa 3 dies, a l'Albloé, més enllà d'anar de recital en recital, sempre que ho ha necessitat i fent tots els papers de l'auca, s'ha coronat amb el seu cinquè mallot groc. A més, Vingegaard va caure a mig tour, com us hem anat explicant, per tant, les últimes setmanes fins i tot li ha caigut el seu principal rival. Ens ha anat explicant al tour el Borja Cuadrado, que el tenim ja a punt d'agafar l'avió de tornada. Borja, què tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, que te yugas? Buen día. Saludos desde París todavía, donde estamos viviendo la resaca de esa quinta victoria de Tadej Pogačar. Exhibición del esloveno, que ayer peleó por la victoria de nuevo en los Campos Elíseos, no lo pudo conseguir. Un imperial Matías van der Poel le terminó arrebatando el triunfo. Y la pregunta es, ¿qué le falta a Tadej Pogačar para ser el más grande de la historia? Para muchos ya lo es. Para otros, por historial, todavía le falta conquistar carreras, ¿no? Eddy Merckx ganó 5 Tours, 5 Giros y una Vuelta, y Pogačar tiene 5 Tours y un Giro. Por ejemplo, no ha ganado todavía la Vuelta y le faltarían Giros, pero es que Pogačar gana prácticamente allá donde va, y por lo tanto estamos hablando de un auténtico genio, que en 7 participaciones en el Tour ha ganado 5, y su peor puesto ha sido segundo en 2 ocasiones, por detrás de Vingegaard, que en 2022 y 23 le arrebató la victoria. Así que nada, pendientes de lo que suceda con Pogačar. Y sobre todo, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿estará el 22 de agosto en la línea de salida de la Vuelta a España en Mónaco? Bueno, esta semana se la va a tomar con tranquilidad, tomará una decisión y esperemos que el genio esloveno esté en la ronda española.
0: Home, tant de bo que el tinguem per aquí, perquè de seguida repassarem amb l'Arnau Santero el poc que li falta per guanyar a Tadej Pogačar, però abans vull analitzar el que ha estat aquest tour amb un dels il·lustres de casa nostra. Melcior Mauri, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Començo per la pregunta odiosa i ja ens la traiem de sobre. És o no és ja el millor de la història, Pogačar?
2: Bueno, jo crec que depèn de... Jo l'època d'Eddy Merckx no la vaig viure, per tant, visc la del Pogačar, perquè hi la visc des de prop i amb molta il·lusió seguint-te'l. Però és cert que l'Eddy Merckx, la quantitat de victòries que té, pues, evidentment són, crec, moltes més que encara les que té a dia avui el Pogačar, no? Però també és cert que l'Eddy Merckx va competir en una època diferent, en la qual ell competia molt i allà on anava gairebé guanyava. Era un corredor que tenia molta superioritat a la gran majoria dels seus rivals. En canvi, Pogačar penso que està corrent en una època molt modernista, en quant a tema de tecnologia, en quant a tema de nutrició, en quant a tema d'igualtat, dels millors equips tenen molts mitjans i gairebé tots iguals, i això fa pues, que valori molt més aquest rendiment i aquest excel·lent rendiment i aquestes victòries que està aconseguint avui en dia el Pogačar.
0: Perquè etapes com la de divendres, per qui no veiés l'etapa que va acabar el Mont Ventoux, a 12 quilòmetres del final, que és una barbaritat, i més amb la inclinació d'aquelles rampes i com pugen aquests cims, tenia molt lluny l'escapada, gairebé 4 minuts, i tu el veus competir i et preguntes si aquella regularitat, aquelles cames, que no falli mai en un dia gran, perquè el que porta fent en els tours que ha guanyat, a les clàssiques que ha guanyat, als dos mundials que ha guanyat, com pot ser que no falli ni un dia gran?
2: Bueno, la veritat és que això està a l'abast només dels campions, no? Dels cracs i de gent que està il·luminada, no? I crec que Pogačar és un d'ells. La veritat és que de la manera que té de córrer, amb molts mundials, sobretot, me'n vaig als dos mundials que va guanyar, ho va fer amb uns atacs des de molt lluny, on jo, tal qual et dic, el veia atacar, dic, crec que s'està suïcidant deportivament, no? Perquè té un potencial increïble, però és que està arrencant gairebé 100 quilòmetres de l'arribada, vull dir, a darrere hi ha gent molt bona, per tant, ell anirà sol, i tot i així arriba, guanya, per tant, crec que ens hem de treure el barret envers la qualitat de ciclista que és i envers a tot el, crec que l'assessorament que porta al darrere en quant al tema, jo crec que l'última innovació en ciclisme és la nutrició, en la qual els corredors estan molt ben assessorats i això fa pues, que intentin tenir sempre els dipòsits plens d'energia per no tenir aquelles davallades, aquells pajarons típics que tenen, que antanyo es tenien, no? I per tant és el que una mica ara veiem, no? De que tenen realment una energia brutal durant tota la carrera, i això fa pues, que el Pogačar pues, bueno, tingui aquest punt de més dels altres corredors per la qualitat de ciclista que és i aconsegueixi mantenir-lo i no tingui cap davallada.
0: I això fa que també es puguin allargar carreres? O creus que ara amb 27 anys li poden quedar 3, 4 com a molt? O creus que també pot tenir una carrera més llarga el ciclista actual?
2: Jo crec que la pressió que avui en dia tenen els ciclistes professionals és molt més alta de la que tenien anteriorment. Per tant, jo crec que hi ha un desgast físic i anímic, sobretot, també. I això fa doncs, que poder un corredor, quan arribi a una edat determinada, que abans poder decidir allargar-la una mica més, la seva carrera esportiva, potser ara posarà un punt i final més joves, no? Però, bueno, això ho haurem de veure, no? Ho haurem de veure, dependrà una mica d'ell, del seu nivell, de les seves ganes de seguir competint, però crec que ell ja ha manifestat que no pensa estar aquí molts d'anys, no? Per tant, bueno, però, bueno, és jove. Per tant, crec que tenim Pogačar per anys encara.
0: Estem davant de Messi, de Michael Jordan, de Simone Biles, de Michael Phelps, dels més grans de la història. És a dir, estem a aquest nivell? Transcendint el
2: jo crec que sí. Sí, jo crec que sí, en Pogačar. Jo crec que podem dir que estem en aquest nivell. És un corredor que marca la diferència i treu la moral als seus rivals. Arriba un punt que quan arrenca, en aquest tu ho hem vist, quan arrencava el Pogačar és que ja no feien ni per anar-hi. Ja sabien que era tan explosiu el seu atac que deien, vés-te'n, agafarem el nostre ritme i mira, aviam si ens treus menys del que volem, no? O del que podries treure'ns, no? Per tant, jo penso que té aquesta virtut, no? De que, a part de la físicament, de lo crac que és, que també té la moral menjada als seus rivals, no?
0: Sí, que arrenca ja, diuen, escolta'm, jo el meu ritme, ja assumim que el primer serà ell i anem a lluitar per ser el millor dels mortals entre nosaltres. Marció, moltes gràcies, t'agraeixo molt que ens hagis agafat aquesta trucada.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Arnau Santero, bona tarda.
3: Què tal?
0: Com dèiem, a Pogačar li queden pocs reptes per complir després d'aquest cinquè tour.
3: Doncs sí, li queden poc. De fet, amb aquest cinquè tour es consagra com el més jove en aconseguir aquesta fita, igual a Anquelti, a Metge, a Merckx, a Inaudi, a Indurain. Però és que quan li van preguntar sobre això ahir, sobre com era estar dins aquest club, va respondre això.
4: Yeah, I don't like clubbing, so... Let's aim to go out of this club.
3: Sí, et posen en el club dels millors i tu dius, no, jo, a mi els clubs no m'agraden, a veure si l'any que ve hi surto.
0: Sí, clubbing també vol dir sortir de festa.
3: Exacte.
0: És a dir, va fer el joc de paraules amb no m'agrada sortir de festa, perquè de veritat és un tio molt tranquil, sí, però sí. Que ja està pensant en sortir d'aquest club l'any que ve.
3: Doncs sí, de fet, com ens ha explicat el Melcior, el Borja també abans, és que la dimensió de Pogačar està a l'abast de molt pocs. De fet, alguns el consideren ja el millor de la història. L'única comparació és aquesta Medi Merck, que hi ha encara algunes de les del que va aconseguir que Pogačar encara li falten. Tot i així, el que hem de recordar és que a Pogačar li queda molt, encara. Tenim mínim 3 anys i mig, té contracte amb l'UAE fins al 2030 i la intenció de complir aquest contracte, o sigui que podrem veure si l'acaba o no superant, encara té marge. I una d'aquestes coses que ha de superar és el París-Roubaix. És ara mateix el repte principal de Pogačar, també té en ment els Jocs Olímpics de 2028 i la Vuelta, que comença aquest 22 d'agost, no l'ha guanyat mai i no li ha tancat la porta a venir, o sigui que encara té possibilitats aquest mateix any de seguir superant aquests rècords.
0: Per tant, a nivell de monuments li falta la Roubaix, a nivell de grans voltes la Vuelta, que pot ser que vingui aquest any, també li han preguntat alguna vegada de fer les 3 en un mateix any, que ja seria una borrada, i els Jocs de 2028. Gràcies, Arnau. Doncs ens fa cúria que t'hi jugues d'una hora quan comencen les pretemporades. Us deixem amb la treva. Demà més. Adéu-siau.
5: Què t'hi jugues?
6: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't a andorratelecom.d.
5: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
7: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
8: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita. La Marina
10: está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
11: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
12: Es la una a mediodía en Canarias. Pedro Sánchez visita en este momento el puesto de mando del incendio de Val d'Uxó en Castellón, incendio que afecta a 76.000 personas de más de 20 municipios. Escuchamos al presidente del gobierno.
13: Efectivamente, los medios de comunicación en un momento tan crítico como es el actual sois, si me permitís que os tutee, muy importantes, sois muy relevantes. Al fin y al cabo, los ciudadanos y ciudadanas en momentos de zozobra, de angustia, lo que necesitan es información veraz, es información que les permita poder protegerse, conocer cuál es la realidad en este caso.
12: El presidente del gobierno insiste en el mensaje contra los bulos. Las autoridades además piden a los más de 100.000 evacuados y confinados en este país que no vuelvan a casa o abran ventanas pensando que el peligro ha pasado. Escuchamos al ministro del Interior.
14: Estamos observando incumpliendo las órdenes de confinamiento o de desalojo. Pido, por favor, que realmente se cumpla, que no se complique la actuación de todos los operativos que están luchando contra el incendio en todos los ámbitos de lucha contra el incendio, de garantizar la seguridad del conjunto de ciudadanos, porque lo que están haciendo es perturbando, molestando y desde luego incidiendo negativamente en toda la operativa.
12: Se abre una ventana de 48 horas para luchar contra los peores incendios que se han registrado jamás en este país, porque el tiempo que no está ayudando a partir del miércoles será mucho peor. Siguiendo el hilo de los afectados, notarios y registradores van a dar de manera temporal asesoramiento gratuito, así como servicios también sin coste para recuperar documentación destruida. Pablo Anzola.
15: Buenas tardes. Y ambos organismos activan un plan de emergencia para ayudar a los afectados. Los notarios han puesto en marcha asesoramiento gratuito y servicios de apoyo para solicitar la documentación destruida por el fuego, y desde el Colegio de Registradores han acordado emitir de manera gratuita el documento de la propiedad, que los afectados pueden solicitar ya a través de la web del portal registral de emergencias. Desde ahí se podrá además comprobar qué inmuebles están afectados y solicitar directamente esa información registral. Al menos 5.000 fincas y casi 1.100 construcciones se han visto afectadas por los grandes incendios forestales de este verano.
12: Escuchábamos al presidente del gobierno desde Castellón. Antes, Pedro Sánchez ha afirmado que la auténtica prioridad nacional es un pacto de Estado contra el cambio climático.
13: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado. Porque esta batalla, evidentemente, no la vamos a ganar solamente desde el Ejecutivo.
12: Nos vamos a Barcelona. La justicia condena a la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia a indemnizar a la familia de un niño que hace 3 años sufrió una agresión sexual por parte de otro interno en un centro tutelado de Barcelona. El agredido tenía entonces 8 años. Ampliamos, Paul Valero.
16: Sí, la administración tendrá que pagar 12.500 euros a la víctima y a su familia por unos hechos que se produjeron en agosto de 2023. Un menor residente de un centro de Barcelona, un menor de 15 años, abusó sexualmente de otro niño de 8 años, según el juez, aprovechándose de la diferencia de edad y de la ingenuidad de la víctima. El agresor admitió los hechos, pero la acusación argumentaba que, como el abuso se produjo cuando la víctima estaba bajo la ampara de la Generalitat, la administración tenía que responder por los actos del acusado. La familia de la víctima ha recuperado la custodia del menor, que presenta síntomas postraumáticos y necesita atención psicológica.
12: Además, una jueza también de Barcelona ha dejado un paso de juicio a los tres Mossos de Escuadra que ayudaron a huir a Puigdemont en 2024. La instructora cree que hubo preparación y coordinación para la huida. Hablamos de tres agentes que habían pedido un permiso de asuntos personales para no trabajar los días 7 y 8 de agosto. Vamos con la información deportiva. Sara Núñez, ¿qué tal?
17: ¿Qué tal? Muy buenas. Con el Barcelona rumbo a Birmingham para continuar su pretemporada. De hecho, no será hasta el viernes cuando se enfrenten en un amistoso al club inglés. El Barça, que viaja con jugadores que tienen todavía su futuro en el club en el aire, como es el caso del portero alemán Ter Stegen, y tampoco deja en Barcelona los lesionados. Fermín López, que todavía no tiene el alta médica, seguirá desde allí con su recuperación. Lo mismo Frenkie de Jong, que seguirá su rehabilitación desde Inglaterra. En el Real Madrid, el protagonista de las últimas horas es Jan Diamandé. El jugador está muy cerca de fichar por el Real Madrid. Llegará procedente del Leipzig alemán y después de destacar además en el Mundial con Costa de Marfil. Los blancos, que por cierto juegan mañana un amistoso contra el Leganés. Continúa la preparación de pretemporada también para el resto de clubes y con movimientos en el mercado de fichajes. En el Alavés llega Miguel Gutiérrez para reforzar el ataque hasta 2031. Y fuera del fútbol, en baloncesto, el Barcelona acaba de anunciar su noveno fichaje, el ala pívot británico Tosan Woman.
18: Una receta de cocina puede ser algo que seguimos al pie de la letra.
19: Hoy vamos a preparar la auténtica paella valenciana, la que se cocina.
18: O algo que hacemos a ojo, como nos enseñaron en casa.
20: Hola, hoy hemos hecho torrijas. Soy la abuela.
21: Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
18: Pero también existen las recetas vitales, esas que no llevan ingredientes ni tiempos de horno. La receta para llevarse bien con alguien, la receta de la felicidad.
22: La felicidad no se tiene sino por momentos.
23: Felicidad cuando sales sola a bailar.
18: Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de recetas.
24: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
18: En el 681-016731.
24: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos.
25: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:07, ara ja sí. I abans que tot, volíem dir que sabem que és una setmana difícil, estan sent uns dies difícils amb tot això dels incendis, i esperem que tot passi aviat. Mentrestant, el que volem és ser nosaltres qui us doni un ratet de treva.
2: I ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp, que és el 648-83-43-78, on ens podeu enviar el que vulgueu, i de fet, avui tenim un WhatsApp molt especial.
3: Moltíssimes felicitats, Aitana, per molts més. Que gaudisques del teu dia. Una besada ben forta. El volem moltíssim.
2: I és que aquest 27 de juliol...
1: és aniversari!
2: Has identificat la veu de qui ens ha enviat l'altre?
1: Sí, la meva tieta, Matia Rossi.
4: Exacte.
1: Clar que sí.
4: Un petó per ella des d'aquí.
1: Quin atracament, tu.
2: Clar, no t'esperaves. Hem estat aquí maquinant a les esquenes. I això, 23 anys. Per tant, també la gent, a través del WhatsApp, a part d'enviar-nos coses de la temàtica que ara explicarem, també podeu enviar felicitacions per l'Aitana Romà. Per l'Aitana Romà.
4: I com cada inici de setmana, i a més relaxat del Mundial, tindrem secció d'esport amb l'Anna Palet i la seva mitja part, i a més ens explicarà com es dona treva la cineasta Alba Cros.
2: I avui la temàtica és jugar a ser qui no som. Ja hem dit que ens podeu enviar en el 648-83-43-78, i ara en parlarem una mica més en detall.
1: Sí.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: Doncs sí, avui comencem parlant de com ens agrada jugar a ser qui no som. Jo no sé.

0: L'altre dia llegia un article del País que parlava de com, especialment a les vacances, aprofitem per jugar amb la nostra personalitat. I és que deia que durant 11 mesos som el que produïm, no? Assalariats, periodistes, metges, advocats... Però el viatge subvenciona el dret a la disfressa, almenys per a qui pugui pagar-se-la, això, per supost. Ens vestim per a la ficció que hem projectat sobre el destí, buscant convertir-nos en una altra persona. Per això és com que... Hi ha pel·lícules que ho exemplifiquen molt bé.
1: Alex, estàs de vacaciones. De vacaciones, la gente hace tonterías con gente que no tiene que volver a ver.
2: Yo nunca hago tonterías.
1: Ya, pero... Tu versió de vacaciones, quizás sí.
0: La versió de vacances.
3: Quina pel·li és aquesta? I ja sabeu que la cinema, poquet.
0: No, aquesta és normal que no sàpigues quina és, perquè és gente que conocemos de vacaciones, que és relativament nova. O sea, va estrenar farà un parell o tres mesos.
4: Aquesta tampoc la conec.
0: Però això, vull dir, aquesta és normal.
3: És a dir, desubicat com sempre.
0: Però em va fer molta gràcia quan vaig començar a plantejar el tema, perquè la pel·lícula es basa bàsicament en això, en dos nois que queden per a fer un cop a l'any unes vacances junts, i com el noi que es diu Àlex... canvia totalment de personalitat, no? Comença a ser més atrevit, a fer coses que habitualment no faria i que es pot permetre fer perquè és el seu jo de vacances. No és sé si us passa a vosaltres
4: a
0: això.
4: A mi sempre, perquè cada cop que me'n vaig de viatge jo m'ho plantejo com una actuació. O sigui, jo performo un personatge. L'últim cop que vaig anar a Londres amb la meva amiga Maria, al novembre, i me'n vaig portar coses amb un estampado escocès, una gabardina i, a més, una pipa de tabac, perquè jo volia sentir-me com Sherlock Holmes, i jo anava per Londres amb la meva pipa de tabac a la mà.
0: Per forma pura.
3: Clar, a mi, sincerament, jo visc en unes vacances, almenys d'actitud, constant durant tot l'any. Sí, i sí que potser a les vacances estàs una mica més relaxadet del que estaria la temporada, però sí que és veritat que actuo igual, pràcticament. Intento fer les mateixes coses que faig, que és, òbviament, anar a concerts, festivals i tot, però no faig un canvi bestial.
4: No s'ha passat d'anar, jo què sé, a un campament d'estiu i que la gent, o sigui, a mi m'ha passat de dir, vale, doncs ara em ve de gust com semblar super atrevida, com que tinc molt de carrer, saps?
0: És veritat que jo això ho faig bastant també en el dia a dia. No sé si recordeu la sèrie generacionalment, si estem en la mateixa època, de Martín Martín era un nen que cada dia...
3: Ni l'Amparo.
0: Bueno, mira, el Tomàs sí. Tomàs sí. Gràcies, Tomàs. I la Noé també. Martín Martín era un noi, un nen que cada dia era una cosa diferent. Doncs jo quan miro el meu armari cada dia em sento una mica així. Què vull ser avui?
4: 100%.
0: Si vull ser una mica més princesa, doncs igual em poso una faldilla, no sé què. Si vull ser Kim Possible, doncs em poso els meus pantalons verds, amples, tal, vull dir... Com que ja m'agrada, però...
4: I de vestir-te com la musca fins vestir-te com de la Teresa Bessache, que és molt divertit.
0: El que passa que a les vacances sí que és veritat, pues, com si te'n vas a Grècia, pues, entres en el mood Mamma Mia i ja performativa pura i dura.
3: Clar, potser estem parlant de que hi ha ara potser una personalitat molt més fluida, no? Envers el moment de les vacances, potser ja la meva generació, o la gent que ens escolti que tingui més anys, potser no s'hi troba tant, perquè potser no sé si això de ser més canviant envers les vacances o no... que vingui també en relació a l'edat i a la generació, no? La centènia, la millennial, el que sigui diferent.
4: I a la gent de la que t'envoltes, perquè jo crec que molts cops ja no és una qüestió d'hipocresia o de mentir-te a tu mateix, sinó que te'n vas a un
0: de
4: lloc...
0: De jugar.
4: Exacte, i coneixes a gent que potser tu mai t'has atrevit a, jo què sé, a robar alguna cosa en una botiga i te'n vas amb...
0: Bueno, jo
4: mai he robat.
3: Ni una xutxe, ni una llaminadura.
4: No, vaig robar un xutxe i un polp de xutxe i em vaig confessar al cura Justo, que era el cura del cole, i el cura Justo em va posar una superpenitència i ja no vaig tornar a robar mai en la vida.
3: Cura Justo és un nom perfecte per cura, Justo.
0: És perfecte.
4: Però no, dic que això, que la gent del teu voltant com et treu coses de tu que potser no t'havies plantejat abans.
0: Sí, això és veritat. Però és que realment és un tema que es parla molt sovint, no només en les vacances. Això de totes les versions de nosaltres que no hem escollit i que, per tant, no existeixen.
5: Ha sido algo toda tu vida, pero de repente un día te despiertas y te das cuenta de que ya has vivido más vida de la que te queda por delante y empiezas a pensar en las cosas que no has hecho. La persona que no has sido o lo que te podrías haber perdido por el camino. Ese día, lo último que quieres ser es lo que has sido en su mayor parte. ¿Y sabes qué? Eso es un error.
0: No ho penseu molt sovint, això de què hauria sigut de mi si hauria pres altres decisions a la
3: vida? Constantment. De fet, l'altre dia, la setmana passada, parlàvem del FOMO, d'aspectes de quotidianitat. A mi em passa també amb la que és la vida, no? Hi ha moltes coses que em voldria fer a la vida. Voldria haver sigut en el seu moment, pues, futbolista, també actor, també pues, dintre del mateix món radiofònic o de la comunicació, fer diferents projectes, tant de música, de cinema, de tot.
4: Sí. Llavors, és aquest, i sí que és superperillós, sí, eh? I sí que si hagués estudiat arqueologia en lloc de tal.
0: Uh-huh. És veritat que hi ha moments en els que pense, crec que hauria sigut feliç també d'una altra manera, és a dir, evidentment, has de seguir la teua vocació. A mi, per exemple, m'agrada la música. També hauria sigut molt feliç fent música. Però inclús crec que en altres coses, per exemple, no, jo quan veia Anatomia de Grey deia, jolín, jo vull ser metge. Pues crec que si hagués sigut metge també hauria trobat la manera de ser feliç dins de la feina.
3: Però sempre hi ha el que no faria, perquè clar, òbviament, la vida és la que hi ha, el temps és el que hi ha, cada dia tenen 24 hores i a mi m'encantaria poder fer 45 feines a la vegada, que al final pues, no es pot, òbviament.
0: Sí, però també és divertit trobar la manera d'explorar coses que fora de lo que tu eres. Pues, per exemple, apuntar-te a un curs de teatre, tot i que no siga la teva feina, si és el que volies fer quan eres petita, experimenta-ho. No cal que siga ja a nivell professional. O si volies ser ballarina, pues ve a classes de ball. Crec que també és divertit no deixar-ho de banda i ja està.
4: I no sé, mira, a mi un moment de ma vida que estava com molt perduda, que em volia deixar la carrera, o la vaig acabar i vaig fer una altra cosa.
0: T'anava a dir, perquè
4: jo no he fet periodisme.
0: Tu vas estudiar dret.
4: Jo he fet de dret i dret de la Unió Europea i anava cap allà i després bueno, vaig canviar el rumbo, diguem-ne. I a mi una cosa que em va marcar molt és que vaig conèixer una persona que em va dir, tu què ets? I em va dir, no, jo sóc músic. I jo, ah, sí, on toques? En plan, què fas? No, jo, o sigui, tinc el meu grup, no sé què. I als matins era profe de, no de música, sinó que era profe d'història, de socials o algo així. I era com, però ell no es defineix per la professió, sinó per el que és per també, que és ser músic. Tot i que no es dediqui 100% a la música.
3: De fet, jo també, ara que deies això, jo vaig fer enginyeria industrial, que no té res a veure amb el que s'ha acabat convertint.
4: Lol.
3: Sí, descobertes.
0: Descobertes. Doncs també us hem preguntat a vosaltres què hauríeu sigut si no fóssiu el que sou i hem seleccionat aquesta nota de veu.
2: Hola, doncs a mi des de sempre m'hagués encantat poder ser actriu. És un somni que tinc des de petita i com un coquet que m'ha quedat a dins. Des de sempre he volgut poder seguir amb el teatre. Ara sóc profe, però sí que he deixat de fer jo teatre. Però que hagués sigut asseure's una nit al sofà i veure't a la tele. Pues un somni, per exemple, imaginar-me fent Mamma Mia o Lo Impossible. Un somni, sincerament. Fer una pel·li, veure't al cinema, espectacular. M'hagués encantat i espero que algun dia pugui fer alguna coseta.
0: Però veus, ella ho ha dit, que és profe de teatre, és a dir, no es dedica a això, però ha trobat també la manera de mantenir el teatre a la seva vida.
4: I mantenir aquest easy una mica viu a la seva rutina.
3: I jo crec que, i això que parlàvem, no, de quan són persones inquietes que volen fer moltes coses, la feina d'actor o actriu és perfectament aquesta, perquè un dia ets policia, el següent dia ets fins i tot dolent, a l'altre ets periodista, i pot ser diferents coses, i això et dona de viure diferents vides en forma
4: d'una altra. Per mi, de fet, era el periodisme la carrera que em permetria ser el que jo volgués, perquè un dia estàs escrivint d'una esboranga a un lloc, un altre dia parlant amb Mossos, un altre dia fent coses d'història, de cultura.
0: Això també és cert. Però és que hi ha gent molt coneguda que no és qui diu ser. Sergio Dalma.
3: Ah, m'ha quedat com John.
0: No. Aka Josep Sergi Capdevila Querol.
4: Fake.
0: Ojito home al dato. Diuen que el canvi de nom ve del seu poble, que era Maldà, a Lleida. Llavors, Maldà Dalma.
3: Un anagrama.
0: D'aquí el joc. Encara que és realment quan es va presentar oficialment durant la seva actuació pública a Televisió Espanyola, el 83, es va presentar com a Àxel. És a dir, ell el que no volia era ser Joan.
3: Josep Sergi. Capdevila.
4: No li agrada el nom
0: Àxel,
4: compost.
0: Àxel, Sergio Vale, però...
3: Perquè aquí sí és veritat que és una persona que segueix sent la mateixa persona, l'únic que s'ha canviat és el nom de cara a potser rendibilitzar un punt més de...
4: Però aquest canvi de nom no et dona un canvi d'identitat? Una mica de posar-te el traje de Sergi, de Sergio Dalma o de Josep Sergi Capdevila?
3: Totalment.
0: Però és que hi ha tants de pseudònims, Leiva, José Miguel Conejo Torres, Alaska, Olvido Gara, Zetangana, Antón Álvarez.
4: És que no és el mateix Antón Álvarez que Zetangana, cariño.
0: Juan y Medio, Juan José Bautista, com a mínim ha conservat el nom, però Chenoa, María Laura, vull dir.
4: Bueno, i que ara mateix, de fet, hi ha moltes nenes que es diuen Chenoa i ni la pròpia Chenoa es diu Chenoa.
3: Sí, com nom de Goku.
0: De fet, vosaltres teniu algun pseudònim que sabeu que seríeu aquest, si ho haguéssiu d'escollir?
3: Jo et puc dir que quan era petit i jugava al FIFA i em havia de crear un personatge, a vegades em picava el meu, però quan el meu ja el tenia gastat i volia canviar, em posava el nom de Toretto, que era un personatge de Fast and Furious que, mira, m'agradava en aquell moment i el vaig posar. Però que ara, fins i tot, ni m'agrada o ni l'he seguit. No vaig veure ja les últimes 6 pel·lis i ja ni les he vist, de Fast and Furious.
0: I tu, Amparo?
4: Jo no sé, perquè jo, o sea, m'encantaria tenir un, però no és meu. S'ho va inventar Pedro Almodóvar, que és Pati Difusa.
0: Vale.
4: I m'encantaria que aquest fos el meu.
3: I el teu?
0: Jo no tenia moltes idees este matí, la veritat, i he dit, ui, vaig a preguntar-li a la IA quin pseudònim ens posaria als meus companys i a mi.
4: A veure.
0: Ui. I he posat un poquet d'info de qui érem, no?, que ens agradava. A tu t'ha posat DJ Purple. Entenc que per Mora ha tirat per Purple.
4: Tu, és boníssim, és boníssim.
3: Home, hi ha Purple Disco Machine, que és un DJ molt reconegut a tot el món.
0: A tu t'ha posat la Paca Glam.
4: La Paca Glam és meravelloso, carinyo. Oh, és nombre de drag.
0: Sí, i a mi m'ha posat la Tiny Beat. Que està malament.
3: Hòstia, la
0: Però
3: vida, com
0: crec
3: està.
0: Que de moment continuaré en Aitana Romà, no sé vosaltres.
4: Pues jo me quedo la Paca Glam, me'l quedo, eh?
0: Vale.
3: A mi DJ Purple, no sé, no m'acaba... No m'hi trobo, no m'hi trobo.
0: I també hi ha gent que fa de ser qui no és la seva professió, com és el cas d'actors i actrius de doblatge, que han d'interpretar moltes veus i personalitats diferents, de vegades en molt poc marge de temps. Per això vull incorporar a la conversa a l'Estel Tort, que és actriu de doblatge. Bona tarda, Estel.
6: Hola, bona tarda.
0: Es pot aprendre a sonar com algú completament diferent o hi ha uns registres molt delimitats?
6: A veure, partint de que cadascú té la veu que té i no som imitadors, vull dir, com el Polònia, de cop,
0: sí
6: que tu pots intentar empapar-te d'una manera de fer o d'una altra, però miracles a Lourdes, tampoc.
0: Clar, però vull dir, per exemple, en pel·lícules d'animació que hi ha actors de doblatge que fan moltes veus, des de exemplifiquen a un senyor molt gros, molt gran, a una nena petita... Realment, el registre pots fer de les dues persones?
6: Sí, sense canviar de gènere, normalment. Sí que et diria que seria com molt estrany que jo de cop em posés a fer d'home, en canvi no és gens estrany que faci d'una nena petita. Sí, en cas del dibuix animat que et permet estripar molt més el personatge i fer coses que fugen més de la realitat i naturalitat, llavors sí que podem fer moltes coses.
3: Quan arribes, per exemple, a un estudi de doblatge, no sé en quant temps d'antelació, et diuen quin personatge faràs o interpretaràs, si t'ho diuen un dies abans, perquè, clar, no sé si moltes vegades són pel·lícules que, al no haver-se estrenat, òbviament, que hi hagi aquest punt de confidencialitat i que no la puguis veure fins que no estiguis pràcticament a l'estudi.
6: Correcte. Diguem que quan tu inicies un projecte nou, si no és una sèrie que vas fent capítols, no saps quin personatge vas a fer fins que no ets allà a l'estudi a punt per gravar i t'ho expliquen, perquè per temes de confidencialitat no es pot dir abans.
3: I costa més això de posar-se a la pell d'altra gent pràcticament coneixent-la al moment?
6: Sí, jo et diria que és una de les habilitats que ha de tenir com un actor de doblatge, que és aquest punt d'estar tota l'estona i ben ràpid al servei d'allò que et posin al davant, disposat a mimetitzar-te amb el que toqui aquell dia.
4: Clar, però si tu no coneixes el personatge d'abans, te'n deixes com a copiar una mica o donar-li l'essència del doblatge a l'anglès o del personatge anglès, és un personatge que no és animació, o li pots ficar una mica del teu tarannà?
6: Mira, jo et diria que és inevitable que alguna cosa teva caigui perquè ets tu qui ho està fent. I, de fet, la mostra seria que si dues actrius diferents doblem el mateix personatge, poden quedar dues versions bastant diferents. Però l'essència del personatge ha de quedar allà. Nosaltres, al final, no podem fer la nostra pròpia creació d'aquell personatge. Aquell personatge ja ha estat creat, ja hi ha hagut una actriu que ha dedicat hores, mesos i possiblement anys a crear allò i se l'ha de respectar al 100% i intentar ser fidel i que aquella proposta d'aquella actriu transiti a través teu amb la teva llengua i tu puguis fer arribar tan fidelment com sigui possible.
3: Moltes persones que treballeu amb la interpretació, t'ha passat alguna vegada d'un personatge que potser has fet moltes vegades perquè sigui d'una sèrie i hi ha moltes escenes que et toca gravar, que després te l'emportis una mica a casa, que diguis, ostres, porto tant treballant amb aquesta personatge que m'ho he portat a casa i estic fent coses que seria de la persona que he doblat en qüestió.
6: I jo et diria que no. Crec que a casa no m'he arribat a emportar ningú. Sí que et diria que durant uns minuts, almenys, quan surts de l'estudi, igual que quan llegeixes un llibre o veus una pel·lícula, t'empapes una estona d'aquella cosa, de l'atmosfera que té, que tingui aquella sèrie o aquella pel·lícula. Inevitablement, a mi em passa molt llegint llibres, depèn del tipus de llibre que llegeixo, em sento com més relaxada o més alegre o més down, i doncs passa una mica el mateix.
4: I, de fet, hi ha una mica de polèmica amb el nom, perquè molta gent diu dobladors, i és actors i actrius de doblatge. Per què s'ha de reivindicar també aquest punt d'interpretació?
6: A veure, al final és molt fàcil això. Vosaltres imagineu-vos si una persona que no és actor intentés doblar ara una sèrie sense ser actor. Vull dir, segurament no ens arribaria res, ens semblaria pla, ens semblaria en plan què està passant. Al final nosaltres sí que és veritat que no estem creant un personatge des de zero, però hem de tenir la sensibilitat, les eines i l'habilitat de fer arribar aquella interpretació a través de la veu, però al final també és una interpretació. Vull dir, si allà no hi ha una emoció, un caràcter i una sensibilitat prèvies, no fem res. Llavors, sí, ens reivindiquem com a actors, i a part perquè la majoria no només som actors de doblatge, també. Vull dir, és com una branca més, però també fem teatre, també fem altres coses, i a vegades semblem aquella secció del germanet lleig de la interpretació, però també som actors.
0: Totalment, hi ha que posar en valor la feina dels actors i actrius de doblatge, que a més a Espanya hi ha de grandíssims. Moltes gràcies, Estel.
6: Sí. A vosaltres, que vagi bé.
0: Ara marxem dos minutets i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
7: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya. Nits màgiques, les nits obertes d'Ordino.
8: Aquest dimecres, Anna Mangot i jo dansa. Art, música i dansa contemporània per un espectacle captivador. Dimecres 29 a les 9 del vespre a la plaça de la Closa.
7: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
9: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
10: Escollir el nom del teu Fígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalia.
11: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la Cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
12: Ràdio SER Principat d'Andorra.
13: Aquí notícies amb Carles Rossell.

0: Molt bona tarda. Aquí a Andorra, edició del dilluns 27 de juliol, a menys de dos minuts, de dos quarts de dues del migdia, la Creu Roja Andorrana enviarà 6 convois per ajudar en l'atenció dels afectats pels incendis de la Gironda. Es tracta del macrofoc que ha calcinat més de 40.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar fins a 222.000 persones de casa seva. Això és al sud-oest de França i davant la gravetat de la situació al nostre país veí i amb la voluntat de sumar esforços en l'atenció dels afectats, l'ONG ha activat una missió de suport que inclou 6 convois amb socorristes i altres membres de l'equip de logística que es desplaçaran fins a Bordeus i als voltants per col·laborar en l'atenció a les persones evacuades i reforçar els dispositius d'acollida habilitats sobre el terreny. L'operatiu compta amb la col·laboració del Departament de Protecció Civil, que ha posat a disposició uns 300 llits de campanya per equipar els albergs provisionals destinats a la població desplaçada. Es tracta de l'incendi més gran que hi ha a França ara mateix i les previsions empitjoren a partir de demà, quan es preveu un increment de les temperatures. Els incendis són el tema d'actualitat tant a França com a Espanya i aquí al país. El tema estrella el cap de setmana ha estat la seguretat a les festes majors i es pot demanar una reflexió conjunta sobre les nits de festes majors degut als incidents registrats divendres passat a Escaldes que han obert el debat sobre el model de celebració i les mesures de prevenció. El cap de govern, Xavier Espot, considera que s'haurà d'analitzar si val la pena mantenir obertes les festes fins a les 5 de la matinada, insistint que cal un replantejament dels horaris en cadascuna de les parròquies. Una altra solució és limitar la venda d'alcohol una hora o dues abans del tancament, una decisió que també hauran de prendre de manera consensuada amb els comuns.
1: De dimecres a dissabte, tenint en compte doncs, que la festa major és dissabte i diumenge, cal doncs, cada dia tancar fins a les 5 del matí. Potser no cal, o potser doncs, si tanquem a les 5 del matí a partir de les 4 del matí ja no servia alcohol. Aquestes són qüestions doncs, que jo crec que entre tots hem de reflexionar-hi i estic convençut doncs, que des de la bona entesa i des de la cooperació tothom el que vol, doncs, en definitiva, el Comú d'Escaldes, la Unió Pro Turisme, tots els comuns i el govern el que volem doncs, és que aquestes festes es desenvolupin de la millor manera possible.
0: Ara bé, també adverteix que no es pot respondre a episodis puntuals convertint el país en un estat policial. Això sí, va reconèixer la necessitat de reforçar la presència dels cossos de seguretat apel·lant a una millor planificació coordinada entre el govern i les corporacions. En qualsevol cas, tant des de l'executiu com des del Comú d'Escaldes coincideixen que cal una reflexió de les institucions i asseure's tots per saber què ha passat i quines mesures s'hauran d'adoptar. Durant l'últim dia de la festa major, la consul major Rosa Gili va fer un balanç positiu, tot destacant el bon ambient i l'elevada participació.
2: Avui és aquest últim dia, però crec que al final un balanç bo, és a dir, hi ha hagut un bon ambient, no hi ha hagut successos massa fora de lloc, a part potser aquell primer dia que va semblar que sí, però al final no. Bon balanç, crec que ha sigut una festa major maca, molta participació.
0: I el govern, en aquest sentit, molt relacionat amb el tema de les festes majors, avala les càmeres al pit per als agents de circulació. Primer va ser la ministra de Justícia i Interior, Esther Mulné, i ara és el cap de govern. Tots dos es van mostrar favorables a la incorporació dels dispositius com a mesura dissuasiva. Tot i així, Espot va recordar que serà la Comissió de Videovigilància qui haurà d'avaluar el funcionament perquè la normativa vigent podria no emparar l'ús per part dels agents de circulació. Si la comissió dona una resposta negativa, caldria, doncs, modificar la llei. Són les paraules del cap de govern respecte a una eina que es va utilitzar com a prova pilota Canillo i que ha generat una problemàtica, una polèmica més mai ben dit, als voltants dels drets d'imatge i a la protecció de dades. En qualsevol cas, va remarcar que aquestes càmeres podran tenir un efecte preventiu, però mai resoldran els assumptes vinculats a l'ordre públic.
1: Sempre pot ajudar a tenir millors cotes de seguretat i sobretot també pot ajudar els agents de circulació també doncs, a sentir-se també més protegits, no? Perquè al final, doncs, si no, a vegades doncs, també tenen, diguem, són reacis a actuar per eventuals represàlies o per eventuals accions després d'indemnització que se'ls pugui sol·licitar i que són molt difícils de demostrar. No? Per tant, jo veig una bona cosa.
0: Per aquest motiu, es pot manifestar que les competències de prevenció i de repressió dels delictes continuaran sent exclusives de la policia. Encara que hi ha diverses opinions, i una d'elles és la de la Consol Major d'Escaldes, Rosa Gili, qui va reclamar que s'agilitzi l'autorització perquè els agents de circulació puguin portar aquestes càmeres al pit. I justament, parlant dels agents de circulació, els d'Escaldes, els de la parròquia escaldenca, creen una branca dins de l'USDA. Així ho va anunciar aquest diumenge l'organització sindical en un comunicat. La nova estructura neix a favor d'una major representació del col·lectiu i en defensa de les condicions de feina dels treballadors, i d'aquesta manera els agents de circulació comunals d'Escaldes tindran un espai dins del sindicat per reforçar-ne l'organització, fomentar el diàleg i incrementar la participació dels agents en la millora dels seus drets laborals, econòmics i socials. I no ens moguem d'Escaldes, no, perquè la corporació enviarà aquesta setmana les dades sobre habitatge al govern, i és que el Comú preveu fer arribar en els pròxims dies la informació sobre els contractes de lloguer que reclama l'executiu. Així ho va anunciar la consul major Rosa Gili, qui va explicar que la documentació no es va poder enviar el passat divendres per una raó de temps. La responsable comunal va assenyalar que sempre han tingut predisposició a col·laborar en matèria d'habitatge i va defensar que la coordinació entre institucions ha de basar-se sempre en el diàleg. A més, va apuntar que tots els informes ja estan pràcticament preparats i que el cap de govern és coneixedor de la situació.
2: Amb la ministra no hi he parlat, però sí que he parlat amb el senyor cap de govern, i que, bueno, i que vam acordar que sí, que s'ha de treballar conjuntament. De fet, nosaltres tenim uns quants contractes, els volíem enviar el mateix divendres, però per un tema de tempos no es va poder, i ho enviarem aquesta setmana, i bueno, crec que no hi ha cap problema.
0: Quan a les accions judicials que es van anunciar des de l'executiu, Xavier Espot va comentar que el procediment s'inicia amb un requeriment extrajudicial i ha deixat clar que si la documentació acaba arribant, la voluntat és esquivar els tribunals. Informació comunal, Andorra la Vella: els treballadors del Comú de la Capital es podran prejubilar a partir dels 60 anys i amb un mínim de 25 anys de servei. Serà durant la sessió del Consell de Comú d'aquest dijous quan es validarà aquest reglament pactat entre la corporació i el sindicat comunal, que permetrà revisar els llocs de treball que quedin vacants i planificar amb antelació els nous perfils professionals que caldrà incorporar, adaptats a la transformació digital, la innovació i a l'aplicació de la intel·ligència artificial als serveis públics. Segons ha confirmat el Comú, s'hi podran acollir els majors de 60 anys que acreditin almenys 25 de servei actiu, i els 10 últims de manera consecutiva. La prestació serà del 60% del salari fix, amb un límit equivalent al medià i amb el mínim garantit. El comerç tindrà l'esdeveniment al maig que reclama des de fa anys. Sí, un esdeveniment al maig que ha organitzat Andorra Turisme conjuntament amb els comuns, precisament, d'Andorra la Vella i d'Escaldes d'Engordany, i que promocionarà l'any vinent el turisme de compres a la primavera. Cal recordar que és una demanda que els fa el sector des de fa molt de temps per impulsar la que és ja l'última època baixa de l'any. Així ho explica el director general de la Para Pública, Betim Butzaku, qui admet que encara no està tancat quin format tindrà, però que dependrà del pressupost que tinguin. Sí que avança per això que durarà uns 15 dies, unes dues setmanes, i que s'ha de diferenciar clarament de l'oferta del voltant, ja que, d'altra banda, diu, no tindria sentit implicar-s'hi.
3: A partir d'aquí ja tindrem diferents possibilitats, però segurament si estem mirant de cobrir un parell de cap de setmana i que hi hagi un esdeveniment diferent. Aquesta està l'altra pressió que tenim d'Andorra Turisme, perquè ha de ser una cosa que no es pot veure en un altre lloc, perquè si no, perquè la gent vindria. Però també ho tenim dins d'agenda. Depèn molt del pressupost.
0: Malgrat la insistència del sector comercial per generar incentius que atreguin el visitant des de Setmana Santa fins a l'estiu, Butzaku és més prudent i considera que tenia més sentit abans, quan Andorra era un país amb pocs mesos d'afluència turística. Per cert, aquesta és l'última setmana del Cirque du Soleil i a finals de setmana també es farà balanç d'aquest esdeveniment. Ràpidament, successos. Detingut un turista ebri per intentar accedir a un domicili causat danys a la porta. Els fets van passar diumenge a la tarda a Escaldes, quan l'home de 36 anys va colpejar amb força la porta d'un pis fins que la va trencar. L'inquilí va avisar immediatament la policia i el van arrestar mentre intentava entrar en el domicili. El valor dels danys causats superaria els 600 euros i l'interessat s'enfrontarà als delictes contra el patrimoni, contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili. Per altra banda, agents del cos van detenir dues persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i tots dos van superar àmpliament el gram per litre de sang en la prova corresponent. Abans dels esports, 30 estudiants internacionals participen en el campus universitari de la llengua catalana. Es tracta de la 25a edició d'aquesta iniciativa que se celebrarà aquesta setmana a Sant Julià de Lòria i que combina la formació lingüística amb el descobriment que ho dic bé, de la realitat social, cultural i històrica d'Andorra. D'aquesta manera, els alumnes assisteixen a classes de català i també participen en diverses activitats culturals i de descoberta del territori. Enguany, els alumnes provenen del Canadà, Japó, Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Rússia, els Països Baixos i Eslovàquia, i tenen entre 18 i 52 anys. I ara sí, els esports, és la notícia del cap de setmana. Mònica Doria fa història i es proclama subcampiona del món de canoa a Oklahoma, al Mundial dels Estats Units. La palista es va penjar divendres al vespre la medalla de plata després de confirmar el gran nivell que ha mostrat durant tota la disciplina. Doria havia accedit a la final amb el millor temps i va sortir justament la primera. Una Mònica Doria que es va sentir molt contenta després d'acabar la cursa i en declaracions a la Federació Internacional va admetre que va fer molts errors però va aguantar fins al final i aquesta resistència li va ser suficient, tot i que just al sortir de la piragua no va amagar que estava en xoc. Tot i així, explica que ha estat un recorregut molt diferent aquest canal, però totes aquestes dues setmanes d'entrenament li ha servit per preparar aquesta cursa i per fer aquest gran resultat. Doria, subcampiona del món. I ràpidament, Gina del Río afronta la nova temporada amb el repte d'entrar al top 30 dins de la Copa del Món. L'esquiadora s'està entrenant ara mateix a Font Romeu, a l'estació francesa, i l'objectiu principal serà consolidar-se entre les 30 millors de la Copa del Món després de la bona progressió que va mostrar la temporada passada. Ara mateix Gina del Río està en pretemporada.
4: Nits màgiques, les nits obertes d'Ordino.
5: Aquest dimecres, Anna Mangot i jo dansa. Art, música i dansa contemporània per un espectacle captivador. Dimecres 29 a les 9 del vespre a la plaça de la Closa.
4: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
6: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: El Temps, patrocinat per Assegur. Sempre al teu costat.
0: Amb Núria Cero, com és habitual, aquests dies d'estiu. Bona tarda, Núria.
8: Hola, molt bona tarda.
0: Avui tinc el dubte si superarem els 30 graus.
8: Es podrien superar, sí. De fet, la previsió és que Andorra la Vella, per exemple, es puguin assolir els 31. Una calor moderada.
0: Però tot es preveu tranquil, com ha estat la tònica aquests últims dies.
8: Sí, una jornada avui molt tranquil·la i una mica més càlida que el cap de setmana, on les temperatures van caure picat i han fet que aquest matí fos bastant fresc, podríem dir-ho, a bona part del Principat, amb unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 8 i 13 graus, temperatures que van enfilant-se i, com dèiem, avui podran superar-se els 30 graus a cotes baixes, a uns 1.600 metres poden assolir-se els 26 graus, i aquestes temperatures podríem dir que seran les més baixes d'aquesta setmana, perquè poquet a poquet els termòmetres aniran pujant, cada dia un grau més, i parlarem de temperatures altes un cop més baix. També pujaran les temperatures nocturnes. I com ben deies, amb molta tranquil·litat, avui el cel està serè, ha tornat el color blau al cel i continuarem parlant de molta tranquil·litat també en els pròxims dies. De fet, no es preveu que hi hagin ruixats fins a finals de setmana, que ja anirem matitzant.
0: Doncs ho anirem seguint, tot i que no preveiem grans canvis tal com ens apuntes, Núria. Ens seguim escoltant.
8: Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé aquest dilluns, exacte. Adéu.
8: Adéu.
9: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
10: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic. Un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
11: Aquí Andorra.

0: aquí a Andorra.
1: Sant Julià de Lòria és la protagonista aquests dies amb motiu de la seva festa major i avui ho aprofitarem per xerrar amb la consellera de Cultura, Teresa Areny, per fer promoció de la festa en una jornada important com és la d'aquest dilluns, nit de concerts, com per saber si tenen constància d'algun incident o aldarull. Així que fins a les dues anem de festa major a Sant Julià.

0: Teresa Areny, bona tarda, consellera.
1: Bona tarda, Cadena Ser.
0: T'agraeixo que entris en directe perquè sabem que tens un matí complicat. Bé, més que un matí, uns dies complicats al capdavant de la festa major i sembla que tot marxa bé, tot va com està previst, no, Teresa?
1: Sí, estem molt contents, la veritat. Totes les actuacions, totes les activitats previstes, vam haver d'anul·lar dues coses, una per un tema el tema dels coets, no ens els van deixar tirar perquè pel risc d'incendi, i que això va ser dissabte, i l'altre va ser el pump track, que ens va inundar de la pluja que vam tenir, però tot la resta ho hem pogut fer a l'hora que tocava i estem supercontents del bon funcionament de les activitats, del bon funcionament de les nits també, que per nosaltres és molt important, i de la resposta del públic i del nivell de les actuacions i de les activitats que hem organitzat.
0: Ara que deies el tema dels coets, m'avanço i et pregunto pels focs artificials de
1: demà. Estem seguint l'evolució i quan tinguem clara quina és la situació, perquè avui doncs, ja parlant de que pujaran molt les temperatures i demà també, doncs nosaltres ens supeditarem segur a fer que sigui el millor per la parròquia, que eliminem qualsevol risc i quan ho tinguem clar doncs es farà la comunicació oportuna. I bàsicament segur que agafarem un acte de responsabilitat al voltant d'això, més que res supeditat al que ens puguin dir doncs, els entesos, que és Protecció Civil, bombers, etc, etc.
0: Per tant, no es descarta que es llencin des de terra abogada, des d'allà, des de a sobre del parc que hi ha a la carretera.
1: Ni es descarta ni es confirma, és a dir, que haurem d'esperar demà a veure què ens diuen.
0: Això serà un altre tema i servirà per finalitzar aquesta festa major, que és dimarts, però tenim molt més programa per endavant, queden dos dies. I un tema important és que no hem de lamentar incidents rellevants, eh? Confirmem que en tema de seguretat...
1: De moment tot en solfa. A veure, hi ha les típiques baralles de festa major que ja han sigut sempre. És a dir, jo el 92 estava organitzant festes majors i ens havia passat, però quan era jove també, doncs, però eren aquestes baralles típiques de festa major, però no hem tingut el d'arulls. És veritat que el servei de policia està donant una ajuda molt important, que el comú amb el servei de circulació i amb el servei de seguretat que hem contractat, doncs estem vetllant entre tots perquè hi hagi aquesta seguretat. I també és veritat que la nostra mitjana d'edat potser és més elevada, fa que també és més complicat que puguin passar el d'arulls, no? Estem molt contents de com està funcionant tot. El dissabte a la nit que vam tenir molta gent a la plaça va ser perfecte, va anar superbé, i ahir també va anar molt bé. Ahir va baixar una mica més la participació, que ja és normal en diumenge, que molta gent treballa el dilluns, però estem molt contents, la veritat, sí.
0: Ahir amb el concert...
1: Esperem... Sí. Perdó, dic, esperem poder-ho dir fins al final de tot, que aquestes... Nosaltres vetllem entre tots els departaments, entre la part política i la part tècnica, i sobretot amb col·laboració amb el govern, doncs que tot funcioni perfectament.
0: Però patiu perquè pugui passar avui o demà?
1: Bueno, és que és millor no patir, és millor prevenir. És a dir, patir no ens serveix de res. El que hem de ser és

0: ser conscients i posar totes les eines a l'abast de la comunitat, no? perquè això funcioni. És a dir, cada festa major es fa el mateix, vull dir, no és diferent a altres anys. Sempre s'ha fet, sempre hi ha hagut una coordinació superestricta doncs, amb el Departament d'Interior, es treballa en una taula físicament, diguéssim, i es valoren tots els punts i mai s'ha deixat de fer. És a dir, jo penso que també hem d'intentar entre tots no maximitzar els aldarulls que passen, sinó que intentar rebaixar, perquè lo habitual quan hi ha molta gent és que algun brètol es dediqui a esfonsar la festa, però no, és que sempre ha sigut el mateix, és a dir, no, jo no hi posaria més importància de la que té, que en té molta, però ja fem tota aquesta prevenció, que és el més important. Més que patir és preveure per actuar.
1: Com ara no coincidireu amb Escaldes, seran dos dies nets, si diguem això, per això preguntava.
0: Sí, això ens passa cada 3 o 4 anys, no coincidim, i cada 3 o 4 anys coincidim molts anys. Està clar que quan no coincideixes, doncs reparteixes, és a dir, tens molta més afluència en un lloc o en l'altre, no? Està clar que avui s'espera més afluència a Sant Julià i demà també, però això ja també està previst, està previst, tot està previst per intentar que tot funcioni. Vull dir que ahir mateix, que hi havia molt poca afluència, doncs teníem 14 policies, vull dir que la gent està... els serveis estan perquè tot funcioni perfectament.
1: Igualment, jo penso que el comú en els últims anys ha fet molt per aquest tema, ja no té aquelles barres llarguíssimes al llarg de l'Avinguda Verge de Canòlic, i que s'ha avançat molt, si ho comparem amb fa anys, que Sant Julià era de les festes més concorregudes i és on la policia havia de disposar més efectius. És veritat que es manté aquest art de seguretat al voltant del perímetre de la plaça Germandat i també, no?, d'altres punts com la plaça Laurèvia.
0: O les atraccions. Sí,
1: exacte, allà al Prat Gran. Però dins del comú entra la possibilitat de limitar la venda una hora abans de que tanqui la festa major o dues hores o tancar abans, tal com va apuntar ahir el cap de govern, que s'hauria de fer una reflexió en aquest sentit?
0: Sí, aquest dematí estava llegint les declaracions. Jo crec que el cap de govern apunta a trobar-se en una taula i analitzar-ho. En tot cas, diguéssim, des de part de cultura adaptarem la programació al que tècnicament, dintre de temes de seguretat, doncs, s'estipuli. Però segurament que poden haver-hi algunes prevencions, però tot i així jo no m'avançaria. És a dir, estem parlant que sembla que com aquest any ha sigut tot molt... Jo no crec que hagi sigut així i que, repeteixo, sempre s'ha fet una prevenció, sempre s'ha fet una feina coordinada, la qual cosa, bueno, quan un govern considera que hem de seure en una taula, doncs els agents implicats amb la seguretat ens hi posarem, no?, en el cas del comú, en el cas del govern, en el cas de què sigui, per intentar, doncs, vetllar. Però tal com deia el cap de govern, tampoc hem de fer unes festes assetjades per la policia. Jo també estic d'acord amb ell. Siguem una mica conscients, jo penso que s'ha exagerat una mica tot plegat. Hem de ser conscients de la situació, però, bueno, les festes sempre porten alguns moments que hem de vetllar més que altres. Però jo em centraria molt més en l'activitat que no pas amb aquest fet de la seguretat, perquè ja hi vetllem i ja hi treballem.
1: I recalco, com a l'Aurelia ja ho dic, que Sant Julià ha fet molt en aquest tema, de veritat. Sí, et vull preguntar per la festa major, un dilluns especial per a tots, perquè m'incloc, és important conservar les tradicions, aquest migdia amb la tradicional passa pels carrers de la parròquia, el Ball Cerdà, la Ballada de Sardanes i, com no, el Ball de la Dama Blanca a la plaça Major, un escenari incombustible, Teresa?
0: Sí, la plaça Major la tenim allò amb la colla Laura Diana i la ràdio Festa Major, doncs és veritat que és un punt important on el jovent també es troba i on hi ha molta activitat, i a part hi ha la part de tradicional, com bé estaves apuntant. És a dir, avui és molt important per nosaltres la passa, el Ball Cerdà, que demanem, doncs, una mica incidirem aquest any en què es pugui mantenir aquella tradició de que la plaça es queda buida després de la passa, i aleshores comença el Ball Cerdà amb l'entrada a plaça de les parelles que vulguin ballar. I efectivament, a la tarda doncs, tenim la nostra dansa tradicional, que és la marratxa, que és una dansa que als aurellans ens emociona moltíssim, o, com bé sabeu, doncs, ballant dos homes i sis dones, i és un dia molt especial pels laurelians, que a més agraïm a tot el jovent que ho fa possible perquè la tradició de la passa es mantingui en el temps, a l'Esbart Laurèdia, per tots els ballets que fan a la tarda, a la Colla Gegantera, per mantenir el Ball de la Dama Blanca, és a dir, les entitats aquí són molt, molt, molt importants en aquest dia tan senyalat, també.
1: Compartim l'opinió. I si els Manolos ahir van servir com a aperitiu, avui al plat fort amb Mishima i la Fúmiga, caps de cartells musicals, i destaco el concert de la Fúmiga, 11:45, sí, perquè un dels motius per portar-los és la seva retirada dels escenaris, oi, Teresa?
0: Efectivament. Bueno, sempre intentem estar una mica, com es diu això, a la onda, no?, de les novetats o dels grups que més emergents o que estan més en la plataforma en aquell moment. I quan vam saber que la Fúmiga havíem intentat portar-la en un altre moment i no ens va ser possible, doncs vam pensar que era una bona oportunitat que Sant Julià, no?, que de vegades s'avança d'aquestes coses, doncs fos la plaça andorrana per acomiadar aquest grup, no?, amb aquesta gira que estan fent, i estem contents de poder-los tenir a Sant Julià. Sé que avui hem fet una entrevista que encara no he pogut llegir, que estan contents de fer música de les places, i esperem doncs, que sigui tot un èxit, igual que Mishima, que com bé sabeu nosaltres programem a les 8 de la tarda concerts per famílies, en el sentit de dir aquells que als anys 90 escoltàvem doncs, els Mishima, doncs, que puguin venir amb els seus fills, que puguin venir amb els seus nets, i que hi hagi l'oportunitat que la música en directe la puguis viure també amb els teus fills o amb els teus nets, no? I doncs, és per això aquest híbrid o aquestes dues propostes que fem el dilluns, que és a les 8 i a 11:45, que són per perfils molt diferents, però al mateix temps segurament que molta gent que estarà al Mishima també després estarà a Fúmiga, o al revés, no? Vull dir que aquesta és la idea, fer una festa major per tothom, igual que doncs, potenciem moltíssim els balls de saló, els balls per la gent gran, que una mica s'havia perdut, i nosaltres portem 3 anys programant per intentar, i ho sabem que ens estan agraint, no?, de la població a partir dels 60 cap amunt, 60, 75, 80, que tenen l'oportunitat a la tarda de poder ballar, i els infants, és a dir, buscar una festa major que tothom s'hi senti representat i que tothom tingui el seu punt de festa, no?
1: I aquesta opció més tranquil·la musicalment, com els Mishima, i després a ballar i a gaudir enguany amb la Fúmiga. Ara no recordo, Teresa, però el pressupost per la festa major és el mateix?
0: Sí, són uns 215.000 euros. Sí, sí, és el que vam apuntar a la roda de premsa, és més o menys el mateix. Està clar que hi ha anys doncs, que potser gastes més en una cosa o gastes més, però més o menys sempre estem al voltant d'aquests. És a dir, aquests diners, la veritat, en tot el que es fa, se li treu molt suc. L'equip de cultura, doncs, dirigit per la Laura Roger, que és la cap de cultura, de promoció cultural, fan una feina molt important d'ajustar pressupost amb la programació. És a dir, és un puzzle complicat que doncs, jo agraeixo des d'aquí al Departament de Cultura doncs, tota la feina que fan per fer una programació que vagi per tothom, que sigui oberta per tothom, que tothom s'hi senti identificat. No és fàcil programar tantes activitats i vetllar per tothom. No és tan senzill.
1: I que el cost dels concerts cada vegada és més car, perquè ja bueno, no...
0: Sí.
1: Per portar un grup, ja no dic internacional, diguem-ne espanyol de renom, és més difícil, ja tampoc es pot fer lo de fa anys.
0: Sí, no, és molt més complicat. Bueno, el de fa anys hi ha dues coses. El tema del caixer que tu estàs esmentant, que depèn amb quin grup pots quedar-te amb la meitat del pressupost només amb aquell grup. Després hi ha una altra cosa, és a dir, molts grups d'aquests ja no volen actuar si no és en un recinte tancat amb entrada. Per què? Doncs perquè no es venen discs i CDs, aleshores costa molt, és una manera de tenir taquillatge, és una manera de tenir més recursos, més ingressos. I el tercer, però per mi no el menys important, sinó segurament que seria el més important, és que hem de vetllar que la plaça Germandat té un aforament que té i hem de programar el que puguem ser capaços d'absorbir. És a dir, jo recordo fa molts anys el concert de la Rosario, que hi havia gent per tot arreu, i allò, en aquell moment, suposo que el comú es va fer replantejar de dir, a veure, vigilem, perquè no podem posar tanta gent en un espai encara que sigui obert, un espai limitat. I amb això també ho tenim molt en compte. És a dir, hi ha una mida justa perquè tot funcioni perfectament.
1: I amb tot hi ha la feina darrere de cultura del Comú de Sant Julià, de la Teresa Areny i de tot el seu equip per tirar endavant una de les grans festes majors del país. I et torno a donar les gràcies per avui estar a ser a Andorra, que vagin molt bé aquests dos dies que queden, i a més, amb el concert d'avui, i mira, ho diré, amb la Fúmiga també és una reivindicació, i amb Mishima, de la llengua catalana,
0: sí,
1: que
0: senyor,
1: a vegades
0: sí,
1: no ho diem, perquè aquí ja sabem que és oficial, però no ho diem, però s'ha de dir, Teresa.
0: Bueno, mira, a més aquest any coincidim, aquest dematí s'ha inaugurat el
1: campus.
0: El campus de català, amb 30 joves, i m'explicaven ara una anècdota a la cap de comunicació, doncs que els joves aquests sabien les cançons de Mishima, no? I a mi m'ha fet molta gràcia. I penso que, bueno, coincideix amb el que estàs dient tu. Tenim aquesta vegada la seu d'aquest campus de Sant Julià, avui ha començat, també estaran gaudint de la Festa Major, i efectivament, nosaltres vetllem moltíssim també per la promoció de la nostra llengua, i amb això som bastant punyents d'intentar que sempre el català doncs sigui, estigui preservat, perquè si no preservem nosaltres, l'únic país del món on la llengua oficial és el català, difícilment es preservarà en el món. La qual cosa és important, es pot programar en castellà, això faltaria, però és veritat que la reivindicació de la nostra llengua és molt important dintre del nostre ideari polític.
1: La llengua, la cultura i les tradicions,
0: sí,
1: a Sant Julià de Lòria. Ens veiem aquesta nit, Teresa, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: 79 les persones que han perdut la vida aquest 2026 a les carreteres catalanes, 32 de les quals eren motoristes. A les 2:09 hem de fer un cop d'ull al temps perquè s'està acabant la treva que ens ha donat aquests dies la calor. Núria Saró, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures són una mica més altes que les d'ahir, però més baixes que les de demà. Demà continua pujant el mercuri, segueix pujant dimecres i atenció que dimecres ja hi ha avisos activats per calor, especialment a Ponent, on arriben els 40 graus per quedar-se. Avui les màximes en general es mouran entre els 30 i 35 graus. Una jornada que vindrà marcada en general aquesta tarda per la tranquil·litat. Tenim alguns núvols al prelitoral central, també al prelitoral de Girona, comarques interiors, núvols completament inofensius.
0: El que no cessa de cap manera, Núria, és el risc d'incendi. Avui 84 municipis estan en perill extrem.
1: Amb l'ascens de temperatures dels pròxims dies, cada jornada el risc d'incendi serà pitjor i dimecres serà extrem en bona part del territori. Avui el risc d'incendis és extrem a les Terres de l'Ebre, entre molt alt i alt a la resta de comarques de Tarragona, molt alt en bona part de les comarques de Lleida, tret del Pirineu, on és moderat, i molta precaució també a l'Empordà, on és molt alt.
0: Doncs ja ho sentiu, extremeu les precaucions, especialment si sou a la natura. 2:10 de la tarda, amb en Pol Llergol, control sonor, comencem.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
0: Què tal? Bona tarda. És un nou escàndol a l'antiga DGAIA. La justícia ha condemnat la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència a indemnitzar un menor tutelat que va patir una agressió sexual quan era a un centre de la Generalitat. Els fets van passar el 2023, quan la víctima tenia 10 anys. L'agressor també era un menor tutelat. Pol Valero.
3: La Generalitat haurà de pagar 12.500 euros a la víctima i a la seva família per la responsabilitat civil dels danys morals. Els fets van tenir lloc l'agost del 2023. Un menor de 15 anys, resident al centre de Barcelona, va fer tocaments a un altre nen de 10 anys mentre eren en un dels lavabos de les instal·lacions. Segons la sentència, l'agressor es va aprofitar de la diferència d'edat i de la vulnerabilitat de la víctima i el dia següent va tornar a abusar d'ell sexualment al mateix lavabo. Uns fets que l'acusat va admetre. L'advocada penalista Cristina Serra, responsable de Dret Penal de Família i del projecte Maluenda Social, ha representat la família de la víctima.
4: Sosteníem que el menor havia patit dues agressions sexuals per part d'un altre menor considerablement més gran que ell, mentre tots dos residien en un CRAE i es trobaven sota la tutela de la DGAIA. Per això, a banda de demanar la condemna del menor autor dels fets, reclamàvem també la responsabilitat civil de la DGAIA, perquè era precisament l'administració qui havia assumit la tutela d'aquest nen i, per tant, tenia el deure de garantir-ne la seva protecció i la seva integritat.
3: El menor ja no està sota la tutela de la Generalitat, la família n'ha recuperat la custòdia i segueix tractament psicològic per les seqüeles de l'agressió.
0: És un nou cas polèmic de l'antiga DGAIA, després del cas de la noia de 12 anys que va ser violada i oferta a través d'aplicacions de cites mentre estava tutelada per la Generalitat. Un cas que, juntament amb els escàndols per la mala gestió de les ajudes als menors, van acabar forçant el govern, ho recordaran, a desfer la DGAIA i refundar-la. 2:12, passem ara a altres qüestions, perquè d'aquí a menys d'una hora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error de les proves PISA que ha fet que Catalunya es quedi sense poder saber si els nostres alumnes van bé o no. Bàsicament perquè no podrem comparar els resultats de les proves PISA d'aquest any amb les d'altres anys ni amb les d'altres territoris. Per exemple, no podrem saber com va un alumne català respecte a un alumne de Madrid. L'oposició, esclar, li exigirà a la consellera Esther Niubó que assumeixi la responsabilitat d'aquest error, tot i que avui, des de Vietnam, on és en ple viatge oficial, el president Salvador Illa ha tancat files amb la titular d'Educació.
5: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
0: És el que diu el president, tot i que divendres el govern sí que penjava una llufa. Assenyalava els centres com a responsables d'haver-se confós amb els criteris de les proves PISA. Els directors dels centres ara li tornen la pilota al govern. Defensen que ells van seguir les instruccions i que és la Conselleria d'Educació qui havia de fer seguiment d'aquestes proves. Àlex Calatrava.
6: Les direccions dels centres educatius assenyalen en concret a l'òrgan encarregat de supervisar les proves. És l'Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació, que precisament es va crear l'any passat per substituir l'anterior Consell Superior d'Avaluació. Tot i haver impulsat aquesta nova agència, el sistema va donar el vistiplau al llistat d'exempcions que els centres van proposar. En total van deixar fora a un 23% dels alumnes seleccionats per fer les proves, sobretot per problemes cognitius i conductuals. És molt per sobre del 5% que recomanen l'OCDE, una dada que preocupa a l'Associació dels Directius de l'Escola Pública.
7: Probablement Catalunya no és capaç d'estar al 5%. Això vol dir que la nostra realitat, no la nostra idealització, la nostra realitat és hipercomplexa.
6: És Jordi Satorra, president de l'associació. El sindicat de professors USTEC, per la seva banda, critica que s'hagi comunicat ara, quan ja se sabia des del març.
8: Que es doni a conèixer ara, finals de juliol, que ja doncs, s'ha acabat el curs i està tothom doncs, ja en una altra onda, per dir-ho d'alguna manera, és ara quan ho donen a conèixer. Està molt clar que el que han pretès doncs, és això, és evitar aquest debat públic.
6: És Yolanda Segura, portaveu del sindicat.
0: Hora 14:14 i l'oposició també carrega de valent contra el govern. S'agafen a la metàfora de qui porta la llufa, que ha fet Salvador Illa en el tall que han escoltat, per tornar-li al president la pilota. Sentim Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Juan Fernández del PP.
9: Perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant. La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada.
10: És preocupant i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no? Que el govern no s'està sortint en matèria educativa.
11: Badulla ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
0: D'aquí a 3/4 d'hora comença aquesta compareixença d'Ester Niubó, ja senten com estan descalfats els ànims, i és que tot plegat arriba després de mesos arrossegant polèmiques al Departament d'Educació. De fet, el curs ha acabat i començarà també el setembre amb vagues, perquè els sindicats han perdut la confiança amb el govern. Laura Pons.
12: Sí, va ser el mes de març quan el conseller de la presidència, Albert Dalmau, va anunciar un acord històric amb Comissions Obreres i UGT.
13: Un acord de país per l'educació amb els principals sindicats.
12: Un pacte, però, en el que no hi era USTEC, el sindicat majoritari, que seguia anunciant vagues.
14: Animem a organitzar-vos des dels centres per...
12: Es va trencar la unitat sindical, el conflicte seguia viu, tot i que el govern mantenia la voluntat de diàleg i s'intentaven acostar posicions.
15: I en aquests moments la voluntat del govern és totalment de mà estesa i de posar a afrontar aquesta realitat.
12: Però les negociacions van empitjorar amb la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
16: Jo m'he adonat perquè l'actuació va ser tan barruera que dius, si fas espionatge fes-ho bé com a mínim, no?
12: I... El curs va acabar amb un clima de tensió i de mobilitzacions, amb malestar creixent per les condicions laborals, la manca de recursos i la sobrecàrrega a les aules, i començarà de la mateixa manera. L'assemblea educativa farà vaga el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs.
0: Passa un minut d'un quart de tres.
2: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: I avui és el primer dia laborable amb l'R2, l'R2 Nord i l'R11 restablertes després de l'Esvoranc, al barri de Vallbona, dimecres passat, a les obres de soterrament dels trens a Montcada. Els trens continuen passant amb la mateixa freqüència en aquest tram, però sí que afluixen la velocitat. Per això aquest matí s'han registrat alguns retards en aquest punt. I no ha estat l'únic punt complicat. Un incendi també ha tallat els trens d'alta velocitat aquest matí durant una estona i també hi ha hagut incidències als trens regionals que passen pel Garraf. Eva Hidalgo.
17: La circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès ha estat aturada durant una hora per un incendi al voltant de les vies, afectant també els trens de la línia Barcelona-Madrid. Les flames han estat a prop del camí de la Nou i els bombers les han perimetrat en poca estona ara, però encara hi ha tres dotacions acabant de remullar. D'altra banda, una incidència tècnica entre les estacions de Sitges i Garraf afecta cinc línies de regionals. Són la R13, 14, 15, 16 i 17, causant retards de fins a 45 minuts de mitjana. A les 12 s'ha resolt el problema, però els trens continuen circulant tard i fora d'horari.
0: L'esvoranc de la setmana passada s'assuma als incidents de Gelida d'ara fa 6 mesos i als constants talls de circulació posteriors per diverses avaries a la seu de DIF a l'estació de França. El mal estat de Rodalies es cronifica i perpetua la indignació dels usuaris de banda d'aquesta indignació de tots els passatgers de Renfe, i per intentar solucionar-ho, aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat a TV3 que el que queda d'any i l'any que ve prioritzaran les obres que millorin la circulació ferroviària.
18: El 26 i el 27 prioritzarem aquestes obres del Pla de Rodalies que ens ajudin a tenir fiabilitat en el servei. I fiabilitat què vol dir? Doncs efectivament que no hi hagi desaparició de trens, poder actuar en la millora de la puntualitat, de les freqüències, de les capacitats. Per tant, aquest és el camí.
0: Sobre l'esvoranc de la setmana passada, Paneque manté les hipòtesis obertes. Encara no sabem què va passar i, sobretot, per què va passar.
18: El primer que ens va preocupar al govern era primer donar seguretat, per això vàrem avalar també aquest tall de circulació i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure, com dic, si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats.
0: 2:18, de seguida tornem.
2: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
19: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Arriben els dies Sens IVA de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sens IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
2: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: Els pagesos estan farts de les plagues de conills i per això la Generalitat s'ha compromès amb ells a dur a terme de forma urgent i immediata un nou pla de xoc per fer front a aquestes plagues que estan mermant les collites de l'Urgell, el Segrià, la Segarra i la Noguera. Maricel Benavarre, aquest pla de xoc pretén posar fi als talls de carretera que les organitzacions agràries fan els diumenges aquest estiu per exigir solucions.
21: Unió de Pagesos, Assaja i altres organitzacions agràries estan satisfetes del nivell de compromís del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb la lluita contra la plaga de conills, però estaran vigilant i, com diu Pere Roquer d'Assaja, caldrà prendre mesures dràstiques per acabar amb aquesta plaga.
22: Sí, durant 6 mesos. El departament ha reconegut 276.000 conills morts i no s'ha baixat la densitat. Estem parlant de que, com a mínim, s'ha matat 3 vegades més del que s'està matant.
21: També s'ha compromès Ordeig a agilitzar les compensacions per no poder regar a les zones de protecció, les zones ZEPA, uns 7 milions que ja fa temps que el govern està prometent. Aquesta tarda, diverses assemblees de pagesos decidiran si les protestes acaben o no.
0: I de la ramaderia a l'agricultura. Temperatures extremes, estiu sec i moltes hores de sol estan variant la manera de collir el raïm. La setmana passada ja vam començar la verema en alguns cellers del Penedès i ara a Lleida, Raïmat l'ha començat també, una setmana abans que quan ho va fer l'any passat. Les collites nocturnes ja no són l'excepció, sinó la regla, per un rigor climàtic que obliga a tapar els ceps perquè no rebin la insolació, que els crema. El celler assegura, però, que la qualitat del vi no se'n ressentirà, Maricel.
21: Raïmat segueix sent dels primers cellers a Catalunya a començar la verema per raons climàtiques. Al Segrià hi fa més calor i hi plou menys. Però enguany aquesta tendència s'ha notat encara més amb un major consum d'aigua de rec, veremes nocturnes i tècniques com ara no desfullar els ceps que ajuden a amagar el fruit del sol i així evitar que es cremi. Ho explica el cap d'enologia del celler, Carlos Escolar.
23: Avançament del moment de la poda, un avançament del final de la collita també. Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
21: Raïmat s'ha preparat per aquests rigors climàtics, tot i que de moment sense canviar a varietats més resilients i per això preveu una collita normal en termes de quantitat i amb unes expectatives de qualitat molt bones.
0: 2:22, l'Hospital de Bellvitge ha aconseguit reduir gairebé un 50% la mortalitat de les dones i un 30% la dels homes després de patir un infart. Això gràcies a un programa especial de seguiment als pacients que n'han patit un. Miquel Giol.
24: En concret, el programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge ha reduït la mortalitat un 48% en dones i un 28% en homes, segons un estudi que ha comparat dos grups de persones ateses a Bellvitge després de patir un infart. Un dels grups va rebre l'alta abans del projecte, durant el 2018, i l'altre ja amb el programa en marxa el 2022. L'estudi precisa que la mortalitat al cap d'un any i mig de patir l'infart era de prop del 10% abans del projecte i va passar a ser d'entre el 5% i el 7% un cop aquest seguiment ja estava en marxa. En el cas de les dones, la mortalitat s'ha reduït més que en els homes perquè, segons els responsables de cardiologia de Bellvitge, partien d'una situació pitjor. Fins ara, asseguren els experts, tenien més mancances pel que fa al seguiment de la seva salut després d'una malaltia coronària. Els autors de l'estudi apunten alguns aspectes que han estat clau per la millora de les xifres. D'una banda, la integració de l'atenció primària, però també que es presti més atenció a l'entorn del pacient per veure, per exemple, com és la seva feina i si pot o no tornar a treballar. També és clau, asseguren, prescriure exercici físic als afectats.
0: I per la seva banda, l'Hospital del Mar de Barcelona ha constatat que fer teràpia psicològica abans d'una cirurgia millora la recuperació del pacient i redueix l'impacte del dolor postquirúrgic. Ho han demostrat en persones que s'han sotmès a una operació de columna per patologia lumbar degenerativa. Susana Ruiz.
1: Els autors del treball han constatat que fer teràpia psicològica abans de passar per quiròfan millora en un 30% la recuperació funcional i els nivells de discapacitat dels pacients. També redueix en un 20% els nivells de depressió i ansietat respecte a altres persones que no han seguit la teràpia. Ho explica Juan Ramón Castaño, psiquiatra de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
3: Lo que hemos visto es que en los dos grupos, a misma intensidad de dolor, un grupo le provoca menos discapacidad, menos interferencia y menos niveles de ansiedad, depresión, catastrofismo y miedo a moverte.
1: La teràpia prequirúrgica és una intervenció senzilla d'aplicar, de 8 sessions grupals en línies setmanals. A més, els efectes es mantenen en el temps. Els metges seleccionen prèviament les persones que presenten un risc més alt per treballar-hi determinats aspectes psicològics.
2: Hora 14. Cadena SER.
4: Anar de festival... Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
5: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
4: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena SER i SER Catalunya. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Tu.
1: Hora 14 a Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Dues i gairebé 26 minuts de la tarda, la jutge ha processat els tres agents dels Mossos que suposadament van ajudar l'expresident Carles Puigdemont a arribar i marxar de Barcelona en la seva visita a Llampec el dia de la investidura de Salvador Illa, ara fa gairebé dos anys. La magistrada havia arxivat aquesta causa, però un recurs de l'acusació d'Hazte Oír va fer que l'Audiència de Barcelona reobrís el cas. Pol Valero.
3: Segons la interlocutòria, després de la investigació hi ha indicis que els tres agents van dur a terme accions coordinades per evitar l'arrest i fer possible la fugida de Carles Puigdemont quan existia un ordre de detenció contra ell dictada pel Tribunal Suprem. Segons l'auto, aquell dia un dels policies estava de vacances, l'altre de baixa i el tercer havia demanat un permís per assumptes personals. L'escrit també apunta que era necessària una planificació de l'actuació i que els tres agents tenien coneixements de tècniques d'escorta i protecció de personalitats. La magistrada dona ara 10 dies a les parts per presentar els seus escrits d'acusació o per demanar que s'arxivi la causa.
2: I un tribunal ha desestimat la demanda que va fer una exdirectiva de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, contra l'empresa. Ella assegurava que l'havien acomiadat de manera improcedent com a represàlia per la seva investigació interna contra altres directius. I, de fet, l'oficina antifrau va dir que, efectivament, aquesta treballadora era una persona alertadora protegida. Però la sentència diu que l'acomiadament no va ser cap represàlia, sinó un càstig disciplinari, justificat per l'assetjament que aquesta denunciant havia fet al seu subordinat, Pau Puig.
4: El jutjat social número 19 de Barcelona considera provat que l'exresponsable de bon govern i compliment normatiu de TMB va assetjar durant anys un subordinat amb humiliacions, retirada de funcions, insults, objectius impossibles i pressions perquè la resta de companys no s'hi relacionessin. Per això conclou que l'acomiadament era l'única sanció possible. El magistrat també rebutja la seva tesi, que va ser acomiadada per represàlies després d'investigar un presumpte cas d'assetjament laboral per part d'un altre directiu, ja que assegura que la reorganització interna ja estava decidida abans i descarta qualsevol conspiració de la direcció. La causa penal que l'exdirectiva manté oberta contra el conseller delegat de TMB i dos alts càrrecs continua la seva tramitació.
2: 2:28 i el massatgista de la Bisbal, acusat d'agressió sexual a una nena de 15 anys, finalment entrarà a presó. Potser recorden el cas. Aquest massatgista tenia també 4 denúncies més, però 3 d'elles havien prescrit. Va ser condemnat pels casos que no havien prescrit, però va presentar un recurs que ara el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat. Marta Altimir.
5: Una cicatriu que, segons els jutges, la víctima s'ha pogut descriure amb exactitud i que avala que el massatgista es va despullar mentre abusava d'ella. L'agressió, que remunta l'any 2022, va ser a la planta baixa de casa l'agressor, Francesc Cabello, on atenia a les seves clientes. Inicialment, l'Audiència de Girona el va condemnar a 2 anys de presó. L'acusació, però, va recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia i, finalment, li han augmentat la condemna fins a 6 anys de presó. Tot i que els Mossos han rebut 4 denúncies més, cap d'elles ha evolucionat judicialment.
2: I avui el que hem sabut és els concerts finals, el cartell final del que seran els concerts de la Mercè d'aquest any. Seran 5 dies de concerts, amb més d'un centenar de propostes musicals repartides per tota la ciutat. Una edició que es reivindicarà com una de les més internacionals dels últims anys, amb artistes d'una trentena de països i per primera vegada una ciutat convidada asiàtica, Xangai. Aquesta casa, Ser Catalunya i les emissores també del mateix grup, els 40 en concret, tornaran a posar música a una de les grans nits de la Mercè, des de la platja del Bogatell. I actuaran artistes de casa com Miqui Núñez, Saxeni i els que ja mai hi poden faltar.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. La ventana siempre está abierta. Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents. Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som financera d'assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'assegurances, al carrer Babot, camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
3: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
4: Si alguien les hubiera preguntado a mis padres qué opinión les merecía la Segunda Guerra Mundial, habrían respondido sin dudarlo que se trataba del periodo más sombrío que jamás hubieran conocido. No porque Francia se dividiera en dos, por los campos de Drancy o de Auschwitz, por el exterminio de 6 millones de judíos, ni por todos esos crímenes contra la humanidad que aún siguen impunes, sino porque durante 7 interminables años se les había privado de aquello que más les importaba, sus viajes a Francia. Como los dos eran funcionarios, mi padre jubilado y mi madre en activo, tenían derecho a disfrutar con asiduidad de una estancia en la metrópolis con sus hijos. Para ellos Francia no era en absoluto la sede del poder colonial, era la auténtica madre patria, y París, la ciudad de la luz, bastaba para iluminar su existencia.
0: Corazón que ríe, corazón que llora. Marie Secondé, 2019.
3: Cadena SER. El placer de escuchar.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
5: Sociología de sombrilla. Con Yago Moreno.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. La Ventana, Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar. Però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses. Perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
5: Segur, sempre, sempre al teu costat.
6: Ana María Matute nació en Barcelona en 1926 y murió en 2014. Es una de las voces más personales de la narrativa española de posguerra. Ocupó el sillón K mayúscula en la Real Academia Española y le concedieron el Premio Cervantes en 2010. Escribió su primera novela, Pequeño Teatro, con 17 años, pero no se publicaría hasta 8 años después. Con Luciérnagas, escrita en 1949, quedó semifinalista del Premio Nadal, pero la censura le impidió publicarla tal y como estaba y no recuperaría la obra original hasta 1993. Es la autora de Los Abel, donde ella reflexiona sobre el final de la guerra desde el punto de vista de una niña y de Los Hijos Muertos, que fue Premio Nacional y Premio de la Crítica. En 1960 comienza a escribir su trilogía Los Mercaderes, compuesta por Primera Memoria, Los Soldados Lloran de Noche y La Trampa, tres novelas extraordinarias. Es también la autora de La Torre Vigía, Olvidado Rey Gudú y Aranmanoz, o Paraíso Inhabitado. Estuvo nominada al Nobel de Literatura y fue finalista del Premio Andersen.
7: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando paso.
8: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
9: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
8: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
7: Últimos días de las rebajas de Zalando. Hasta un 70% de descuento. Solo hasta el 29 de julio.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: Són les...
1: Les 7, bona tarda.
2: A SER Catalunya, al balcó, Laura Polo del Fons.

0: ha feines que només veiem quan fallen. Aquí a la ràdio, per exemple, quan els convidats no arriben, o quan un tall no sona, o en un bar, quan triguen molt a portar-te el menjar, o quan està poc o massa fet. O ara que és estiu, als festivals, quan una porta no s'obre, quan un accés es col·lapsa, o quan no hi ha una cua clara. Però quan tot funciona, ho donem per fet, gairebé ningú es pregunta com s'ha fet la feina que hi ha darrere, o qui ha arribat abans per fer-ho possible. Zaire Joan, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé.
0: Ho ressona, això que estàvem dient? És així?
1: Sí, sí. Per desgràcia, sí.
0: Joan, tu també et sona, eh?
2: Sí. No, és que des de fora només veus l'avent, el famós. Però si no trobes cap precal per al mig, entres i surts i no t'has enterat de què s'ha fet.
0: Els pregunto perquè la Zara i el Joan són dues de les persones que fan possible que quan arribem a un festival de música tot flueixi. Júlia Domènech, bona tarda.
3: Bona tarda, Laura. Doncs ells es dediquen a que puguem entrar i sortir bé dels festivals, que no es desfermi el caos, perquè es dediquen precisament a aquest muntatge i desmuntatge dels grans esdeveniments, els grans macrofestivals que ocupen l'estiu sencer.
0: Zaira, tu ets molt jove, tens 28 anys. Com entres en aquest món?
1: Doncs vaig començar bàsicament perquè vaig decidir deixar el batxillerat, perquè tampoc veia cap carrera que volgués fer, no em veia enlloc, no em trobava, no sabia cap on volia tirar. I quan li vaig comentar als meus pares que volia deixar els estudis, em van dir, bueno, doncs et ficarem a treballar i així tindràs ganes d'estudiar.
0: Els teus pares, que el tens assegut aquí al costat, perquè el Joan és el pare de la Zaira i els dos es dediquen a aquest muntatge i desmuntatge de festivals. Joan, tu sents orgull de veure la teva filla dedicant-se al mateix que tu? Hi va haver algun moment potser que la volies apartar d'aquest món?
2: No, jo pensava que seria potser més difícil de que fos acceptada per al tema d'homes, dones, en el mundillo aquest. Però aviam, tal com s'ho va agafar i a part de les ganes, que veies que era capaç d'això i més. Llavors ens dius, endavant. Endavant fins allà com vegis que pots.
0: És un món molt masculí, imagino.
1: Molt, molt. I m'he arribat a sentir molts comentaris, tant de camioners, perquè clar, també porto el toro. Llavors molta gent m'ha mirat i m'ha dit, m'ho pot descarregar algú altre?
0: Quina edat tenies quan vas començar amb tot això? No sé si és una cosa que et ve de lluny o de petita, ja ho veies a casa.
1: Jo vaig començar amb 17 anys a treballar. Però des de... el meu pare feia l'Osona Reggae, llavors jo vaig néixer ben bé per les dates que es feia aquest festival, així que fins al punt que jo em pensava que era la meva festa d'aniversari.
0: Sí, tothom així. Allà, eh?
1: Correcte.
0: I de petita, què feies? Estaves amb el teu pare veient-ho, com funcionava tot?
1: Jo el veia fent entrevistes per la ràdio, per la tele, el veia hores sense dormir també, però el veia salvant festivals, diguéssim. O sigui, el problema que sortia, ell trobava solucions per tot.
0: Salvador de festivals, eh, Joan?
2: Sí, així és el acabat.
0: Com comences tu? Ella comença, havent nascut amb una festa d'aniversari, que és el muntatge d'un festival, i tu com comences?
2: Jo començo arrel de fer festes a casa importants, com les Revelles de Sant Joan. Després ens vàrem veure capaços de fer un concert o una nit de reggae, perquè no se'n feia, i això va créixer, va créixer, va créixer, va créixer durant 12 anys més un. Més un, perquè va ser un dia només, a l'últim. I després d'això, el material ja el tenia, ja, d'anar-lo llogant, les tanques ja les tenia, una part. I vàrem dir, què fem de les tanques? Potser que ens dediquem a llogar-les. I com que veníem de la bona experiència del reggae, ens varen cridar més del compte, perquè deien, si sou capaços de posar tantes tanques com heu posat en el Osona Reggae, home, volem que ens vinguis a ballar el nostre. I després, conjuntament amb els de seguretat, bàsicament, és quan pots fer uns bons perímetres i de que les coses surtin millor.
0: Sí, comences com si diguéssim anar fent pels altres i de sobte dius, pues ara em monto el meu propi perquè ja ho tinc tot i començo.
2: Sí.
0: I ara teniu una empresa familiar, entenc.
2: Sí, la Marta, la meva parella, també està a la porta de les oficines, vull dir que som els tres.
0: Mm-hmm. Sí, tu ja vas entrar directament al, al món de l'empresa familiar. Com és treballar junts, pare i fill?
2: Uf!
1: La pregunta. Jo haig de dir que els primers anys me'n recordo que molta gent em deia uf, què tal això de treballar amb la família? Perquè, bueno, molta gent pues, ho veu... ho ha patit, no, diguéssim. I jo pensava, jo no ho entenia, jo pensava, dic, jo estic molt bé. Sí que és veritat que ara que portem 11 anys, doncs, bueno, han passat moltes coses, n'hem passat de tots colors, però en general és una feina que de molta tensió, molta pressió, moltes hores i molt cansanci, vulguis o no, això amb les relacions doncs et pots enganxar-te amb gent, i sobretot si és família...
0: Però, la confiança.
1: Sí, la confiança fa fàstic, sí. Però tot és amb molt de carinyo, sempre ens hem portat superbé. De fet, jo sóc filla única, no tinc germans, i ell sempre ha actuat com una mica com a pare i com a germà. Així que, bueno, treballar mano a mano, ens hem acabat entenent molt bé, la veritat.
2: Ha anat molt bé per el que podia haver sigut. Uh-huh. Vull dir, perquè el que deia, que amb lo dur que és aquesta feina... hem tingut prou calma com per portar-ho a bon terme.
0: Clar, és que ara ho dèiem a l'inici, vosaltres us dediqueu a muntar i desmuntar festivals, però potser la gent, jo la primera, no sabem exactament en què consisteix la feina, què feu cadascun, quins són els... d'aquelles coses que ens trobem al festival que no sabem d'on venen, què feu vosaltres?
1: Nosaltres muntem les tanques.
0: Les tanques, eh? O sigui, per organitzar les cues, per organitzar els espais...
2: Primer per al perímetre, vale. O sigui... quan arribem, normalment som els primers d'arribar i els últims de marxar.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per què? Perquè s'ha de fer el perímetre
1: de seguretat.
2: De seguretat per l'espai, per poder-ho muntar, i fins que no s'ha acabat de desmuntar tot, no podem treure les tanques perquè no entri ningú en el perímetre de seguretat, a part del que deies dels carrils de seguretat, les sortides d'emergència.
0: Dibuixeu com el mapa del festival.
1: El mapa ens el donen.
2: El promotor.
0: Sí, però el poseu sobre
1: sí,
0: el terreny.
1: Correcte.
2: Sí, correcte.
0: Però tu és una feina de moltíssima gent, o sigui, no ho deveu fer vosaltres dos sols.
1: Pràcticament sí.
0: Sí?
1: Pràcticament sí. O sigui, hem fet els festivals més grossos que hem fet, com Primavera Sound, com Cruïlla, Rototom... coses així, el Barcelona Beach Festival, coses així tan grosses, sí que hem agafat gent, però també et dic que hem arribat amb el nostre personal, que potser érem 5 muntadors.
0: Si m'esteu dient que 5 persones o 6 posen les balles d'un festival com el BBF, per exemple, o...
1: Sí. Sí que és veritat que depèn de la qualitat del personal, perquè hi ha un pilot de gent que, bueno... que no...
2: Més apte o menys apte.
1: Exacte.
0: Clar.
3: Zaire, i quin és el moment més estressant d'aquests muntatges? I més si sou tan poca gent, al moment de...
2: Obrim portes.
3: El moment d'obrir portes,
2: quan diuen abrimos puertas, dius, no pot ser.
1: Sí. Jo me'n recordo un Cruïlla, que hi havia un pilot de palets i restes de muntatge per allà al mig del festival, que clar, això la gent no ho pot veure quan entra, bàsicament perquè s'hi pot fer mal. I jo estava amb el Toro a l'altra banda del recinte del fòrum i em van dir pel walkie en 3, 2, 1
0: i tu, no,
1: obrim portes i clar, jo amb el Toro corrent agafant els 3 palets que quedaven i marxant per potes i aquest és el moment segurament més estressant.
0: Clar, perquè la gràcia és que no us vegin tampoc.
1: Exacte.
0: Bueno, heu de ser invisibles.
2: Sí, pràcticament.
1: Sí.
0: Quin és el... O sigui, heu dit festivals molt grans, Primavera, heu dit Cruïlla. Quin és el muntatge més bèstia que heu fet? Tu, per exemple, Zaire, fa menys anys que t'hi dediques, però... Algun que recordis com dius, ostres, aquest va ser...
2: Potser el BBF, no?
1: Sí, el Barcelona Beach Festival del 2022 va ser el primer festival que jo em vaig quedar sola com coordinant el muntatge. Però llavors sí que hi ha un any de sonar, el sonar de dia... Uh-huh. Que sí que hi va haver un any que per logística de... teníem altres muntatges, se'ns solapaven coses, som una empresa petita, i vam fer tot el muntatge del sonar dos persones.
0: Uau.
1: Jo i una altra persona. I eren 1.000 i pico de tanques, amb 3-4 dies.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, allò va ser molt, molt, molt dur.
0: Però ho vau aconseguir?
1: Sí.
0: I Joan, tu què portes més anys? Clar, deies, és una feina que hem de ser invisibles. En algun moment heu deixat de ser invisibles? Us heu trobat a gent que us ha vist i us pregunta?
2: Bueno, bàsicament, o per desgràcia, som visibles quan cauen les balles, però el vent... A on són? I després ens busquen, i després sí que som visibles. Però No, de normal som prou discrets, jo perquè m'ha agradat més les festes i pràcticament abans hi era des de que entràvem amb la primera balla fins que havíem desmuntat i em quedaven els concerts.
0: A dins?
2: Sí.
0: Vale.
2: Sí, els havia disfrutat el 90% dels events.
0: Clar, perquè a més gratis, eh? Tu entres allà al festival, sí, home, només faltaré.
2: Si no, trec una balla. Sí, sí, no, però vull dir que és més que tot les ganes que hi poses i d'intentar no molestar. O sigui, això, de fer-te una mica invisible perquè sàpiguen que hi ets i que de no fer cap nosa, però que si han de tirar de tu, que tu puguis tirar de les persones que et facin falta per donar-te un cop de mà, perquè ho coneixeu, suposo, el fòrum amb el vent que fa.
0: Sí.
2: Doncs és molt habitual de que vagin caient coses, que s'aixequin, es tombin...
0: Clar, aleshores trucada i cap allà.
2: Sí, volant.
3: Hem parlat molt del prefestival, però què passa quan s'acaba un festival? És a dir, quantes hores més us quedeu vosaltres allà recollint tot? Perquè entenc que també hi ha un post bastant dur quan s'acaba.
1: El desmuntatge és bastant més ràpid que el muntatge. Uh-huh. Perquè en el muntatge sempre hi ha els retoques, aquell promotor que vol que allò quedi maco, que allò no sé què. I en canvi el desmuntatge és...
2: A fons.
1: Tira a milles, que s'ha de treure tot.
0: Fora, va.
1: Exacte, i el més ràpid possible. Però sí que és veritat que, bueno, depèn de quin festival, allò és un camp de mines.
0: Per què ho dius?
1: Perquè queda de tot, queden gots. La gent, qui hagi anat de festival, sabrà què s'hi fa en una balla, en una tanca. Vull dir, els lavabos estan plens, saps?
0: No vols fer la cua, és tard a la nit...
1: Hi ha gent marejada que no s'ha trobat massa bé. Mm-hmm. Vull dir que hem arribat a trobar coses no molt agradables, però que també ja ens ho coneixem, estem acostumats i per sort no som gaire escrupulosos, també us dic.
0: És un món molt desconegut. No sé si tu quan eres petita, o fins i tot tu, Joan, t'haguessis pogut arribar a imaginar que et dedicaries a això, perquè és un món que al final està molt allunyat del dia a dia de la gent.
2: Jo sí que ho veia clar. Jo ho veia clar perquè m'agradaven les festes i per això en muntava a casa. Bé, a casa havíem arribat a ser 250 persones.
0: Però quina casa vius, tu?
1: A pagès.
2: Vivim a pagès.
0: Vale, vale, dir que al meu pis no hi cap tanta gent.
2: No, i llavors és allò que vas fent festetes i després ja em fas a casa d'un o a casa d'un altre, després en el camp de futbol del poble ja organitzes alguna cosa, vol dir que comences així a poc, i si t'agrada i entres bé en el mundillo, perquè el que comentàveu de Primavera Sound i de més, i em sembla que vaig començar des de dalt a Montjuïc, que quan estava encara a dalt a Montjuïc vaig començar a muntar el primer uh-huh. Primavera Sound allà dalt. Vol dir que passen els anys i s'hi van sumant més events. Només parlem d'aquests grans, però n'hi ha molts de petits, molt cucos i molt macos, uh-huh. que ara actualment són els que estem fent i que ens ho passem tant o més bé, perquè no és aquell patiment d'anar a fondo.
0: Clar, i en el teu cas, Zaira, ell deia ara, a mi m'agrada molt muntar festes, m'agrada molt la festa, tu també vas per aquí o no?
1: No.
0: No retorn.
1: No m'ha agradat mai el món de la festa, ni quan era joveneta.
0: Fantàstica.
1: Ni la gent així com descontrolada tampoc m'ha agradat mai. De fet, jo quan era petita vaig acompanyar-lo amb un muntatge d'una festa universitària a Barcelona. Ah, sí. I em feien por. Els homes...
0: Trauma,
1: i
0: quants anys tenies?
1: Quants anys tenia?
2: 10, 12...
0: Vas entrar jove al mundillo, també.
1: Sí.
2: No, m'acompanyava en els muntatges, moltes vegades, i clar, veia aquella gent desfassada.
1: Jo crec que ho hem amat tant...
0: Igual és un trauma infantil,
3: és un trauma.
1: Sí, o sigui, ho hem amat tant que no he necessitat ni no bec alcohol, quasi bé soc abstèmia. No m'agrada el món de la festa, les aglomeracions de gent i tot això, no m'agrada, però el fet de muntar-les és com... No sé, li trobo com certa màgia. I també m'agrada veure la gent disfrutar, això sí.
0: Que interessant la vostra feina. I que desconeguda i que bé que n'hagueu vingut a parlar aquí al balcó. Joan i Zaira Senyer, la família que ha construït literalment una vida entre tanques, toros i escenaris. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a mirar els festivals des de l'altra banda d'aquesta tanca.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
0: Alia Pijuan, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què recollim del dia?
3: Doncs comencem amb dues notícies de fa uns minuts. Per una banda, s'ha activat l'alerta Ferrocat per un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries. S'està desallotjant l'estació de Glòries i la de Clot ha quedat tancada i el SEM ha activat 19 ambulàncies i està atenent a 120 persones, cap d'elles ferida de gravetat. I per altra banda, una trentena de dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris treballen en un incendi a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, que ha començat a 6:15 a la zona de la Rasa de l'Omella. El flanc esquerre crema amb intensitat i tractors llaurant estan ajudant a contenir-lo, mentre que el dret avança amb velocitat per una zona de rostolls. I seguint amb els temes del dia, avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet declaracions al Parlament per informar sobre l'error en les proves PISA. Aquest any, Catalunya quedarà fora d'un informe internacional que es publicarà al setembre per un error estadístic. Els instituts van excloure massa alumnes, en concret el 23,2%, de fer els exàmens argumentant necessitats especials. La consellera creu que els canvis en els organismes que s'encarreguen de supervisar les proves podrien haver influït.
4: Que aquest incident no desacredita l'aposta del Departament d'Educació i Formació Professional per l'avaluació. Al contrari, demostra fins a quin punt calia reforçar i cal seguir reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat.
3: Niubó, però, considera que l'error de les PISA pot haver sigut també per la confusió de criteris d'altres proves com les competències bàsiques de quart de l'ESO. L'oposició ha retret a la consellera que hagi ocultat una informació que ja sabia des de fa 4 mesos.
5: Ens vol fer creure que durant mesos ningú va supervisar el procés, ningú va revisar les dades, ningú va aixecar la mà. El més greu és que hem fet el ridícul davant la comunitat internacional.
6: Que 51 centres educatius amb equips directius diferents i aplicacions diferents es van equivocar exactament igual.
7: El desastre d'aquesta vegada és exclusivament seu i entendrà que en un moment de crisi educativa fa saltar encara més les alarmes.
8: ¿Qué pretende? ¿Que le demos las gracias por ocultarlo 5 meses en lugar de 6?
3: Són diputats de Junts, Esquerra Republicana i PP. I també hem conegut una altra agressió sexual a un menor d'edat que estava sent tutelat per la Generalitat en un centre de l'antiga DGAIA. Els fets van passar l'estiu del 2023 quan la víctima tenia 10 anys i ara la Generalitat haurà d'indemnitzar-la, Pol Valero.
9: Els fets van tenir lloc l'agost de fa 3 anys, mentre eren en un dels lavabos d'un centre de Barcelona. Un menor de 15 anys va fer tocaments a un altre nen, de 10 anys, i el dia següent va tornar a abusar d'ell. Ara la Generalitat haurà de pagar 12.500 euros a la víctima i a la seva família. Cristina Serra és la seva representant, advocada penalista i responsable del projecte Maluenda Social.
10: Parlem d'un nen que havia estat separat de la seva família precisament per protegir-lo i acaba patint una agressió sexual mentre estava sota la tutela de la mateixa administració que havia assumit aquesta presumpta protecció.
9: L'advocada denuncia que els responsables del centre no van dur el menor a declarar el dia que estava citat i que la víctima no va poder explicar la seva versió al jutjat fins que el seu pare va recuperar la custòdia i li va portar.
3: Gràcies, Pol. I és un nou escàndol a la DGA i a un organisme que depèn de la Conselleria de Drets Socials i que aquesta legislatura ha aixecat polseguera sobretot per 2 casos. El d'una menor que va ser violada i explotada sexualment mentre estava sota la tutela de la DGAIA i per les irregularitats que va demostrar la Sindicatura de Comptes en l'externalització dels serveis. I per tancar, a tribunals, la jutge ha processat els 3 agents dels Mossos que suposadament van ajudar Carles Puigdemont a arribar i marxar de Barcelona fa 2 anys en la seva visita a Llampec el dia de la investidura de Salvador Illa. La causa, abans arxivada, s'ha reobert per un recurs de CEOIR. Aquell dia, segons l'autor, un dels policies estava de vacances, l'altre de baixa i el tercer havia demanat un permís per motius personals. La magistrada dona 10 dies als Mossos per presentar escrits d'acusació o bé per demanar que el cas s'arxivi.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Elia.
3: Gràcies.
0: I ara agradaria del balcó la Núria Vilamala. Núria, com estàs?
11: Què tal, Laura? Bona tarda.
0: Bona tarda. Què tindrem avui?
11: Doncs avui estem primer pendents del Barça perquè Laura ja ha marxat cap a Birmingham a fer un estatge de pretemporada. i ho ha fet amb Ter Stegen, que estem pendents que acabi de tancar la seva sessió a l'Àjax, i ens ha explicat l'Adrià Soldevila que hi ha temes burocràtics pel mig, per tant s'ha d'acabar de tancar, i també en Frenkie de Jong, que està lesionat però ha viatjat amb l'equip per fer la recuperació des d'allà, i ens enganxarà en directe a partir de 8:45 de la nit l'homenatge que li fan a Vilablareix a Pau Cobercí, campió del món, per tant,
0: i el seguireu, evidentment.
11: Sí, tenim allà el Santi Ovalle, per tant estarem pendents de tota l'actualitat del Barça, que no és pas poca.
0: I més enllà del futbol?
11: Doncs, Laura, divendres t'explicava que parlaríem amb la Sara Gallego.
0: Sí, l'atleta, no?
11: L'atleta, correcte, que ha estat 3-4 anys molt lesionada. Aquest cap de setmana tenia el campionat d'Espanya. Doncs ha quedat campiona.
0: Què dius?
11: Laura, ha quedat campiona d'Espanya, estem molt contents.
0: Home, enhorabona, i... bueno, suposo que ja la felicitaràs,
11: sí,
0: no?
11: Sí, hem quedat amb ella per felicitar-la, perquè li van portar una miqueta de sort, també, no?
0: Home, clar que sí, jo crec que va ser gràcies a la graderia que la Sara va guanyar aquest campionat.
11: Amb 7 talismans.
0: Clar que sí.
11: I, Laura, deixa'm dir-te que per mi la notícia del dia...
0: No és cap d'aquestes.
11: Escombro cap a casa, és que el Girona ha anunciat la renovació de Cristian Estuani.
0: Vaja, sí. Molt bé.
11: Home, l'estàvem esperant perquè, clar, va acabar contracte el 30 de juny, no estava entrenant, és a dir, ara estava sense equip, i fins avui no s'ha fet oficial, i, bueno, ha estat una gran alegria.
0: I tu contentíssima,
11: clar que sí. Jo contentíssima, ja tinc el dia fet, jo.
0: Doncs molt bé. Gràcies,
11: Estuani. Obriria la graderia amb aquesta notícia, Laura.
0: Però no ho faràs.
11: No puc.
0: Però la diràs, l'explicaràs,
11: sí,
0: i ens l'ampliarem.
11: Sí, l'està preparant el Martí Juncà i li he dit que tranquil, que té temps.
0: D'aquesta graderia, 15 minuts estarem dedicats a Estuani i el Girona. Núria, doncs t'escoltem a quarts de nou. Gràcies.
11: Una abraçada, Laura.
0: Núria Seró, com estàs?
12: Bé, i tu?
0: Molt bé, també, de dilluns. Un dilluns que on la calor s'ha portat bastant millor, no? Almenys aquí a Barcelona sí. Ha fet més bon dia. Què tal a la resta de Catalunya?
12: Doncs també la calor ha estat controlada amb unes màximes entre els 30 i 35 graus. Han pujat una mica respecte al cap de setmana, perquè què tal el cap de setmana amb aquesta treva de la calor?
0: T'he de dir que molt millor. Estava a un lloc on a la nit em vaig haver de posar sudadera i pantaló llarg.
12: Oh!
0: Ens vam fer una foto i vam posar quin privilegi poder patir fred avui.
12: Sí, doncs això ja s'acaba, perquè de fet dimecres entre la quarta onada de calor d'aquest estiu, perquè sí que ha marxat uns quants dies, de fet aquest cap de setmana, com bé deies, jaqueta inclús o pantalons llargs. Avui han pujat una mica les temperatures, calor moderada, demà pugen una mica més i ja dimecres se tornen a activar avisos per altes temperatures, especialment a Ponent, quan arriben els 40 graus, i ho fan per quedar-se. Una jornada avui, com dèiem, bastant tranquil·la, amb alguns núvols inofensius pel prelitoral central, també de Girona, i demà serà una jornada una miqueta més càlida, amb unes màximes a la costa entre els 30 i 33 graus, a l'interior entre els 34 i 37, i tindrem en general pocs núvols. Al matí sí que podríem tindre alguns núvols baixos que duraran molt poquet, boirines entre Osona, la Selva, inclús entre l'Urgell, la Conca del Barberà. Una jornada en general molt tranquil·la, una mica més càlida, amb un índex ultraviolat molt alt, ens hem de protegir del sol. I perquè fa dimecres, temperatures, com dèiem, més altes, tornen els 40 graus per quedar-se a Ponent, i continuarem parlant de molta tranquil·litat. No serà fins divendres, quan esperem nuvolades, inclús algun ruixat al Pirineu, que puntualment pot ser fort, però en general hem de parlar d'una setmana càlida i seca. I si demà algú vol anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, 27 tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
0: Fantàstic, doncs molta protecció per aquesta calor que ve a partir de dimecres. Adiós.
12: Sí, demà ja ho notarem, també ho notarem amb les mínimes, ja hi haurà bastantes nits, la nit ja serà tropical, però especialment dimecres tornarem a suar.
0: I avui dormirem bé?
12: No tan bé com ahir, però millor que dimecres.
0: D'acord, doncs a veure, i aprofitem aquests dies que encara, aquestes hores que ens queden de menys calor.
12: Sí.
0: Gràcies, Núria.
12: Una abraçada, adéu.
0: El Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:24 d'aquest dilluns 27 de juliol de 2026.

0: Sergi, una nova bona tarda.
1: Hola, hola, bona tarda.
0: Ja tornes a ser aquí, sí. No has viatjat més. El Sergi és periodista, viatja per tot el món d'una manera, diguem-ne, diferent, a peu, en bici. La setmana passada ens explicaves, per exemple, que vas anar a cavall per Mongòlia. Quina realitat anem a descobrir avui?
1: Doncs avui us porto a un lloc molt especial del món, un lloc molt únic, que és una petita illa que es diu Socotra.
0: És que no em pot agradar més.
1: Socotra.
0: Home.
1: Ja només el nom...
0: Ja només el nom ja és... És que crida per anar-hi.
1: Sí, absolutament, absolutament. És una illa que es troba al Golf d'Aden. Uh-huh. Està en un lloc molt privilegiat perquè està molt separat de les dues zones de terra que té a la vora. Uh-huh. Per exemple, està a 250 quilòmetres de Somàlia i a 350 quilòmetres de la península aràbica del Iemen.
0: Que perquè és del Iemen.
1: És una illa del Iemen. Tot i que és com estar en un altre lloc.
0: És que a mi m'han dit que és una illa que sembla d'un altre planeta.
1: Totalment.
0: És com si estàs a qualsevol altre lloc, sí, que no sigui la Terra.
1: És molt interessant, sí, sí, sí, sí. La sensació és aquesta. A mi m'ha passat d'estar fent una excursió per allà i de dir, això és, efectivament, d'un altre planeta o fins i tot d'una altra era. Perquè penses, d'aquí em pot aparèixer un dinosaure ara, no? Típica imatge de Jurassic Park. Hi ha una vegetació, hi ha un ecosistema que és completament únic al planeta. Per exemple, un 30% de les plantes que hi ha són endèmiques.
0: És a dir, només d'allà, només estan allà.
1: Només es troben a Socotra. Un 90% dels rèptils també ho són i un 95% dels caragols terrestres.
0: Jo soc de Lleida i m'encanten els caragols, sí.
1: Pues allà n'hi ha alguns que no es troben enlloc més de Socotra.
0: Són grans, imagino.
1: Sí, hi ha de tots els tamanys. I bé, per exemple, hi ha algunes plantes que són molt característiques, val? Que són una mica com l'emblema de Socotra. La més famosa de totes és l'arbre de sang de drac.
0: Sí.
1: Que és un arbre molt curiós, té la forma com d'un paraigües al revés.
0: És com rodó.
1: Exacte.
0: Té formes esfèriques.
1: Sí, sí, sí, exacte. És com un rodonet de dalt, com si fos una cúpula, i hi ha algunes persones que la descriuen també com si tingués les arrels per branques.
0: Vale. No?
1: Que és com si estigués capgirat l'arbre. Ja només, ja us dic, passejar i veure aquests arbres és absolutament increïble. I és un lloc que té com tres paisatges molt diferenciats. D'una banda, a la zona de muntanya, que és on hi ha més humitat, més verd, i on es poden veure més aquests arbres. Després, si baixem una mica, a les zones d'altiplans, que hi ha, per exemple, moltes gorgues naturals, on pots banyar, piscines precioses. I després, la zona de costa, que també és espectacular, platges de sorra blanca, aigua turquesa...
0: Paradisíac.
1: La típica imatge. Zero persones banyant-se, la típica imatge. Sí, sí, llavors és un lloc molt, molt, molt, molt especial del món. I ja us dic, és com, efectivament, com deies, està en un altre planeta.
0: Que fort. I viu molta gent allà?
1: No hi viu masses persones, hi viuen unes 50.000 persones que sobretot es dediquen a la ramaderia. Hi ha moltes cabres, hi ha més cabres que
0: cabres.
1: Persones. Sí, hi ha moltes cabres. Que, de fet, curiosament, és una espècie invasora que han portat els humans i que té les seves implicacions ecològiques perquè es mengen alguns dels arbres aquests tan especials abans de que creixin i llavors... Bé, és un tema aquest també, el de les cabres de Socotra.
0: Les cabres de Socotra.
1: Sí.
0: I viu poca gent, però allà hi vas conèixer algú molt especial.
1: Doncs sí.
0: Qui és?
1: Sí.
0: Presenta'ns ell.
1: És un dels personatges més espectaculars que he conegut en els meus viatges. Es diu Abdullah. I és probablement l'últim home cavernícola que queda a Socotra.
0: Quan dius cavernícola, vol dir cova.
1: Vol dir que viu en una cova. Cavernícola sona molt malament, però vol dir un home que viu en una cova. Un home que va néixer en una cova ja fa 64 anys i que ara continua vivint en una cova.
0: Em sembla fortíssim.
1: Sí. De fet, és l'últim, o un dels últims, perquè vaja, hi ha llocs de Socotra que encara s'han de descobrir, però bé, és un dels únics llocs, un dels únics homes que sabem que encara viu en coves. I, de fet, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell. Sí, vaig poder parlar amb ell i vaig fer una entrevisteta. I, de fet, si voleu, us podem ensenyar un tros que explica per què decideix quedar-se a la cova. Aquí el sentiu, no? Parla de que per ell això és un paradís. Diu, m'agrada la naturalesa, jo he crescut envoltat de naturalesa, i explica també com el seu pare, la seva dona, els seus fills, tots van acabar decidint de marxar a lo que ell diu la ciutat, però que és un poble molt petit que hi ha al costat.
0: La ciutat,
1: La ciutat. Sí, sí. I ell no, ell va decidir quedar-se. Explica també que ha tingut un munt de fills, n'ha tingut 15.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, dels quals, malauradament, només queden 6 de vius. Les condicions hospitalàries, com us podeu imaginar, Socotra, no són les mateixes que tenim a Europa. Però bé, és un home de família. De fet, explica que ell a la seva cova hi té com, un, com una xarxa penjant de les roques i diu que allà hi penja els seus nets.
0: És que, a veure, és que jo ara et volia preguntar com ens l'hem d'imaginar aquesta cova. Si tu sí. entres i ja com sales separada, és com una cuina, un menjador, una habitació...
1: Molt bona pregunta, Laura, m'encanta que me la facis.
0: Home.
1: Sí, sí, sí. A veure, és una cova que és que sembla treta una pel·lícula. Només ja d'entrar, a l'entrada hi té ficada una mandíbula de balena blava.
0: Vale. Que fa, que et dona la benvinguda.
1: Actua de porta.
0: Fantàstic. Vale.
1: Llavors, tu entres i res, és una única sala, que sí que té profunditat, jo no vaig arribar a anar fins al final de tot, i allà hi té doncs, un petit lloc on prepara el foc, no?, per preparar el te, per exemple, que em va preparar, o per cuinar també, allà pot cuinar-hi. I sí que una cosa que destacava és que si miraves més cap a la profunditat de la cova i veies un esquelet que semblava com de cocodril, però que ens va explicar que era d'orca.
0: D'orca. Però això és la decoració que té ella a la cova.
1: Exacte, és la seva decoració.
0: Fantàstic.
1: Llavors hi té una orca, de fet porta un collar fet amb dents d'orca, i té una connexió molt estreta amb la naturalesa. De fet, una cosa molt sorprenent que va fer mentre estava allà parlant amb ell, diu, ah, un moment, queda parlar amb els meus amics. I fa... xiula i apareixen tot d'animals.
0: Com la Blancaneus.
1: Totalment com la Blancaneus.
0: Fortíssim.
1: Apareixen ocells, apareixen cabres... i tots apareixen allà per saludar-lo. Molt surrealista. Molt surrealista. És un home de 64 anys, com us deia, però que se'l veu molt sa. Molt sa, molt fort, té tauleta de xocolata, o sigui, té uns abdominals ben marcats, té unes dents blanques que explica que es renta només amb la sorra de la platja, i bé, heu d'entendre també que està a una llacuna espectacular, una llacuna preciosa d'aigua turquesa, i de fet, li vaig preguntar també...
0: Que menja, no?
1: Que menja, aquesta,
0: clar,
1: exacte,
0: que...
1: sí, sí, sí.
2: In the morning I breakfast dates, so called dates, with the barbecue fish,
1: i ens explica no, la seva dieta. Diu que menja per esmorzar uns dàtils de Socotra, que menja també peix a la brasa i, sobretot, que menja marisc, musclos, vieires, ostres...
0: Home, realment menja bé.
1: Menja molt bé. I, de fet, va dir, mira, us porto el meu hort, feia la broma, i em va portar a la llacuna. I de cop et treia, doncs mira, això una ostra, té, menja una ostra. Ara, una vieira. I t'anava traient de la llacuna, com si fos el seu jardí, anava traient tot de productes per
0: que,
1: menjar.
0: Que pesca ell, imagino.
1: Sí, sí, sí, sí. Un home molt, molt, molt sorprenent, que no ha sortit pràcticament mai de l'illa. I dic pràcticament perquè, bé, és un home molt divertit i explica les coses amb molta gràcia. I explicava l'única vegada que ha deixat... la illa.
0: Que devia ser un drama, per ell.
1: Efectivament. Va ser un drama. Imagineu-vos una persona que només ha vist la cova i, com a molt, el poble del costat on viu la seva
0: ciutat.
1: Dona. Exacte, el que ell viu a la ciutat. Doncs se'l van emportar a Yemen continental i a Oman. Perquè es va fer una mica conegut per xarxes socials quan la gent va descobrir aquest home.
0: El que deies l'altre dia, no? Que l'internet al final canvia
1: exacte,
0: les coses.
1: Exacte, l'internet ho canvia tot. I bé, se'l van emportar per gravar-lo, no? Per fer-li algunes entrevistes i així. I explicava que quan estava a Oman el van portar a un hotel i allà el van deixar sol i ell explicava el gran drama que va suposar per ell entendre que era un ascensor.
0: Clar.
1: El van ficar en un ascensor...
0: En una cova no hi ha ascensor,
1: exacte,
0: evidentment.
1: Exacte. El ficaven en un ascensor i l'home doncs, començava a apretar els botons i no entenia què volia dir
0: ai,
1: cada
0: pobre,
1: botó.
0: Abdullà.
1: Es va ficar molt nerviós.
0: Normal.
1: Però a més després explicava que quan el van deixar a la seva habitació que feia molt de fred perquè tenia l'aire condicionat ficat. Una altra cosa a la que, lògicament, no estava acostumat. Llavors, ell va intentar apagar aquell dispositiu que emetia aquell aire fred i ho provava amb el mando, amb els botons, se li encenia la tele, se li apagava la tele i, al final, explica que quan va arribar el seu amic, que l'ajuda amb aquestes coses, va entrar a l'habitació i no el trobava i va buscar-lo i va veure que s'havia ficat a sota del llit.
0: Ai, pobre!
1: Per protegir-se del fred.
0: Clar.
1: Però, tot i això, explica que es va posar malalt. Val? Diu que ella a la cova mai no s'ha posat malalt, però que allà, en aquell hotel i amb aire condicionat, es va posar malalt.
2: 16 days I have sick, change water, cold, all my time I have my head and leprosy.
1: Explica que va estar 16 dies malalt.
0: Pobre, clar, és que va passar d'una cova a un aire condicionat que probablement estava a menys de 20 graus i...
1: Sí, sí, i això doncs, el va afectar molt.
0: Es va curar.
1: Es va curar. Bueno, va tenir una anècdota també, perquè va anar al metge, li van receptar el medicament, i com que mai s'ha pres medicaments, se'ls va prendre tots de cop. En
0: ai,
1: comptes
0: no.
1: d'esperar cada 8 hores, no va passar res, està
0: no
1: bé,
0: passar res,
1: i
0: vale.
1: Es va acabar curant.
0: Menys mal. L'has tornat a veure? Has tornat a Socotra a visitar-lo?
1: Sí, he tornat a visitar-lo, ja l'he vist dues vegades, i espero poder tornar-hi d'aquí poc una altra vegada.
0: O sigui, jo vindria amb tu, si vas, ja m'ho dius.
1: Doncs prepara't, perquè hi anirem.
0: Sergi, doncs moltes gràcies per parlar-nos de l'Abdullah, que és l'últim, o dels últims, no ho sabem, homes de Socotra que viuen en una cova. Ens retrobem la setmana que ve i a veure on anem.
1: Molt bé.
0: Nosaltres ho deixem aquí, ara 2 minuts, i podreu escoltar els podcasts del balcó. Avui una secció del quadre de la Raquel i després un reportatge sobre com estan creixent els oficis de tota la vida. Fins demà.
3: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: 52, aquesta és la música que en Joan Bofill ha triat per il·lustrar el quadre de la Raquel Tulleuda, la nostra ginecòloga, sexòloga, que ve els dimecres a parlar del quadre de la Raquel.
1: Efectivament, sí.
0: Aquesta música és l'Anita que canta?
1: Aquesta cançó jo crec que li sona a moltíssima gent. Anita, brasilera, fantàstica, que va treure aquesta cançó el 2017 amb J Balvin, a Colòmbia. Es diu Downtown, que no parla del centre d'una ciutat, com us podeu imaginar, sinó que parla de...
0: Le gusta bajar al...
1: A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en Venciao. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo para otro round.
0: Raquel Tulleuda, com estàs?
2: Molt bé.
0: És bona l'elecció de Mofi?
2: És bona, és bona. I quan sàpigues el tema, veuràs que és més bona encara. Sí.
0: Primer hauríem de veure el quadre. Sabré quin és? T'estic imaginant, clar, el tema.
2: Sabràs reconèixer l'època, no sé si sabràs identificar el pintor.
1: Deixa'm dir als oients que si volen veure el quadre que ara ensenyarem, al nostre canal de YouTube de Ser Catalunya poden veure-ho i també a les nostres xarxes a X, a Balcó Cercat, estem fent el directe perquè puguin veure també el quadre.
0: I vaig a veure el quadre. Oh, és que és moderníssim, no? És... contemporani.
2: És, sí. És,
0: segle XX.
2: Això és segle XX, és 1967.
0: Podria ser, no sé...
1: Descriu-lo, Anna. Fons blanc.
0: És un fons blanc, una boca vermellíssima, que té la comissura de la boca una cigarreta, està pujant el fum, se li veuen les dents i s'intueix la llengua, recolzada també sobre el llavi inferior, un quadre molt sensual, eròtic, diria. Sí, eròtic.
2: Perquè és la boca, no?
0: I, és la boca.
2: I al final la boca té un component molt eròtic. És pop art.
0: És pop art.
2: No és el que tothom reconeixeria, potser quan parlem de pop art, és Warhol, i
0: clar,
2: aquest quadre no és de Warhol.
0: No és Warhol. No. Com has dit, no reconeixeré, dic, no és Warhol.
2: És Tom Besselman. Aquest quadre està al MoMA i és de 1967, com dèiem.
0: Quin tamany té?
2: I Besselman... Ostres, ara mates, Anna, ara mateix.
0: És que
2: jo l'he vist, però fa temps, i diria que és un quadre, un palet més gran de la reproducció que tenim ara aquí.
0: M'agrada moltíssim el joc dels blancs, de la cigarreta, del fum, que és més aviat grisós, del fons i de les dents.
2: Sí, perquè en realitat la paleta de colors és molt restringida, no? Hi ha vermell rosat i blanc cru, grisós, i no hi ha res més. Però això fa que realment posis molt, molt el focus en aquesta boca entreoberta, que sempre té aquest vernís com de sexualitat, no? Una boca entreoberta.
1: 2,70 per 2,10 centímetres.
2: Doncs imagina't.
0: Home, gegant. És que he dit, m'imaginava gran, perquè l'efecte és com que se't vol engolir.
2: N'hi ha més d'un. Aquest és la boca número 12, si no recordo malament, i n'hi ha més, eh?
0: I sobre l'autor?
2: I sobre l'autor, doncs Tom Besselman és un dels màxims exponents del pop art. Sabem que és aquesta corrent de partida mitjans, bueno, sí, més o menys mitjans del segle passat, que una miqueta posa en dibuix i en collage i en gravats aquesta cultura del consumisme, no? I comencen a produir moltes vegades art en sèrie que abans no s'havia fet. A vegades s'ha qualificat com d'un art una miqueta naïf, no? Com si darrere d'aquest tipus de moviment no hi hagués un coneixement de les tècniques pictòriques clàssiques, però no és així en absolut. I a mi en concret Besselman m'agrada molt. Ell té moltes pintures en les que posa en aquesta en concret posa el focus en la boca, en els llavis, però en té moltes en les que posa el focus en un mugró, en el món de Venus. És a dir, que els colors són diferents justament en aquesta zona, sempre amb aquest tipus de dibuix una mica que recorda el còmic, eh? No és una pintura realista. Sí. Mai tens la sensació de que estàs veient un retrat com a tal, però sí, amb aquest punt com molt eròtic, no? Ell, com us dic,
0: molt
2: es fixava
0: eròtic,
2: molt...
0: Sí.
2: Es fixava molt, doncs, en boca, en mugrons...
0: Entre la música que ha posat en Joan, no? Te gusta bajar al downtown. I aquesta boca, intueixo que parlarem de sexe oral.
2: Correcte, aquest és el tema, sexe oral. Una miqueta també motivat perquè vaig veure en els comentaris de la setmana passada que algú deia, massa explícit el que parleu. I jo pensava, home, és que parlem de sexe.
1: Home,
0: què deia, massa explícit?
2: No, m'hi vaig fixar en qui eres, igual.
0: I
2: al final qualsevol comentari és benvingut.
0: I tant que sí.
2: Correcte, sempre que sigui amb respecte a tot és benvingut. Però hi havia una persona que deia, ostres, és massa explícit, no, el que comenteu.
0: I has dit, vols caldo, dues tasses?
2: No, i he pensat, ostres, però si realment vaig començar a donar voltes i dic, hem fet una secció de sexe anal o de sexe oral. I vaig dir, home, no comencem tampoc per lo més dur, però sexe oral ja toca. Així que per això us he portat
1: també, escolta, de què volen que vagi la secció de sexe? Doncs de pràctiques sexuals, no?
2: Correcte.
1: També?
0: Com de problemàtic és el sexe oral en el món de les parelles?
2: És problemàtic. És problemàtic.
0: Ho és?
2: Ho és.
1: Ah,
2: ho sí? És, sí, moltes... Sempre tenint en compte el que us he dit moltes vegades, jo estic esbiaixada. Les persones que tenen una vida sexual que els hi va fantàsticament, a mi no em venen a veure. Per tant, el meu,
0: la meva perspectiva... El sexe oral és una pràctica
2: totalment... Totalment normalitzada, però jo tinc una perspectiva esbiaixada, perquè em venen a veure persones que tenen dificultats, òbviament. Però sí, és una pràctica que moltes vegades genera friccions per moltes qüestions. Mm. Una, pel de sempre, perquè no en parlem prou. I, per tant, no expliquem què m'agrada, què no m'agrada, això que em fas em funciona, això no em funciona. Mm. Dues, perquè tenim un pensament molt màgic en referència al sexe oral, i això crec que hi ajuda fins i tot aquest món tan digital i d'influencers en el que vivim, en el que hi ha cursos fins i tot per aprendre a fer un cunilingus, aprendre a fer una bona fel·lació, com si hi hagués una fórmula.
0: Vull dir, estem parlant de sexe oral amb la Raquel Tulleuda. Ha portat un quadre pop art amb una boca sensual eròtica que ens porta, que és perfecta pel tema. Ara deies, jo et preguntava si com de problemàtic era el sexe oral per les parelles, em deies que ho és. Mm. I deies, per la manca de comunicació, i has parlat de fórmules.
2: Sí, perquè tendim a pensar que hi ha una fórmula per fer-ho correctament, com si hi hagués una manera de donar sexe oral i una manera de rebre'l. I això és totalment una variabilitat interpersonal bestial.
0: No hi ha una fórmula.
2: No hi ha una fórmula, hi ha el que li funciona a cada persona. I...
1: És que a més, jo crec que és de les pràctiques a les quals has de tenir més comunicació, no? Perquè pot ser hi ha moltes variants i cada persona és un món i li agrada d'una manera o una altra.
2: I és important que ho comuniquem i que tinguem la capacitat, com sempre, de saber què és el que ens agrada a nosaltres mateixos, que sovint no està identificat. I molt important la relació a nivell d'erotisme que tenim amb la nostra pròpia boca, que això moltes vegades s'ha perdut. És a dir,
0: no els només, petons reivindicats
2: no només
0: per la Raquel.
2: Els petons i què faig amb la boca? No només com m'agrada que a mi em practiquin sexe oral, sinó a mi, amb la boca, què és el que m'agrada fer? És a dir, la comunicació és bidireccional. A mi m'agrada que em facis això, però quan jo practico sexe oral a tu, aquesta part m'agrada, aquesta no m'agrada tant. Pensem que el sexe oral, jo diria que de totes les pràctiques, és potser a nivell sensorial la més completa. Mm. Perquè estàs veient, pràcticament a nivell microscòpic, a nivell olfacte i a nivell gust, estàs tenint estímuls, òbviament a nivell tàctil, amb la llengua, amb els llavis. I per tant, clar, entren tots... Aquí hi ha diguéssim, un còctel de sentits que és important que identifiquem cada petita cosa i que la puguem modificar o que la puguem adaptar allò que realment ens funciona.
1: El que la practica a la seva parella sempre ho fa per pensant en l'altra parella. Ho dic perquè sempre hi ha aquella cosa que al final diu molt de la parella que tens, si et vol fer sexe oral, si està disposat, no?
2: Clar, hi ha dues maneres diferents de practicar sexe oral, que de fet això ho podríem aplicar a qualsevol dinàmica compartida a nivell de sexe. Una cosa és que jo t'estic fent una pràctica perquè el fet de fer-la a mi m'excita molt. Mm. I, per tant, d'alguna manera, el focus el tinc posat en la meva pròpia excitació.
0: Que això no és el més comú,
2: això
0: honestament.
2: És comú,
1: sí,
2: eh?
1: No?
2: Sí? És comú. El que passa que, habitualment, quan succeeix això, no hi ha un encaix tan bo. Perquè, clar, si t'estic practicant sexe oral, però estic molt pendent de la teva resposta, de com tu mous el cos, de com respires, amb els teus moviments pèlvics, què m'estàs indicant, de si intentes canviar cap a alguna altra postura o directament m'agafes el cap, em condueixes d'alguna manera, clar, jo m'adaptaré molt més a les teves necessitats. Pot ser que aquí hagi de perdre una miqueta el focus en la meva pròpia excitació. I aquí podríem entrar en la dificultat de donar i rebre al mateix temps, no? Clar, l'òptim, home, òptim, és que estem centrats en l'altre. Si som capaços de centrar-nos en l'altre, i a la vegada excitar-nos molt, fantàstic. Però si no, és fàcil que aquesta pràctica, que ha de ser molt plaent pel que la rep, no ho sigui tant perquè no ens estem adaptant a les necessitats de l'altre.
0: Clar, dèiem problemàtica, jo preguntava ara amb la publicitat, generacionalment ha canviat això?
2: ha canviat generacionalment. De generacions més de la teva edat o de la meva, Anna, percebíem el sexe oral com una pràctica molt íntima i habitualment no era allò que es feia la primera vegada que tenies relacions sexuals amb algú. És a dir, era una pràctica que es feia més endavant quan el nivell de confiança, si tu vols, o de comoditat o de manca de vergonya estava una miqueta més superat, no? En Joan deia abans durant la pausa. Era com la pràctica més guarra del repertori, no? Una miqueta era això.
0: Clar.
2: I en canvi això per les generacions més antigues, moltes vegades directament ja, no hi havia
0: sexe oral.
2: No
0: hi havia sexe oral.
1: Clar, perquè al final aquesta és una pràctica que l'objectiu simplement és el plaer.
2: Clar, correcte. No, no, hi, ha una, no hi ha un objectiu reproductiu. Clar. Correcte. Mm. Aleshores, tots aquells... esperem que cada vegada hi hagi menys gent amb aquest perfil, no? Que tenien una sexualitat molt basada únicament en la reproducció, òbviament el sexe oral allà no hi tenia cabuda. Però les generacions més joves han desmitificat molt el sexe oral i és una pràctica que es fa moltes vegades abans del que el sexe coital i fins i tot et diria que té un punt a vegades d'obligatorietat.
0: El porno?
2: Que, pel porno, clar, el porno ens condiciona sempre molt i al final el porno té un efecte tan potent que encara que tu no en consumeixis de forma directa, si tota la societat que tu t'envoltes, si els teus iguals canvien de mindset, canvien la seva manera de construir els paràmetres de normalitat en sexualitat, això t'acaba impactant igual.
1: I no també es sol associar molt a la submissió, tant en el cas d'homes, però especialment en les dones, que

0: les dones, que es vincula molt a ser submisa o ser submís.
1: Sí, s'hi vincula perquè això està molt relacionat amb el cinema, també, i una altra vegada amb tot allò que hem vist a nivell audiovisual. Sí, perquè hi ha com una cosa d'obligatorietat, a vegades. És veritat que, igual que existeix un gap orgàsmic, que n'hem parlat alguna vegada, no?, en el sexe heterosexual, també hi ha un gap en el sexe oral, és a dir, les dones amb parella heterosexual, parella estable o no, eh?
2: Sí.
1: Però quan hi ha relacions heterosexuals, les dones practiquem molt més sexe oral que no pas el sexe oral que rebem.
2: Això és així.
1: Això és així.
2: I això és així,
1: clarament constatat amb les, clar, al final són enquestes, no?
2: Això per què?
1: Perquè probablement es percep com a més fàcil, per una banda, tenim tots un coneixement més bo de l'anatomia masculina que no pas de la femenina, perquè els homes estan més legitimats pel plaer, no només pel plaer sexual, sinó pel plaer en general, perquè a nivell de rol de gènere, com deia en Joan, hi ha una cosa com submisa, no?, de la dona, com una obligatorietat a vegades, o una creença de que ens correspon el rol de fer feliç o de gratificar a l'altre. Però també en les generacions més joves, com et deia, per una manca d'habilitats, eh? No conec l'anatomia, no conec exactament què és el que li agrada a l'altre. Quan ho practico en un format sovint molt basat en allò que he vist a la pornografia, que a moltíssimes dones no els hi funciona, és molt directe, molt centrat en el gland del clítoris, molt abrupte, fins i tot agressiu a vegades. I això a moltes dones no els hi funciona. Per tant, la dona acaba dient sovint: no, és que a mi el sexe oral no m'agrada. Per no dir un, és que la manera com ho estem fent a mi no em funciona.
2: Quan l'ideal seria explicar-ho bé.
1: Primer ho has d'identificar, eh?
2: Ves per aquí, ves per allà.
1: Sí, correcte.
2: Fes això, fes l'altre, no?
1: Provem. S'ha de prendre com un joc. És a dir, el sexe oral amb una parella nova és un escenari diferent. I hauríem de ser una miqueta juganers en aquest sentit, no? Provar postures, ser capaços de dir: m'està fent mal el coll. Clar, el sexe oral a vegades cansa. I el que hem de fer és trobar una postura que sigui més còmoda.
0: Per les dones pot arribar fins i tot a ser més fàcil arribar a l'orgasme amb sexe oral que amb penetració?
1: Amb penetració. Hi ha moltes dones, les que tenen una parella, no?, les que coneixen molt bé el seu cos, que els hi practica sexe oral de la manera que els hi funciona, que arriben amb més facilitat a l'orgasme, que no pas amb penetració. Recordem que l'òrgan principal a nivell genital és el clítoris. No són les parets vaginals.
2: Quines preguntes rares t'han fet a la consulta sobre el sexe oral, que te n'han fet segur? Des de si s'ha d'utilitzar el preservatiu, des de la higiene, des de si s'han d'empassar el semen o no, per exemple.
1: Sí, aquesta és una pregunta, per exemple, que es fa, no? És normal que la meva parella em demani que jo m'empassi el semen? Home, doncs normal des d'un punt de vista, diguéssim, estadístic, no ho sé, no tinc la resposta. És legítima la pregunta, però també és legítim dir: doncs a mi no em ve de gust, no? I, òbviament, no hem de fer coses que a nosaltres ens generen certa aversió pel plaer de l'altre, no? Una pregunta, per exemple, que apareix sovint és: què passa amb el 69? Què passa amb el sexe oral simultani?
2: Clar, abans,
1: no?,
2: deies les postures, exacte, i que els dos no ho deixin alhora.
0: No estàs per res, no? Massa
1: del tot. El 69 és una pràctica controvertida, perquè realment hi ha d'haver molt bona entesa entre les dues persones, han de saber molt bé quina és la postura que els hi funciona perquè cap dels dos es cansi en excés.
2: No sé si l'hem d'explicar, no cal, no?
1: No, tothom sap què és. Però realment no és una pràctica senzilla, és una cosa que tothom coneix.
2: Estem parlant generacionalment, eh? Igual que...
1: No, tothom sap què és el 69. Que està molt... Aparentment està molt...
0: Fer-ho a l'hora.
2: Capiguar-se.
1: Però el que dèiem abans, no? Ser capaç de donar i concentrar-te en donar d'una manera adequada, que li funcioni a l'altre. I a la vegada està prou desinhibit i prou relaxat com per percebre el plaer, no és una tasca tan i tan fàcil, no? És com allò a vegades de coordinar amb una mà gratar-se el pit i amb l'altra fer palmes, que costa una miqueta, no? Concentrar-se en dues coses a la vegada, doncs és una miqueta
2: bona
1: així.
2: Imatge.
0: I alhora també posar un valor, potser, que... És a dir, sempre, moltes vegades es sol associar a ser una pràctica que ha de portar-nos a la penetració, i moltes vegades no, pot ser una pràctica en si igual de satisfactòria.
1: Sí, està molt bé això que diu Joan. Nosaltres preguntem sempre als sexòlegs, quan li preguntem a la gent quantes relacions sexuals tens o quan és l'última vegada que n'has tingut, en fi, la pregunta que correspongui, habitualment ens responen sempre les pràctiques penetratives. Com si la masturbació, el sexe oral, les carícies,

0: si els petons no fossin una pràctica sexual, no? Com si hi hagués la pràctica sexual top, que és aquella que acaba en penetració, i tot l'altre fossin, una miqueta fos l'avantsala, no? I realment està molt bé donar-li al sexe oral un valor contundent i absolut com a pràctica sexual, perquè és així.
1: Això sempre ho dius, Raquel, sí. És que ho hem reivindicat aquí.
0: Sí.
1: No?
0: Hem de canviar...
1: Hi ha molt més enllà de...
0: Hem de canviar els paràmetres en aquest sentit.
1: Tema del preservatiu i malalties, que és que haurem de dedicar un altre dia, no? Sexe oral.
0: Preservatiu i malalties. Òbviament, hi ha una penetració, especialment en el cas d'una dona que practica una fel·lació o un home que practica una fel·lació. En el cas del cunilingus no és tan penetratiu, però tot i així pot haver transmissió, perquè poden haver petites ferides, petites llaguetes. Protecció màxima? Home, utilitzar preservatiu. En el cas dels homes, un preservatiu masculí, en el cas de les dones, doncs aquestes làmines que tenim de làtex, no? Són pràctiques que tenen tant risc d'infecció com les pràctiques penetratives a nivell vaginal o anal? No. I, de fet, si no hi ha cap lesió visible, és poc probable que hi hagi, que hi hagi transmissió de malalties. Ara, impossible, no ho és.
2: I bàsicament per anatomia, no? Perquè sempre es diu que les parets de la boca són molt més gruixudes i, per tant, físicament és més difícil que
0: és
2: hi hagi ferides que es puguin contagiar.
0: I en el cas d'un penis, estem parlant de pell, el penis no té mucoses, i en el cas de practicar sexe oral a una vulva, realment el que és una mucosa estrictament és la vagina. A nivell vulvar trobem dos tipus d'epiteli diferents, llavis externs i interns, però no hi ha una mucosa com a tal. Molt important, la boca no ens l'hem de rentar immediatament després, perquè en cas de que s'hagi produït una petita contaminació, sí. Si ens rentem les dents immediatament després de practicar sexe oral, sí. És justament quan podem augmentar la possibilitat de que aquest germen penetri, no? Per tant, en tot cas, fer un col·lutori de qualsevol cosa d'aquestes que neteja, no? Un col·lutori amb una miqueta de clorexidina, per no dir marques, però rentar-nos la boca mitja horeta després, no de manera immediata.
1: Raquel Tulleuda, interessantíssim el tema. I tornarem, no?
0: Ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Ens veiem d'aquí 15 dies. Acabem aquí, que tenim Barça amb carrusel i el que t'hi jugues ja sonant a Ser Catalunya. No se t'acaben els temes, Raquel.
0: És que la sexualitat no s'acaba mai, és infinit.
1: Tants temes de sexe com quadres.
0: Exacte. És infinit.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Fins ara.
3: A Ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Seri Ser Catalunya.
5: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del llapis a memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
3: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
8: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valora!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
12: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
13: No, no, tu tinc... sempre quedes fatal tota la setmana. Sí,
14: ara!
13: No,
2: el cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustri. Sí, sí.
12: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: Anar de festival... Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya. Cadena Ser. Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
15: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
16: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
15: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser el lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: Les 7, bona tarda. Hi ha llocs de Barcelona que es poden reconèixer amb els ulls tancats. L'olor de pa acabat de fer. El soroll d'ampolles en un celler o una persiana que s'obre cada matí des de fa més de 100 anys. Avui ens aturem en dos d'aquests llocs, dos negocis que porten més de 100 anys resistint a la ciutat de Barcelona. Una tasca que, ara comprovareu, no és gens fàcil. Enric Badia, Elias i Anna Elias, mare i fill i tercera i quarta generació del Forn Elias al barri del Camp de l'Arpa. Com esteu? Benvinguts.
2: Molt bé, gràcies per convidar-nos.
1: Aquí esteu. I Toni i Meritxell Falgueres, pare i filla, i quarta i cinquena generació del celler de Gelida al barri de Sants. Benvinguts.
3: Hola. Ens costa sortir de Sants.
1: Us costa, eh?
3: Sí, perquè ja sabeu que és el de New Soho.
1: Clar, i a més jo ara preguntava, heu anat alguna vegada al Forn Elias? I diu, no. I heu anat al celler Gelida? No.
3: No, hem vingut aquí avui, aquesta tarda, pa i vi, a fer una missa, però just no ens havíem comulgat abans. O
1: però tal. Si deveu tenir curiositat pels negocis centenaris, no?
3: Uf, el meu pare, cada vegada que em veu una botiga... Així, no?
1: Entres i dius, sí, Toni, sí. Dius, ei, jo també sóc dels vostres.
4: L'altre dia us en recomanaré una a Huesca, que diuen que és la més antiga d'Europa. I encara la té la mateixa família, em va agradar molt.
1: Ho veus?
4: Jo vaig fer el viatge expressament per anar-la a veure.
1: Mira, Anna i Enric, vosaltres treballeu junts, us veieu cada dia? Quantes hores?
2: Cada dia.
5: Sí, pues cada 8 dia, hores, no?
1: És a dir, que heu vingut plegats ara, marxareu, sí. I està correcte. Tancat ara, el forn està tancat ja, no?
2: No.
1: Ara està...
2: Està obert.
1: Està obert.
2: Sí.
1: En Toni i la Meritxell no es veuen tant. La Meritxell viatja molt, o sigui que és una alegria pel Toni que estiguis aquí segura.
3: Sí, però ell i la meva mare sí que treballen junts i ara just faran 50 anys de casats i jo crec que la Generalitat ha de donar algun premi perquè és com si fossin 100 anys, no? Van dient que sí els al forn, però quan treballes i vius amb la mateixa persona...
2: Els meus pares era aquest cas mateix.
4: Sí. Però a més, figura't, llavors... O sigui, tindre els fills. Que ara jo ja, el meu jefe és el meu fill.
3: Sí.
1: Ah, el jefe.
3: Jo al meu germà li dic papa i tot, de com ens acollona. Sí. Ell és el gerent del celler i és el que
1: perquè,
3: està sempre.
1: Perquè, Toni, qui va obrir el celler de Gelida i quin any era? Recordes exactament?
4: Sí, el 1895, meu besavi era el que baixava amb un carro de torn. Saps, un carro de torn era el carro aquell que portava una bota i baixava amb el carro des de Gelida i llavors el venien allà. I amb la meva bisabuela, pues, el que feien era vendre verdura que portaven de Gelida i el vi.
1: En el mateix carrer?
4: En el mateix carrer. I el meu pare ja va néixer dintre la botiga. Jo també sóc nascut a la botiga perquè es pot dir que no hi havia temps per anar a la clínica perquè hi havia feina.
1: Perquè hi havia feina. Clar, és que estem parlant, insisteixo, negoci centenari.
4: I era molt diferent ara, perquè diguéssim era el gel. Abans, al dematí, a primera hora, es va a buscar el gel per conservar els aliments que tenies a casa. I després també teníem obert per fer la barreja o per fer el vermut al migdia. O sigui, hi era el punt de reunió del barri.
1: Home, ja baixar amb un carro, el gel, el que dius, tot ha canviat. Anna, en el vostre cas, el Forn Elias, quin any obre i qui l'obre?
2: Mira, el Forn Elias ja existia abans de que el 1917 el meu avi, els meus avis... l'agafessin com amb traspàs. Aleshores no existia aquesta paraula, però ja el propietari ja jubilava. I des del 1917, que és de la nostra família.
1: 1917.
2: Sí, la història molt similar, també d'un carro que venia d'Horta, amb el meu avi i la seva família feien maons, i el baixaven a Barcelona, des d'Horta, i la meva àvia era una bugadera d'Horta. I amb aquest trajecte es van conèixer i van veure aquest forn que es traspassava i van dir, mira, nosaltres ens guanyarem la vida fent pa aquí.
1: Sense imaginar que ja estaríeu 100 anys. Enric i la Meritxell, quantes vegades han d'haver escoltat aquesta història, no?
5: Moltes.
1: Però... quan el besavi, quan la besàvia...
5: Sí,
1: quan...
5: No me'n canso. Pues.
1: Però és un pedigrí que fardeu, no? De vosaltres sou joves i dieu, tinc un... al darrere un negoci tan important, no?
3: Sí, jo sempre faig com la conya de aquí on em veieu tinc 130 anys, soc rotllo ara Miss Fuster. però és veritat que els meus fills, jo crec que tenen 11 anys, a vegades es preocupa, no? I em diu la Vita, mama, és que a mi no m'agrada el vi, llavors què farem amb el seu gelida? Dic, no preocupis.
1: Ja en parlarem.
3: A tu no et passava quan eres petit que pensaves què faré si no m'agrada?
5: Sí que és veritat que mai m'han posat la pressió des de casa de és obligatori que ho segueixis, ni ho he sentit des de l'entorn. Sí que és veritat que ara que ho segueixo, que ja fa uns anys veig la gent que està molt contenta de que seguim amb el negoci, amb la tradició, una mica amb l'estil de forn, que és el que fem, i de producte. Però jo encara no tinc la preocupació dels fills.
3: Però, ja sé que tu ets de periodista, però quants anys tens?
5: 30, acabats de fer.
3: Ara. Ah, és que sembla més jove, quin gust, gent jove.
1: Mira, ara parlarem de veïns i dels detalls i com es sobreviu en una ciutat com Barcelona, que dèiem que cada cop que tanca un negoci centenari ens fa molta pena. El que hem fet, Júlia Domènech, tu has anat a conèixer el forn Elies de ben a prop.
6: Exacte, Anna, jo ja els he conegut a tots dos, he vist com treballen i et puc assegurar que és un lloc molt, molt, molt especial. Escoltem-ho.
7: Són les 11 del matí, estem plantats davant de la façana del forn Elies, aquí al final del carrer Rogent, al barri de Camp de l'Arpa. Fa 5 minuts que hem arribat i hi havia una cua que arribava fins al bar d'aquí al davant. També una curiositat és que venim fins aquí ens hem trobat potser una desena de forns, de pastisseries, de panaderies exactament clòniques entre elles, tot de franquícies que res, es troben a uns pocs metres unes de les altres i volem saber què diferencia el forn Elies de totes aquestes cadenes que estan inundant la ciutat de Barcelona. Tenim aquí a l'Anna. Què estàs fent ara?
8: Doncs mira, despatxant a una clienta, venent magdalenes de xocolata i valencianes.
7: Són clients de tota la vida perquè veig que els coneixes absolutament a tots, eh?
8: Sí, jo sempre dic que nosaltres som... L'Enric és la quarta generació, però que també tinc clients que són la quarta generació. O sigui, que venien els seus avis, els seus pares, ara venen els nets a comprar i això... Penso que té molt de valor.
7: Això és preciós. I ja per curiositat, en aquesta sala que hi ha aquí a l'esquerra, què hi ha? Què és?
8: Això ara és com un magatzem, una mica office i rere botiga, però això és el menjador de casa meva. Aquestes rajoles, a totes les fotos de quan jo era petita, surten a la meva esquena, dels cumpleanys, dels dinars de Nadal. Jo sóc molt romàntica amb aquestes coses i em va agradar conservar-la aquí.
7: Això és un goig, eh? Estar treballant al lloc on has nascut et deu omplir de nostàlgia del tot.
8: I de fet era... Soc vuitmesona i el pediatre li va dir a la meva mare que si em posava a la vora del forn no calia que em posés a la incubadora. O sigui que jo he respirat farina des del minut 1.
7: Anem a conèixer el teu fill, l'Enric, que està aquí dins a l'obrador i et deixo atenent a la clientela. Ens apropem a l'obrador. Aquest lloc és ben bé màgic, eh? Hola, Enric. Què tal? Els divendres és el pitjor dia?
9: No, és el dia més complet, és el dia que tenim més varietat de pa, de brioixeria, és el dia també que la gent aprofita per venir, per carregar pel cap de setmana i tot plegat.
7: Ens dirigim cap al forn de pedra, el protagonista d'aquí l'obrador. Acaba d'obrir la porta del forn. És realment gran? Quants productes hi poden cabre aquí?
9: Per exemple, de barres podem coure 200 o 300 barres tranquil·lament amb una sola volta del que veus. Si són peces més petites com brioixeria o així, ja ni les parem a comptar.
7: I quant tardeu?
9: No és el mateix cobrar un croissant o un panet d'hamburguesa que un pagès de quilo, o cada producte té el seu temps i temperatures de cocció, i aquí intentem jugar amb això, fem foc a la nit i a mig matí. Llavors nosaltres organitzem les coccions segons les temperatures que tenim al forn.
7: Realment fa moltíssima calor, ara que s'apropa l'estiu, no sé com podreu suportar treballar aquí dins dia i nit, eh?
9: Bueno, nosaltres, d'entrada, sempre, si t'hi fixes, tots anem a màniga curta. A l'hivern surto al carrer a comprar o el que sigui i vaig així perquè jo sóc una persona calorosa, jo crec que he d'estar tota la vida aquí i sóc com una estufa.
7: Jo el que sí que estic veient és que de les 5 persones que esteu ara mateix a l'obrador, tots sou superjoves. També els motiva l'ofici de forner. Se sent poc, això, avui en dia, eh?
9: Se sent molt poc, i això és del que més orgullós estic.
7: Ara ja et deixarem de robar temps, però em vull la curiositat. Què estàs fent ara mateix? Perquè l'oient ho visualitzi. Està com enroscant unes pastes d'una forma molt peculiar.
9: Això nosaltres li diem cojonudo. I els noms sempre són la meva mare qui se'ls inventa. I aquí això ve de que ella diu que vam agafar un tros de massa, li vam fer un nus i va quedar cojonudo, perquè realment és massa de croissant, i pel mig hi posem ou, sucre i anís en gra. I jo el que faig és trenar-ho primer i després fer com un niu, el que tu deies, com un rol. Després ho fermentem en una flanera i queda com una espècie de rosa de croissant. El dia que vingui allà us emporto i així ho veieu.
7: Perfecte, ara ja ens has fet feliç amb això.
1: On estan els cojonudos, Enric?
2: No, és que jo he dit que era més adient portar coca de forner.
1: D'acord. Però cojonudos t'has posat com vermella i dient, home, què vas explicar? Però tu poses els noms de les pastes,
2: sí,
1: veig.
2: Sí, no, de tot.
1: Has portat un pa, de fet, que és, sí, que és el nom molt bonic.
2: Clar, és el pa de l'avi Jaume, i jo, com que ja ho ha dit la Júlia, que és una romàntica, doncs aquest pa el vam fer una mica quan va faltar el meu pare, doncs com a homenatge, no? Un pa que creiem que a ell li agradaria i que era un pa complet, amb una miqueta de sègol, una farina mulguda a la pedra, llavors... I es diu pa de l'avi Jaume, que era el seu avi, però és que el meu avi també es deia Jaume. Hem dit, va, doncs portem això, que estarem les quatre generacions allà.
1: Clar.
2: Una mica...
1: Que bonic. Enric, tens una mare que no li va caldre la incubadora perquè la van posar al costat del forn i ja va acabar de coure's ella, no? De fer-se gran.
5: 100%.
1: Això, clar, ja és empremta del forn, imagino. Quin moment tu dius, jo seguiré les passes de la mare, de l'àvia, de la ràvia, dels avis?
5: No sé si hi ha un moment concret, una data concreta, però sí és veritat que el que dius, no? Jo he viscut l'ofici des de molt a prop, des de molt petit, o sigui, des de que he nascut. Tant les parts bones com dolentes, llavors tampoc ningú em va vendre una idea del que era l'ofici, sinó jo sé la part de sacrifici, perquè he vist la meva mare el que són les diades, el que és aixecar-se d'hora, o quan anava i encara estava a la tarda o al vespre i així, però també és la part bona, que és això, tot l'agraïment que tens de la part dels clients, com et fan sentir un més de la seva pròpia família, o com ens tracta tot el barri, no? Com de viu està el producte amb el que treballem, que això jo crec que és el que més m'ha enganxat a mi. I no sé si hi ha un moment exacte, però sí que al final, un cop vaig acabar els estudis obligatoris, diguem, buscava cap a on seguir, sabia que era una cosa que m'agradava, perquè sí que ho havia pogut practicar una mica i jugar més que treballar, i sí que hi ha un punt que me n'adono que la facilitat que tinc per aprendre en aquesta branca o en aquest sector, comparat amb altres coses i l'interès que em desperta, és molt. I aquí decideixo posar el foco.
1: Farina a les venes. Sí. Guillem Delso, ara escoltarem a Antoni, perquè ja te'l vas trobar i et va fer de superguia. Vas anar fins al celler de Gelida.
10: Sí, és un negoci ben diferent al forn, però també és centenari, també està ple d'històries i, sobretot, està ple d'ampolles. Tot això m'explica el Toni. Som al número 65 del carrer Vallespí, al barri de Sants, a tocar de les Corts, i aquí, entre comerços de nova creació i d'altres de tota la vida, en tenim un de centenari, el celler de Gelida, i a dins ens està esperant el Toni Falgueres, que és la quarta generació del negoci. Toni, bon dia.
11: Oh, bon dia, benvinguts.
10: Escolta, aquí hi ha un fotimer d'ampolles. Sí. Quantes n'hi ha aquí?
11: Ui, tenim unes quasi 5.000 referències, però seleccionades. O sigui, no sabem vendre allò que no pot agradar o sigui una falsificació.
10: Però escolta, aquí, pel que jo veig, no només hi ha vi, hi ha altres tipus d'ampolles, no?
11: Bueno, també tenim destilats, ratafies, o, per exemple, tenim uns 500 tipus de whisky de Malta, o ara mira bé que aquí el Limoncello de Sorrento. O sigui, tot el que és de veure, però sempre mirem de que sigui poc i en mesura.
10: Aquí al costat de totes les ampolles que veiem, a la majoria hi ha el preu, cal tenir molts diners per poder comprar aquí o està pensat per tothom?
11: Mira, aquí et mostro aquest aparador, mira el que posem, vins que valen més de lo que costa.
10: Aquest local és centenari, es veu que té història, ha sigut sempre així?
11: El meu pare ja va néixer aquí, i jo també vaig néixer aquí. Abans això era vivenda i era botiga. I bueno, ja et mostraré que encara tenim el menjador, el marbre de la cuina, però ara, esclar, no ho diries, tot està convertit en la botiga, i allà dintre, que també t'ensenyaré tot d'ampolles i d'això, era el pati, on teníem un galliner.
10: I aquí darrere veiem unes fotografies, una mena de quadres, no?
11: Mira, els meus besavis, que són nascuts a Gelida, els meus avis, els meus pares, la Maria i jo, i el Ferran i la Meritxell. O sigui...
10: Cinc generacions.
11: Sí, segona, tercera, quarta i cinc generacions.
10: Molt bé, doncs escolta, si vols fem una volta per aquí ràpid i ens expliques si hi ha alguna cosa així especial.
11: Mira, aquí baix tenim aquest celler que tenim 100 anyades de vins.
10: 100 anyades de vins, això què vol dir?
11: Jo també he sigut... al celler de Gelida tenim... segurament el vi del teu any de naixement, de comunió, de casament, d'aniversari i de noces, dels 20, 25, 30 o 50 anys, o per celebrar el divorci. O sigui, sempre mirem de tindre lo millor de lo millor. O sigui, moltes vegades, quan ve gent i demana, no sé, aquests vins tan industrials i tan demandats, que fan molta publicitat a la tele i tal, saps on els enviem?
10: On els envieu?
11: A la gasolinera.
10: Sí, mira.
1: Així de clar. M'he quedat, Toni, amb lo dels vins per celebrar el divorci. De veritat que ve gent a demanar-te un vi per celebrar el divorci? O que sí. Hi vas posar una mica de conya?
11: No. Hi ha gent que de vegades ve a celebrar i perquè el públic, diguéssim, nostre, de vegades el tema de l'aparcament i tal és difícil i, bueno, pues, de vegades et fa el salt, no? Però quan té un compromís o sí. Té una celebració, diu, vinc perquè m'aconsellis o el casament de la filla i tal.
3: Sí, al final... Tenim una relació tan de tants anys amb els clients que una mica ja hem vist totes les etapes de la vida, saps? Ja ens hem fet amics i ja ens han explicat. Igual que molts clients també ens han recomanat ells coses, eh?
1: Sí, clar, teníem... clar, sou com família. Ara, tu, Anna, t'estaves emocionant quan explicava, Toni li explicava al Guillem que havia nascut allà, les gallines...
2: És que el producte és molt diferent, de veïns, no? Però a casa meva també hi ha un pati que era l'eixida, que tenien les gallines, també sabem la història... I hem compartit moments superimportants perquè a la taula pues, sempre hi ha un pa o un pastís o una botella de cava.
3: Sí, de cava.
11: Bueno,
3: sí.
11: Els negocis eren per subsistir, eren per fer bullir l'olla.
2: Sí.
11: No es anava a buscar que donés molts calés ni res. Era passar la vida i atendre el millor possible la gent del barri.
1: Però hi ha fidelitat, o sigui, els veïns aprecien aquests 100 anys.
11: Sí.
1: És a dir, us els cobreu bé, per entendre'ls. Sí, no econòmicament, sinó que de fidelitat, no?
11: Sí. Jo crec que la gent moltes vegades potser no ve a buscar res, a comprar res, perquè diu, ara no veig, i tal. Però bé, home, però vine'ns a saludar.
1: Ah,
11: i
1: venen.
11: I què tal,
1: els abstemis també venen.
11: Sí. I una cosa, jo els fills, saps com els vaig començar a que entressin dintre el negoci? Quan anàvem de vacances sempre anàvem a veure coses de vi.
1: Clar.
11: I vinga, que si a Escòcia, que si al puesto de Rom, o que si amb una dominació d'origen de vi i tal, i bueno, així es van
1: molt
11: anar
1: llest,
11: posant.
1: Molt llest, Toni, clar, i mira, ara una mica a vegades ja no és el Toni, és el fill de la Meritxell, de la periodista sommelier,
3: el fill no, el pare, no em posis que soc la cinquena, no posis la tercera. No,
11: jo ara, quan vaig a un puesto, dic, jo abans era el Toni Falgueres, però ara soc
1: clar, ets el pare, perdona,
11: del Ferran.
1: Ets el pare del Ferran i la Meritxell.
3: No, mentre li diguis Ferran i Meritxell, però quan li diguis la Wines and the City, tant que, clar, jo la meva feina de vins l'he portat més a la comunicació, no tant estar a la botiga físicament, sinó sempre estar a les xarxes. I al principi una mica li explotava el cap. Igual que el meu germà...
1: No estaves d'acord que la Meritxell fes més a fora que dintre del celler?
11: No, bueno, jo sempre, saps allò, si qui hi ha a la botiga, no? Que s'està morint i diu qui hi ha a la botiga.
3: Sí, l'acudit aquest,
11: saps? Què? Que el Ferran, per exemple, veig que va amb l'ordinador amunt i avall i potser a les dues de la matinada
3: té
11: a parlar amb un dels Estats Units perquè ens ha demanat unes ampolles i tal, i per exemple jo he estat tota la vida allà i per vendre, no sé, els magnums de Don Perignon, pues, n'hi ha vengut 50, pues ell en una nit s'ha vengut 2 palets.
1: Clar.
11: És clar, tot això, i ara estem venent pues, a Bèlgica, a molts països, a Singapur...
1: Perquè us heu adaptat als temps. Clar, vosaltres, per exemple, la Júlia va tornar dient, treballa moltíssima gent jove, que no és tan fàcil que un forn atregui tanta gent jove. Tu, perquè el que dèiem, farina les venes, però que algú s'interessi de jove per l'ofici de forner...
5: Sí, no és fàcil. Jo crec que és també una de les feines que jo intento fer, no només de... treballar al forn, també ja els vaig explicar una miqueta que intento donar una mica de formació en alguna escola i d'aquesta manera també a fer una foto real de com és l'ofici ara, perquè igual dins l'ofici de forners hi ha una foto una mica que ja s'ha quedat una miqueta antiga del que és realment el dia a dia d'un forner. Sí que segueixen haver-hi diferents maneres de treballar, de fer pa, però jo he intentat trobar una que engresqui també la gent jove, que sigui més fàcil també de compaginar amb una vida social normal, amb vides de parelles, d'amistats, etcètera, no?
1: Ser centenari en una Barcelona com la d'ara, que canvia de fesonomia a una velocitat trepidant, que hi ha moltíssima competència en forns i en cellers, que es ven via tot arreu, tu feies la broma de la benzinera, quin és el secret? És a dir, més enllà de si centenaris, què és el que s'ha d'insistir, insistir, perquè la competència us ve per totes bandes.
11: No sé, jo diria que ha de ser molt noble i, per exemple, quan ve un i et demana un vi que ha sentit i tal, dic, però saps el que val aquest vi? Mm. O sigui, si vols, el tinc, però no et gastis tants calés i mira que això es pot trobar molt millor i tal. I aquestes coses, per exemple, amb el cava, vinga, busca un cava molt bo per l'hora de les postres. No, home, no el beguis a l'hora de les postres. Pren-lo a l'aperitiu.
3: Sí.
11: Que quan
3: busca
11: ve la
3: més,
11: gent...
3: no, el consell, no, el maridatge, o sigui, l'experiència total, no?
1: El tracte personal.
11: Una venda assistida, o sigui que dius, escolta'm, no el cassis, el que nosaltres, jo per Nadal es pot dir que no dormo perquè tota la nit estic despatxant.
3: Però sí, somia és... encara que està despatxant, això també suposo
11: gent,
3: que vosaltres, no? Les dates
11: ve
3: més.
11: I diu, tinc de fer un regal i vull quedar molt bé, doncs pues, escolta'm,
1: tu penses...
11: si vols gastar més o menys això, això, mira, jo faria això i tal, vull dir, mires una mica de saber és d'aquí, és d'allà, és més de la seva o és més de l'altra banda.
1: Clar.
11: Doncs això,
1: tracte personalitzat, com vosaltres, Anna, no? És conèixer i fer explorar sobre les coses, no els productes nous que traieu. Quin és el vostre secret?
8: O sigui, jo crec que hi ha una cosa que bueno, és una opinió molt personal, però aquest arrelat, aquest arrelament que tenim al barri, fa que, i això, no? Generació darrere generació, no? Hem anat passant pues, les dificultats que ha tingut la gent i hem intentat estar allà. I aleshores jo penso que ells també tenen un sentiment de pertenença que és el meu forn, saps?
3: Sí.
8: Llavors aquesta cosa, que el nostre és molt del dia a dia... I venen, i si tu t'han dit el dia abans no, perquè vaig corrents, que vaig al metge, doncs l'endemà li dius, i com et van al metge? I llavors això va creant un vincle, que és com si la família es n'és fent gran, no? No tothom, però sí que és veritat que llavors, bueno, la gent és al seu forn, i jo penso que això fa, doncs que... O sigui, el mèrit també és de que potser el barri on estem tampoc no està molt... massificat, però encara tots... és molt barri, no? Clot, Camp de l'Arpa, la gent s'hi sent molt del barri, llavors, bueno, doncs som també aquell punt de referència.
1: Però i si apareix aquella franquícia clàssica que sol triar la cantonada i una altra estratègicament posada en forma de mandíbula de tauró, què es fa aleshores? Subsistir, aguantar? No sé si alguna vegada heu dit, ai, ai...
5: No, home, sí, sempre, clar que sí, sempre ho penses, no? I més al principi, ara ja, com havia dit la Júlia abans, hi ha 10 forns en 10 trossos de carrer.
3: Sí.
5: És molt bèstia el que ha passat els últims anys. I sí que al principi ens feia una mica de respecte, però després veus això que deia ara la meva mare, que la gent segueix confiant en nosaltres, i llavors jo el que intento fer, que és a nivell de producció, no, la part de venda, penso que la clau és aquest tracte proper, aquest conèixer el client, no passar per davant els teus beneficis, no, com deien també amb el celler, sinó el que realment li anirà bé a l'altra persona. Tinc aquest menjar, vull maridar això, què em recomanes, aquest pa, o ara aquest blat no m'està sentant bé, amb què m'ho podria compaginar perquè fos més fàcil de digerir, no?
1: Clar, que ara la gent té unes...
5: Clar.
1: No? Una...
3: Sí.
5: Doncs jo crec que és
1: complicacions,
5: aquest equilibri entre el que tu necessites per seguir, òbviament, que el negoci segueixi funcionant i també cobrir molt bé les necessitats i la demanda del client i no perdre tampoc de vista com el criteri que t'ha fet arribar on estàs, que jo crec que també és molt important i que a vegades les tendències et podries pujar durant una època, t'allunyarien massa de qui tu eres i t'ha fet aguantar tots aquests 100 o 130 anys, i quan passés aquesta tendència et quedaries fora. I nosaltres intentem, sí que agafem cosetes i anem evolucionant, però seguim tenint una línia que és el que
1: I
5: ens ha portat aquí.
1: Us han intentat comprar alguna vegada? Toni, ha vingut algun magnate i ha dit això m'ho quedo jo i et faig aquí uns branys amb abocats,
11: etcètera. Bueno, ja ho veu, ja estàs allà amb tot el cort i tal, i potser ja no s'atreveixen a dir-ho, no? L'únic que sí que ens sentim moltes vegades també, per què no poseu més botigues i tal? Home, és que no tenim més mans.
1: I si voleu un tracte personalitzat, clar.
11: I després jo ho tinc molt clar que per dinar una vegada al dia i sopar una vegada al dia... ja n'hi ha prou, no?
1: Clar.
11: I això és el que, no sé, jo crec que hi ha molta gent que podia tindre botigues perquè ara les veus totes buides i s'estan compartint en pisos, i si es posessin a treballar amb el que ells saben, amb el que ells els agrada, amb el que poden oferir, perquè ens estem quedant sense serveis. O sigui, per anar a buscar un pavó, jo que m'agrada, de vegades faig 10 voltes.
1: Doncs mira, ja ho saps, a Fornalis. Us han intentat comprar alguna vegada, també?
5: Bueno, comprar, no, ara és el que jo sé. No, comprar com a negoci, que jo sàpiga, no, així com a negoci. Sí que és veritat que...
8: El sol, per construir, perquè per nosaltres estem a una caseta baixa, molt bonica, molt...
5: I alguna vegada sí que hi ha hagut a mi proposta d'això mateix, no? I per què no veneu en aquesta cadena de supermercats, o per què no obriu més botigues, o a tu no t'interessaria Enric Badia no sé quin producte, quan vam fer una mica el pet també de que se'ns conegués més ara així recentment. Sí que la gent vol això, no? Vol com inflar-te, aprofitar qualsevol pic que tinguis per inflar-te i empènyer-te més. I molt, molt cert el que diu, que poquet a poquet i...
1: 100 anys més pel celler de Gelida, sí, no?
11: Ja ho veurem.
3: Sí, no estarem nosaltres.
1: Fes la tècnica del teu pare i els portes a fer vinyes als teus fills, aviam si s'animen.
3: Sí, no, pobres, ja han nascut quasi entre vinyes, sí.
1: I vosaltres, 100 anys més, sí, no?
5: Sí, jo dic que sí, 100%.
1: Buscareu, no?
5: 100%, sí.
1: Ha estat un plaer, de veritat, Enric i Anna, mare i fill, tercera, quarta generació del Forn Elias, al barri del Camp de l'Arpa. Molta sort, vindrem a comprar pa. Gràcies per les pastes que ens heu portat.
8: Gràcies a vosaltres.
1: El Toni i la Meritxell ja ens portaran el vi, que ens
3: fa. Sí, el proper dia amb un cop de moto.
1: Toni i Meritxell Falgueres, pare i filla, i quarta i cinquena generació.
11: I us
1: I tant.
3: Al carrer Bellestí.
1: De veritat, gràcies per visibilitzar-nos aquests 100 anys d'història, de molta feina, com heu demostrat, i de molta perseverància, i d'amor.
8: Amor,
1: molt amor a la feina.
8: Sí.
1: De veritat, admirada. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
1: I Guillem i Júlia, gràcies.
3: Bravo, a vosaltres.
11: Vosaltres.

0: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
1: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Y para las 100 primeras inscripciones, excursión guiada a las Bardenas Reales. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
2: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
3: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
2: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
5: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
2: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Què t'hi jugues?
2: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb mi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
9: Només penso en tu.
8: Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.
4: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. El Barça ja és a Birmingham per fer l'estatge de pretemporada i ha viatjat amb Ter Stegen, pendent de tancar la sessió a l'Ajax, amb Frenkie de Jong, que continua amb el seu procés de recuperació, i amb moltes carpetes obertes del mercat de fitxatges. De seguida aquí a la graderia repassem el que ens ha deixat aquest dilluns, 27 de juliol, però abans marxem cap a Vilablareix perquè un jugador del Barça, campió del món, viu una nit especial.

0: Passa un minutet de 9:15 del vespre. Entrem ja en matèria, que avui el dilluns, déu-n'hi-do, està sent intens. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: Estàs a Vilablareix perquè ara mateix, Santi, comença un acte d'homenatge a Pau Cubarsí, campió del món amb la selecció espanyola.
1: Al poble dels seus avis, de la seva infància, per aquí està la família. Més de 300 persones a la plaça del Perelló, és la plaça de l'Ajuntament d'aquest poble de la comarca de Girona, que avui doncs, li ret homenatge a Pau Cubarsí, fill del poble, el faran soci d'una penya blaurana, també doncs, li faran un homenatge del club on va començar a jugar, el Vilablareix, i més que merescut aquest homenatge, el millor futbolista jove de la Copa del Món, que va fer les seves primeres patades a la pilota i els seus primers jocs com a nen, com a infant, en aquest poble que avui li ret homenatge.
0: I Santi, una curiositat, perquè clar, tot el dia parlem de Cubarsí i de l'Estanyol, però per què l'homenatge li fan a Vilablareix? Explica'ns això.
1: És el poble on passava la infància amb els seus avis. Aquí està la seva àvia, l'acabo de veure, la seva família, els seus pares, que estan lògicament amagats aquí en l'Ajuntament, i preparats per sortir aquest acte d'aquí uns minuts, Pau Cubarsí, per veure com li ret homenatge. Va ser on va començar a jugar a futbol, al Vilablareix, i aquí va passar gran part de la seva infància, sobretot els estius, Pau Cubarsí, i aquí és on l'homenatgen.
0: Doncs un dia molt especial per Pau Cubarsí, amb un homenatge més que merescut pel jove de l'Estanyol, avui homenatjat a Vilablareix, al poble on ha crescut. I Santi, aprofito que estàs avui aquí a la graderia del balcó per fer un repàs ràpid del mercat en clau Barça. De seguida t'allibero perquè puguis seguir l'acte, però bueno, el Barça al mercat, que té unes quantes carpetes obertes, la principal, la de Julián Álvarez, que Santi, s'ha de veure com acaba tot el col·laborat de l'estiu, eh?
1: Sí, el Barça confia en que pugui haver-hi més capítols i que no es doni per tancat com fa l'Atlético de Madrid. És una negociació que porta en altes instàncies la porta amb Gilmarín, i les converses que hi haurà seran aquestes, perquè els directors esportius no es parlen, Deco i Mateu Alemany, i molt hauria de canviar la pel·lícula perquè pugui mantenir una negociació per un futbolista. I el que transmeta des del Barça és que tampoc cal obsessionar-se amb un nou, que Julián encaixa molt i que seguiran intentant-ho, i que si no, doncs que no hi ha uns nous de nivell que encaixin els paràmetres i econòmics del Barça, i que no cal obsessionar-se amb aquesta posició.
0: Doncs veurem com acaba, eh? Tot el tema del nou del Barça, primer amb el nom de Julián, i al final, si no es pot tancar, doncs a veure si el Barça aposta o no per alguna alternativa. I un altre nom propi, Santi, del que hem parlat també avui al Que t'hi jugues i que ha viatjat a l'estaix, ara connectarem de seguida amb el Nil, és el de Ter Stegen, que clar, de moment ha viatjat perquè s'ha d'acabar de tancar la seva sessió a l'Ajax, que avui hem explicat també, Santi, quins són exactament aquests problemes burocràtics que fan que no es pugui acabar de tancar.
1: Bàsicament, un tema de fiscalitat, que és més car viure i jugar a nivell impositiu a Amsterdam, un 4,5% més, i Ter Stegen vol que ho assumeixi el club perquè no vol perdre diners, i el club doncs, no vol assumir la fiscalitat del futbolista. I en això estan, en aquest estirar i arronsa, i esperen que els propers dies pugui haver-hi una solució al respecte, pugui fer les maletes i se'n vagi a l'equip de Mitchell.
0: De moment ha viatjat, com a mínim perquè aquests dies pugui continuar treballant amb l'equip mentre no s'acaba de tancar aquesta sessió amb l'Ajax, que això sí, Santi, entenc que no perilla.
1: Esperem que no perilli. Jo he vist moltes coses al món del futbol, però això s'hauria d'acabar tancant i s'hauria d'acabar fent, perquè Mitchell vol a Ter Stegen a l'Ajax i el Barça vol que marxi allà i està disposat a assumir una gran part de la fitxa perquè enviar-lo allà a Amsterdam a jugar.
0: I Santi, ja t'allibero. L'últim en clau Barça és sobre Frenkie de Jong, que també ha viatjat aquest estatge de pretemporada i ho hem anat explicant aquests dies. De moment està fent un tractament conservador i si funciona, Santi, el que calcula el seu entorn és unes 8 setmanes de baixa, no?
1: Sí, 3-6-8 és un tractament centrifugant, se li diu, són unes injeccions riques en plaquetes i es fan 3 injeccions i a partir d'aquí doncs, el que vol és enfortir el tendó. Si això funciona són 6-8 setmanes de baixa, això ho admet l'entorn de De Jong. Si no funciona són 4 mesos i haurà de passar per quiròfan. Esperem que funcioni, De Jong també ho espera, que acabi funcionant. Creu que és una opció bastant, amb bastantes opcions de prosperar aquest sistema que ha seguit, i espera que en 8 setmanes pugui estar a disposició de Hansi Flick.
0: Doncs esperem que funcioni bé aquest tractament conservador, perquè seran bones notícies per Frenkie de Jong i, evidentment, també pel Barça. Santi, moltíssimes gràcies i qualsevol novetat des de Vilablareix, tens les línies obertes a qui l'agradaria.
1: Sí. Escoltar Pau Cubarsí d'aquí al final de l'agradaria, us demano pas.
0: Ens ha fet patir aquesta connexió des de Vilablareix, però ja heu escoltat que qualsevol novetat el Santi ens demanarà pas, i el qui ha arribat a Birmingham, i esperem que ho hagi fet amb més bona cobertura, és el Barça per fer l'estatge de pretemporada. S'hi estarà uns quants dies l'equip de Hansi Flick, i allà, evidentment, també hi tenim un enviat especial de la cadena SER. Com ha anat aquest primer dia a Anglaterra? Nil Solà, bona tarda.
2: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que acaba de completar la seva primera sessió d'entrenament aquí a St. George's Park, ben a prop de Birmingham, entre Birmingham i Derby, l'equip de Hansi Flick s'estarà fins al pròxim dilluns. Un estatge de Flick amb les novetats de Ter Stegen i també amb els presents lesionats de Jong i Fermín, que serà atapeït i amb bastanta feina. Avui només una sessió, l'equip ha viatjat al matí, dimarts doble sessió, dimecres doble sessió, també ho farà dijous, divendres primer partit, entrenament d'activació al matí, partit contra el Birmingham de la Championship, dissabte, diumenge entrenaments, i dilluns un partit per acabar aquest estatge a les 5 de la tarda a St. George's Park, precisament contra el Preston, equip també de la Championship, precisament a St. George's Park, el Barça coincidirà amb el València. En dues etapes anteriors ja havia estat el conjunt blaugrana en aquest escenari, no li havia anat gens malament les dues vegades amb Luis Enrique, i les dues vegades va acabar la temporada guanyant títols importants.
0: Moltes gràcies, Nil. Ens espera una setmana intensa a Birmingham, que viurem amb tu de primera mà. Ara aquí l'agradaria, fem una petita pausa i parlem de més temes que ve carregat avui al dia.
3: L'agradaria del balcó.
4: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión, y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
5: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir a atas con 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
6: I tu ambas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
6: Referents amb tu.

0: resoldre el seu futur, però m'ha agradat molt el primer tuit que ha fet el Girona. Era pell de gallina, perquè s'han vist molts vídeos d'arribades dels jugadors a Montilivi i Cristian Estuani sempre amb la pell de gallina, sentint els colors com els que més, i, evidentment, el retorn del Girona primera no podia ser d'una altra manera que de la mà de Cristian Estuani. Martí Juncà, moltíssimes gràcies.
1: Adeu.
0: Anem a parlar de bàsquet. Adeu.

0: Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Déu-n'hi-do, l'estiu del Barça de bàsquet.
1: Sí,
0: avui toca parlar de sortides, perquè ja fa dies que avisàvem que era molt difícil que Toko Şengelya continués vestint la samarreta blaugrana, i efectivament Asier farà les maletes per anar cap a Dubai.
1: Doncs sí, la decisió ja està presa i ha estat comunicada al club. El jugador georgià executarà la seva clàusula de sortida, pagarà els prop de 900.000 euros que l'alliberen del contracte que el vincula amb el Barça fins al 2028 i posarà així punt i final a la seva etapa blaugrana després d'una única temporada. Una decisió que respon sobretot a motius esportius. El jugador considera que el Dubai està construint un projecte amb capacitat per competir immediatament per arribar a la Final Four de l'Eurolliga, que al final continua sent el seu gran objectiu amb gairebé 35 anys i que el Barça estaria molt lluny d'aconseguir-ho. Les condicions econòmiques també són millors, això és cert, però aquest no és el punt principal que explica la seva sortida, perquè en la decisió ha estat especialment important la presència de Xavi Pascual. Şengelya i l'entrenador català van construir una relació molt estreta durant aquest últim any al Palau Blaugrana i ara es retrobaran en un Dubai que està reforçant la plantilla per fer un salt endavant a Europa.
0: Şengelya era un jugador clau pel Barça, de fet el Barça volia que Şengelya continués al club blaugrana. Grana, clar, buscar el substitut és clau. El Barça el té clau o no?
1: No Aviam, posem en situació. El Barça ha fet oficial avui el fitxatge de Tosané Boumouane, però el club defensa que la seva incorporació ja estava prevista i que era independent de la decisió de Şengelya. Per tant, no arriba automàticament com el substitut de Toko. Boumouane és un jugador físic polivalent, capaç de jugar tant de 3 com de 4, tot i que és més 4 que 3. La sortida del georgià podria provocar el fitxatge d'un altre 4, això és cert, però el club no considera que sigui imprescindible. Boumouane, internacional britànic de 25 anys, fa 2,03 metres i signa per dues temporades fins al 2028. Arriba després de proclamar-se campió de la G-League amb els Greensboro Swarm i de ser escollit millor jugador de les finals. A més, acumula una cinquantena de partits a l'NBA entre Memphis, Detroit, Brooklyn i Nova York. I, en canvi, el que sí que considera el Barça és que fa falta obligatòriament incorporar un 5 diferencial que completi el joc interior, juntament amb Nebo i amb Molek Balcerowski, que també han arribat en aquest mercat. Amb l'arribada d'aquest pivot, el Barça disposaria d'una plantilla de 14 jugadors, més un 15è, que seria Mohamed Dabone. Perquè sí que és cert que no formarà part de la plantilla del primer equip, però el club vol començar a posar-lo en dinàmica. El pla és que el jove interior de 14 anys, recordem, és del 2011, participi progressivament en alguns entrenaments i que pugui tenir minuts puntuals de competició. Ara bé, el Barça el vol protegir el seu procés de creixement. Dabone no formarà part de la plantilla del primer equip, com deien, ni tindrà un rol clar en la rotació, i sobretot la intenció és que no hagi d'assumir minuts de responsabilitat o de màxima pressió abans d'hora.
0: Quants fitxatges són? 8? 9?
1: 9.
0: 9.
1: 9, 9 ja.
0: I encara en falten uns quants.
1: I encara en falta almenys un.
0: Doncs tindrem un estiu mogut, l'estem tenint i el continuarem tenint. Asier Chaves, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Una petita pausa i ens espera Protagonista.
2: La graderia del balcó.
3: Hola, esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
4: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: En España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu.

0: aquí a la graderia del balcó, hem de felicitar a una persona que divendres, en aquest mateix programa, ens deia això.
1: Per mi l'objectiu principal és tornar a estar allà dalt, quedar campiona d'Espanya i recuperar el títol, que bueno, tinc 5, crec, però clar, els últims 4 anys no l'he pogut aconseguir, amb la qual cosa doncs, tornar a ser al podi a lo més alt doncs, seria com l'objectiu principal.
0: És la Sara Gallego, l'atleta catalana, que un dia després, dissabte, es va proclamar campiona d'Espanya de 400 metres valles per 6ª vegada i després de 3 anys, gairebé 4, molt complicats per culpa de les lesions. I avui, evidentment, a la graderia del balcó la volem felicitar. Sara Gallego, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies.
0: I enhorabona. Deus estar contenta, no?
1: Sí, la veritat que ara estic com en un núvol super, super feliç. Després d'haver tornat doncs, a aconseguir aquest títol i doncs, a més encara millor perquè ho vaig poder fer doncs, envoltada dels meus, que va venir la meva família a veure, amb la meva germana, els meus amics i la veritat que molt contenta.
0: Ens explicaves divendres tot el que has hagut de viure aquests 3 anys, gairebé 4 de lesions. Què és el primer que vas pensar, Sara, quan vas creuar la meta i sabies que eres campiona d'Espanya?
1: El primer, per suposat, com que vaig pensar, jope, que en plan m'agraeixo al no haver tirat mai la tovallola i a l'haver seguit perquè em mereix, o sigui, només per avui em mereix la pena tot el que he passat. I després pues, també per suposat doncs, agrair a tota la gent que m'havia acompanyat en aquell moment que no han sigut moments fàcils i doncs a dia d'avui, si estava allà, era també per ells.
0: Imagino, Sara, que durant aquests anys de lesions tan complicats, això que vas viure aquest cap de setmana també t'ho havies imaginat moltes vegades, no?
1: Moltíssimes, o sigui, de veritat que, sobretot l'últim any, que ja com començava a poc a estar millor, m'havia visualitzat tantes vegades creuant meta primera i deia, o sigui, és que tinc tantes ganes que torni a passar això. I jo crec que també, a vegades, moltes vegades, és un motor que tenim de, com que t'ho imagines tant al teu cap, visualitzes tant, doncs fas tot el que està a la teva mà per aconseguir-ho. I jo crec que això em va ajudar molt a que fos realitat després.
0: I es diu ràpid, però ja són 6 títols de campiona d'Espanya, Sara.
1: Sí, això és veritat. No era conscient i quan em van dir el teu 6 de títol vaig dir, ostres, que Déu-n'hi-do. Clar, que els últims 4 no hagi pogut estar i en tingui 6 és com molt. Realment vaig començar de molt petita i tant de bo que en siguin uns quants més.
0: És la teva victòria més especial, Sara, de totes?
1: Sí. O sigui, bueno, la primera també va ser molt especial per mi, perquè a més va ser aquí a Barcelona i era com que estava a casa i era la primera vegada i no m'ho esperava. Però aquesta té un valor sentimental bastant més profund, crec, per tot el que va passar i sobretot per això, perquè crec que després de passar-ho malament ho valores tot molt i te n'adones i ets conscient de que les coses realment s'han de treballar. I així com el 2018, crec que va ser la primera vegada que vaig aconseguir-ho, no era tan conscient de tota la feina que havia darrere, no? Que em va venir una mica donat i va ser com una mica sorpresa i aquí és com no, aquí m'ho ha hagut de currar, no? I per això jo crec que va tenir aquest pes especial.
0: Doncs Sara, estem molt contents aquí a la graderia del balcó de que t'hagis proclamat campiona d'Espanya aquest cap de setmana. Et volíem felicitar, així que l'enhorabona des dels micròfons de SER Catalunya i moltes gràcies per haver-nos també agafat aquesta trucada després d'aquest cap de setmana d'èxits.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i res, tant de bo ens veiem.
0: I quan falten 4 minutets per les 9 de la nit, fem 2 apunts d'última hora a la graderia del balcó. Andrea de la Torre, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: El primer a l'Espanyol perquè José Salinas surt del club perico.
2: Sí, al lateral esquerre, suplent de Carlos Romero, jugarà cedit al Màlaga. L'operació contempla una opció de compra.
0: I a Itàlia, Andrea, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la situació que hi ha a la selecció, eh?
2: Doncs sí, Núria. L'exfutbolista Andrea Pirlo finalment no serà seleccionador. Diu que es va assabentar ja la nit que ja no és candidat per la selecció italiana, una decisió que recau en el president de la federació, Giovanni Malagò, i que ha viscut amb gran amargor tota la polèmica generada al voltant de la seva candidatura. També defensa que la seva vinculació comercial amb una casa d'aposta russa no té cap rerefons polític. Segons apunta la Gazzetta dello Sport, la federació italiana ja treballa amb una alternativa que seria Thiago Motta, però no és l'única dimissió, ja que fa escassos minuts tant Maldini com Leonardo han anunciat la seva dimissió 16 dies després d'agafar el càrrec. Tot això mentre el president de la Federació Italiana seguia reunit amb representants de la mateixa federació. De fet, el president de la sèrie A, Simonelli, després de sortir de la reunió, ha assegurat que s'han assabentat de les dimissions per televisió.
0: Mare meva, déu-n'hi-do la situació a la selecció italiana i aquí la graderia es va buidant. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, demà a 8:45 de la nit. L'actualitat esportiva, ja ho sabeu, a les 12 del migdia, el que t'hi jugues. Ara us deixem a Mora 25 i l'actualitat esportiva, com sempre, a 12:45 al Larguero. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.